0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: feta per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

tant informe tràgic de catedràtic Iuri Puskàs a Institut Oceanogràfic. Batisca, Foca, Tiuskàs.

Thank you.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

Quan t'enfades, cada cop que perds el Mario Kart,

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit, i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà

0: Mickey, bapak sakit kok tuh.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et salvi.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

somnis quan estic amb tu. Digue'm on soc quan estic amb tu.

0: volem la si fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tranquil·la, ja no és un gen.
1: Aquí estàs
0: la
1: relació.
2: Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?
3: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
4: Segueix-nos a través de la música al 91.5.
0: El Pampina fa una trena.
4: El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Gran pelo.

mòbil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure els dos la lluna que

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.

0: tan breu. Com qui no espera resposta.
1: Com qui no espera resposta.
0: Tan breu. Com qui sap el que diu.
1: Com qui sap el que diu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Kiss FM. Otra radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: T'has triugat.
2: Estan passant coses al meu

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.
1: Estimat sense estimar-me.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 30 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibiri. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. I en cultura, en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen gairebé 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per veure com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts. Destacant que fa tot just una estona tenim un accident a la A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts que deixa un carril de circulació tallat en direcció a Barcelona i congestiona tota aquesta via amb retencions ja des de Sant Andreu de la Barca i també lentitud fins a Cornellà. Per altra banda, tenim retencions també a la B23, al punt del Papiol i Molins de Rei, també cap a la capital catalana. Per altra banda, també tenim retencions habituals en tot el nord de la Trinitat, al vessant Besòs, que de retruc doncs afecta amb cues intenses també la ronda de dalt en sentit sud fins a Montbau. A la ronda litoral en sentit Llobregat també tenim retencions des del Fòrum fins a la Barceloneta. Per últim, al Vallès recordem que també tenim congestió intensa a hores d'ara, sobretot a la AP7, al punt de Barberà del Vallès, en ambdós sentits de la marxa també a Mollet en sentit nord. A la C58 també hi ha retencions i lentitud en direcció a Barcelona des de Sant Quirze cap a la capital catalana, concretament cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió meteorològica amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dimarts de temps molt tranquil i, de fet, ja comença la jornada molt xafogosa a gran part de la costa del prelitoral. En molts casos no hem baixat dels 25 graus de mínima. Al llarg d'aquest matí amb molt pocs núvols, un palet de tramuntana també al nord de la Costa Brava. Pel que fa a aquesta tarda, algun ruixadet arribarà a caure entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, també la comarca de la Garrotxa, el Ripollès, o cap a les muntanyes del Solsonès. Però no parlarem de tempestes tan intenses com les d'ahir, quan més cap al sud, més clarianes, i una temperatura que avui puja respecte ahir a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
4: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
6: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
1: I seguim fent números, perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny, per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas, que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, es reunirà aquest dimarts a la tarda amb el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, per analitzar la proposta de nou model de finançament autonòmic, entre altres qüestions. La reunió arriba després que, a principis de juny, el Ministeri anunciés una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes del règim comú per abordar la reforma del finançament. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat, però, a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I avui també és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. 7 i 10, la jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni tampoc com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra treballen per identificar el cadàver trobat la nit de Sant Joan a Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental. El cos va ser localitzat en avançat estat de descomposició en una zona boscosa del municipi. Un cop s'identifiqui la persona, es passarà a investigar si les causes de la mort van ser naturals o criminals i les circumstàncies que envolten el cas. I encara de l'àmbit policial, també us expliquem que Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
7: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de 2 clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
8: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
7: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025.

0: 12 de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021, més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. Carles Campuzano i Francesc Marc Álvaro, diputats d'Esquerra Republicana al Parlament i al Congrés, respectivament, han presentat la seva nova associació Esquerra Democràtica, amb la que defensen repensar el sobiranisme i buscar majories socials àmplies en el seu recull de bases ideològiques. Vinculada a Esquerra mitjançant un acord de col·laboració, la plataforma pretén articular un espai pragmàtic i de centre-esquerra dins l'òrbita republicana. Les bases ideològiques posen l'accent en la necessitat d'una nova etapa de reconstrucció nacional, institucional i cívica. També reivindiquen un liberalisme social, europeu, modern i compromès amb la igualtat real. Ho expliquen Campuzano i Álvaro, els impulsors d'aquest nou corrent republicà.
1: Pretenem adreçar-nos a totes aquelles persones d'aquest país preocupades pel moment que vivim i convençudes que el país necessita una agenda que combini el progrés nacional i el progrés social. I que el país necessita que en l'espai sociològic que va del centre cap a l'esquerra, la força política que representi majoritàriament aquest espai sigui una força política no sucursalista, no depenent de Madrid.
2: El primer és recuperar la confiança en la política. Entenem que molta gent s'ha allunyat del fet institucional, dels partits, dels governs, perquè fem coses malament, i avui intentarem abordar aquest elefant a l'habitació.
0: Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema Guanyem la Llibertat, l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
3: El gran risc del nostre temps i, alhora, el gran repte que tenim és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se a atacar aquesta mateixa democràcia en nom de la seva llibertat.
0: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, a l'Ajuntament hi han muntat un punt de recollida de productes bàsics com medicaments. 5 dies després del sisme, la xifra oficial de morts puja, com dèiem, a 1.450 persones i Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. El ministre d'Exteriors espanyol ha actualitzat la xifra de ciutadans espanyols afectats pels terratrèmols. Són 17 persones mortes i 150 desaparegudes. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany fa 15 dies, ja han mort

0: Nou banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. Ens n'informa la Carina Bellbé.
1: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen l'origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i del Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. L'entitat equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix 20 anys de trajectòria. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
3: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
4: Els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
3: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues de Llobregat. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb un gol en el temps afegit sobre el Japó. I Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És la primera vegada que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per a cadascun dels 2 anys de contracte. I el Centre d'Esport Sabadell ja prepara la temporada a la segona divisió. El director esportiu Lucas Viale, renovat per als pròxims 2 anys, encapçala el projecte esportiu amb un objectiu clar: ser competitius a la categoria de plata. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
5: Viale ha deixat clar que continuaran amb les mateixes idees que també han funcionat fins ara. Es busquen jugadors amb potencial i que els seus millors dies encara estiguin per arribar. De totes maneres, el director esportiu ha volgut puntualitzar un element fonamental. La base de la plantilla de l'any vinent serà la que puja aquest any després de l'ascens.
6: Esta temporada un poco es la misma idea, es mantener una base de la plantilla que nos ha dado el ascenso, el poder complementar con varios futbolistas que conocemos a la perfección de la primera ref y acabar la plantilla pues con perfiles de experiencia en la segunda división.
5: També s'han confirmat els amistosos, de moment confirmats. Olot, Espanyol i Castelló són els primers exàmens per al retorn dels arlequinats al futbol professional. D'altra banda, també hi ha pendent la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic, que s'hauria de jugar durant aquesta pretemporada.
0: I Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros durant les properes 4 temporades amb la finalitat d'impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit actius a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. Minuts i arribarem a 8:15 del matí, tret de sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ann Teresa de Kersmaeker, Angelica Liddell, Malpelo, Àlex Rigola o Jofe Scheichter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. Letícia Martín, directora del Grec, analitza la programació d'enguany.
7: Per a mi el més important és intentar, per un costat, ser finestra internacional, per altres, donar suport a los creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius, detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant, i també arribar a tants llocs que la ciutat com sigui possible, institucions, museus, també companyies privades, hi ha una mica de col·laboració de tot.
0: Tot a punt perquè una nova edició del festival... per una nova edició del Festival de Cap Roig, una de les propostes culturals més populars de l'estiu. Els Jardins de Calella de Palafrugell acolliran una programació plena de grans noms que arrenca aquest divendres amb l'actuació de Bryan Adams. N'informen els companys de TV Costa Brava.
8: Durant les pròximes setmanes, els Jardins del Cap Roig acullen una vintena d'actuacions en un dels escenaris més emblemàtics de la Costa Brava. L'organització destaca la bona resposta del públic. Ja s'han venut 31.000 entrades, un 70% de l'aforament total.
9: La veritat, molt contents i, com sempre, expectants, perquè volem començar ja. Estem ja amb els últims detalls, amb més de 31.000 persones ja tiquets venuts.
8: Aquesta edició arriba també amb novetats tècniques. A més, el festival manté el seu compromís solidari, destinant la recaptació a tres entitats ciutats del territori del Baix Empordà.
9: Ens hem engrescat com l'any passat. L'any passat vam fer, com era el 25è aniversari, vam dir farem tot el Festival Solidari, aquest any hem repetit.
8: El festival posarà punt i final aquesta edició el 18 d'agost amb l'actuació de Miguel Ríos, que serà l'encarregat de tancar una nova temporada de música als Jardins de Cap Roig.
10: La xarxa.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
12: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
13: Orgull de L, orgull de G.
14: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
15: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
16: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
17: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
18: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
17: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
19: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
17: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
20: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
21: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
17: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
22: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 30 de juny. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses amb setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. De la cultura en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb un accident a l'A2 que deixa un carril tallat a Sant Vicenç dels Horts, formant retencions intenses des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. També a la B23 hi ha lentitud al Papiol i a Molins de Rei en direcció a Barcelona. Destaquem altres retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, amb cues a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Sant Gervasi i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, amb congestió des del Fòrum i fins a la Barceloneta. I pel que fa al temps, situació tranquil·la i xafogosa aquest dimarts a la costa i al prelitoral. Les temperatures pujaran a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. Aquesta tarda s'espera algun ruixat entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, la Garrotxa i el Ripollès, però no parlarem de tempestes intenses. Quan més cap al sud, més clarianes.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suar en titulars. El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix, això sí, una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. D'aquesta manera, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
2: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
4: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
23: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
0: I continuem fent números perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any, si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allà allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I també avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional que han quedat exempts de presentar-la. La jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà, de fet, declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es podrà acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. Uns Mossos d'Esquadra que investiguen el tiroteig en què un home ha resultat ferit en les últimes hores al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Després de rebre l'avís, els agents van trobar diverses restes de bala a la zona i van confirmar que una persona s'havia adreçat a un centre sanitari amb ferides compatibles amb arma de foc. I l'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema Guanyem la Llibertat, l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
3: El gran risc del nostre temps i alhora el gran repte que tenim és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se a atacar aquesta mateixa democràcia en nom de la seva llibertat.
0: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Aquí, a casa nostra, diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe a Veneçuela. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, a l'Ajuntament hi han muntat un punt de recollida de productes bàsics, com per exemple medicaments. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellvé.
5: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
5: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Una persona ha mort, una altra ha resultat ferida greu i una tercera ha patit lesions menys greus en un xoc frontal entre dos cotxes a la C66 a Sant Joan de Mollet, al Gironès. La víctima mortal, un home de 54, era el copilot d'un dels vehicles implicats. Aquest dilluns al matí també ha mort una altra persona a la carretera després del xoc d'una furgoneta i un camió a l'AP2 a Montblanc, que a més ha deixat 7 ferits. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any, 68 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres interurbanes catalanes. La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i el Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. I ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc, a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues del Llobregat. Omplir de vida pisos que estan buits. Aquest és l'objectiu de la Masoveria Urbana, un projecte social de Càritas Manresa que fa 15 anys que està en marxa. El propietari cedeix l'habitatge a l'organització i les famílies participants el rehabiliten i paguen un lloguer social assequible. L'Eli Pagant, de Canal Taronja Central, ens apropa al cas de la Meriem i la seva família.
7: Ara sí que tenim un aïllar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida i ara sí que puc estudiar millor, concentrar-me.
9: Després de molts intents fallits per trobar un lloguer assequible, la Màriam i la seva família van demanar ajuda a serveis socials. Allà els van derivar a Càritas i s'han convertit en un dels participants de Masoveria Urbana.
24: Un component social molt important al costat, no? És la mateixa família que ajuda a millorar el seu habitatge.
9: L'objectiu és que les famílies que accedeixen a aquest lloguer assequible rehabilitin ells mateixos el pis on viuran. Ho fan amb la supervisió d'un cap d'obra. Tot això és possible gràcies a la cessió del pis per part dels propietaris que confien en aquest projecte.
25: Pisos com aquest, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci.
9: La Masoveria Urbana de Manresa compta amb el suport de l'Ajuntament i des del 2015 s'han rehabilitat 24 pisos beneficiant 80 persones.
0: Ja està en marxa a Barcelona el Congrés Mundial d'Arquitectes, que s'allargarà fins dijous. Reunirà unes 10.000 persones, uns 10.000 visitants durant 4 dies i abordarà els reptes que se li presenten ara mateix a l'arquitectura, durant els pròxims anys també, com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge, la sostenibilitat i la circularitat dels materials o l'evolució de l'espai públic a petita i gran escala. El Centre de Convencions del Fòrum acull les principals ponències a càrrec de figures de referència internacional, mentre que les tres xemeneies són la seu, és la seu de l'exposició central, les trobades de tarda i els esdeveniments festius. Guim Costa és el director del Congrés.
8: Venen arquitectes de tot el món que estan molt, com dic jo, surfejant a dalt de l'onada, perquè són arquitectes que estan treballant amb el dia a dia amb aquestes qüestions que són el canvi climàtic, l'eficiència energètica, la falta de vivenda, per tant l'habitatge assequible. Són tot unes qüestions que és molt important que en parlem per treure'n conclusions.
0: Aprovada la modificació inicial del Pla General Metropolità al campus de Can Ruti i l'entorn de la Serralada de Marina a Badalona. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals. L'aprovació ha comptat amb els vots favorables del govern municipal, Esquerra Republicana i PSC, l'abstenció d'En Comú Podem i el vot en contra de Guanyem. És una informació de Televisió de Badalona.
10: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la Serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyala en afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la Serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats.
11: Aquí es concentra bona part de la capacitat de creixement. La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. I és important explicar-ho. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
10: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats. També es millorarà la xarxa de sanejament d'aigües pluvials i s'incorporen 50.000 metres quadrats d'una nova zona d'aparcament.
0: Deu minuts i ens plantarem a les 8 del matí, jornada de sorpreses als encens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per cadascun dels 2 anys de contracte. I l'Assemblea Ordinària de la Federació Catalana de Futbol, que s'ha celebrat a l'Auditori M. Vilarassau de Sant Cugat del Vallès, ha donat llum verda a totes les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteres. Amb una participació rècord de 415 assembleistes, s'hi ha aprovat el pressupost més alt de la història de la Federació, de 30,4 milions d'euros. El president sabadellenc ha tret pit de la força del futbol català gràcies a la base en la que podria ser la seva darrera assemblea al capdavant de l'ens federatiu. I quan falten 4 dies només per al gran départ del Tour de França a Barcelona, s'ha confirmat la presència del gran favorit, l'eslovè Tadej Pogačar. El ciclista de l'equip UAE buscarà sumar el 5è títol de campió a la prova francesa. Ens amplien els detalls des de BTV.
12: Tadej Pogačar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogačar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món, i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs Indurain i Jan Ketil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història, i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogačar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran départ.
0: El Barça d'hoquei patins ha anunciat la incorporació de Nico Ojeda per a la propera temporada. El jugador argentí, que té 24 anys, ha finalitzat la cessió amb el Pons Lleida i serà blaugrana fins al 2029. Ojeda, que ha estat el màxim golejador de l'hoquei Lliga amb 26 gols, tanca així la seva etapa a l'equip llistat, on ha jugat les darreres 3 temporades, l'última ja en qualitat de cedit pel Barça.
13: Hola, culés, ¿cómo están? Bueno, yo contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club, y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos. Les mando un abrazo grande.
0: Tret de sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ana Teresa de Kersmaker, Angelica Lidl, Malpelo, Àlex Rigola o Hoffe Schechter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos, i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. Letícia Martín, directora del Grec, analitza la programació d'enguany.
14: Per a mi el més important és intentar, per un costat, ser finestra internacional, per altres, donar suport a les creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius, detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant, i també arribar a tants llocs que la ciutat com sigui possible, institucions, museus, també companyies privades, hi ha una mica de col·laboració de tot.
0: I seguim parlant de teatre perquè Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el Meeting Cow d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà. Ens en dona més detalls el David Navarro.
15: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
16: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
15: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena aquest vespre i que ja té les entrades esgotades.
0: Igualada tornarà a convertir-se aquest juliol en la capital europea dels globus aerostàtics amb una nova edició de l'European Balloon Festival del 8 al 12 de juliol. El certamen arriba als 30 anys d'història i ho celebrarà amb novetats com ara la participació de globus de formes especials en figures tan singulars com una tortuga, un gat o un tornavís.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Llibre electrònic. Llibre editat en suport digital amb contingut de text, imatge o so que requereix mitjans informàtics per ser reproduït.
5: Les formes llibre electrònic o llibre digital són l'alternativa a l'anglicisme e-book. Seguint l'esquema d'altres formes que en anglès es creen amb el prefix i, en català la qüestió es resol amb els adjectius electrònic o digital. Per llegir aquestes obres electròniques o digitals, fem servir un lector de llibres electrònics, que és aquell aparell concebut específicament per això, que té una pantalla monocroma i les dimensions més o menys d'un llibre de butxaca. Sovint en diem simplement llibre electrònic per un procés natural de metonímia.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera, es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 30 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En parlarem tot seguit amb Desiree García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició a Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber en hora punta si hi ha gaire complicacions avui per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Mireia, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia. A hores d'ara, la Nacional 240 està tallada a Lleida en tots dos sentits per un camió volcat i a desviaments senyalitzats. En aquest tram, a banda d'això, problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autovia 2, i retencions entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Dins d'aquest tram hi ha un camió avariat a Sant Vicenç dels Horts que talla un carril. A la B23 i a Quart del Papiol a Barcelona, la C32, retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona, la C31 Q de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona, l'autopista P7 i retencions de la Roca Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cuat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C58 i a Quart de Terrassa Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. A la Pota Nord, a la B20 i a retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. A la C59 i a retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 i aturades de Joan Antona a la Roca del Vallès en sentit Granollers i situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: I pel que fa al temps, avui ens espera un dia de cantis i ventalls. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs així és, són formes ben casolanes, manuals i molt eficients de fer front a la calor, i és que avui aquesta temperatura ja desperta una altra vegada amb ganes en alguns indrets. Déu-n'hi-do, per exemple, a hores d'ara a l'Empordà, a l'Alt Empordà, hi ha valors que estan a prop dels 30 graus, i són les 8 i 4 minuts del matí. També molts indrets de la costa volten els 25 graus ja a aquesta hora. Per tant, matí que desperta molt xafogós, més aviat assolellat, hi ha molt pocs núvols i així continuarà tot el matí, per tant un sol ja piconador des d'ara mateix. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta, algun ruixat de fet, però molt menys importants que els que hi van descarregar ahir. De fet, aquesta tarda en tindrem algun de xafaguet, algun remet, entre el Berguedà, el Solsonès, també la comarca d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, però remarquem, seran fenòmens molt més efímers i locals que les tempestes tan fortes d'ahir, també que van ser molt puntuals. Quan més cap al sud, el que farà més sol i més calor. Avui una altra vegada 3 o 4 graus més que ahir, sobretot a l'Ebre i a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
6: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer del tot a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Ens ho amplia en aquesta crònica en Marc Pijuan.
10: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
11: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
10: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
12: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
10: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
6: I no deixem els números encara, perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas, que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, o sigui la que exclou l'energia i els aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I també us ho destacàvem en titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats. Una situació, aquesta que us explicaven, que Càritas veu cada dia. I per això volem parlar d'aquesta situació amb la Desiree García. Ella és responsable del programa de formació i d'inserció laboral de Càritas Barcelona. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Desiree.
13: Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
6: A Catalunya el procés de regularització extraordinària ha superat totes les previsions, a Espanya també, i arribarà, sembla, a les 200.000 sol·licituds. Des de Càritas us sorprèn aquesta magnitud?
13: Bé, des de Càritas nosaltres ja fa temps que estàvem dient que aquesta era una mesura necessària, que era una mesura de justícia i de cohesió social, una eina que restableix drets i, entre d'altres coses, un dels efectes que tenia, donat que oficialment no hi ha una comptabilització de quantes persones estan en situació irregular al nostre país, això el que ens permetrà també és posar una mica de llum precisament a aquestes dades. No ens ha sorprès perquè les dades aproximades que es tenien sempre era basant-se en les entitats del tercer sector que atenem i acompanyem a les persones que estan en aquesta situació.
6: Quins són, segons Càritas, els motius que han dificultat o que estan dificultant encara fins avui més que les persones vulnerables puguin completar la regularització? Quins obstacles heu vist que justifiquin demanar una pròrroga perquè ningú quedi fora, com esteu demanant aquestes entitats socials?
13: Doncs mira, en el fons són les dificultats i els entrebancs que ja anunciàvem des de l'inici. Primer, un termini curt, no tothom disposa de mitjans. Al final també és cert que doncs, la norma va sortir amb més retard de l'esperat. Per tant, s'escurçava el temps el no allargar també el període de finalització. Després, nosaltres des de l'inici vam dir que era molt important que les administracions, això és veritat, ho llença l'estat espanyol, però aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important, i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital, via online, no? Les dificultats per tenir un nombre reduït d'administració o d'oficines a les que accedir per entrar la documentació, tot això eren fets que sabien que hi eren, i més quan no tenim una comptabilització real amb la que tu puguis calcular. Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin i que sobretot arribat el moment tinguéssim reflexes, si em permeteu l'expressió, doncs per si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs ja fossin de nivell autonòmic, el que fos, doncs que tinguessin aquesta capacitat. Al final hi ha les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i per tant doncs tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
6: Desider, el procés dona accés a papers, però això no garanteix sens dubte la integració real. Què falta a Catalunya perquè aquesta regularització tingui un impacte durador en la vida de les persones?
13: Doncs mira, falten mitjans i coordinació altre cop en aquest sentit, no?

0: Sobretot hi ha un fet clau per la majoria, que és l'accés a la feina, i sobretot doncs, que la puguin mantenir. En aquest sentit, nosaltres estem també des de Càritas demanant la complicitat de les empreses, no? Empresaris i empresàries que sovint venen doncs, a les entitats del tercer sector dient doncs, que no cobreixen vacants. Doncs, ara és el moment, no?, de fer aquest pas endavant, de fer contractes amb aquestes persones, que aquestes persones també puguin tenir drets laborals, però deures també, és a dir, que puguin doncs, pagar la seva seguretat social, que al final puguin també participar d'un sistema de pensió doncs, que sabem que està doncs, amb dificultats per la nostra natalitat. Al final el que estem parlant és de seguir riquesa per tothom i on sigui reconegut allò que estan aportant a la nostra societat les persones que han vingut.
1: Desiree García, ara comença la fase més delicada, que és la resolució massiva dels expedients. Per tant, segurament haurem de tornar a parlar algun altre dia amb tu. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres. Moltes gràcies i quan vulgueu.
1: I avui també és l'últim dia, encara que d'una altra qüestió, que és per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional que aquest any han quedat exempts de presentar-la. Són ara mateix un quart de nou. Avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre el pare i el fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del setembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta, però, no es pot acollir al secret professional perquè no està ni col·legiada, ni com a psicòloga, ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i per Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. I marxem ara cap a Veneçuela perquè cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles espanyoles, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Mentrestant, aquí a Catalunya, diversos municipis han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, l'Ajuntament ja han muntat un punt de recollida de productes bàsics com, per exemple, medicaments.

0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellbé.
1: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Unió de Pagesos ha iniciat una campanya reivindicativa per reclamar solucions a la Generalitat davant la situació delicada, afirmen, que travessa el sector agrícola. Des del sindicat s'han lliurat un seguit de cartes de manera simultània a les oficines comarcals d'agricultura del Vendrell, de Valls, de Tàrrega i Falset. Denuncien el moment pel que travessa el camp i molt especialment la vinya. Entre les solucions que plantegen, demanen un suport econòmic per als productors que no puguin col·locar la collita i arrencar prop de 2.000 hectàrees de ceps. Ens ho explica el Víctor Merencio des de la televisió del Vendrell.
3: Excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compraran raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. Tot plegat un còctel que podria deixar tocat gairebé de mort un sector ja de per si força precari i que ha obligat els pagesos a mobilitzar-se i reclamar l'ajut directe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Des d'Unió de Pagesos es proposa, tal com afirmen que s'està fent a La Rioja, ajudar econòmicament aquells productors que no puguin vendre la collita d'enguany i aplicar altres mesures contundents.
4: El que creiem principalment és que sobren prop de 2.000 hectàrees de vinya a Catalunya, segons els càlculs del sindicat, i creiem doncs, que s'hauria de subvencionar, com està passant a França, l'arrencada definitiva per baixar el potencial productiu del país i doncs, que així haver-hi menys producció, que el preu torni a pujar.
3: I és que alguns cellers i cooperatives ja han comunicat als pagesos que enguany no els compraran raïm, bàsicament per l'estoc acumulat d'anyades anteriors.
5: Si treus la vinya, només hi pots fer o plataformes logístiques o que s'hi criïn pins.
3: Des dels sindicats s'ha presentat una carta a diferents oficines comarcals d'agricultura, com la del Vendrell, amb l'objectiu d'aconseguir el suport del govern de la Generalitat. I és que tres setmanes per l'inici de la verema, les perspectives són força magres.
0: I no deixem encara el sector primari perquè la Generalitat té aprovat un pla d'acció de la mel a Catalunya pel període 2025-2028 que té com a objectiu reforçar l'apicultura. Un projecte que els abellaires esperen que tingui efectes positius. De fet, les pluges de principi d'any fan preveure una bona campanya de mel, sobretot la de farigola i la de cap d'asa. En té tots els detalls en aquesta crònica el Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
6: Entre les accions més destacades hi ha la d'establir un pla sanitari apícola, compensar danys ocasionats per la vespa asiàtica, promoure la producció de mel sostenibles i de qualitat, la creació d'un segell, mercats i fomentar la producció ecològica, per posar alguns exemples. Tot i que els petits productors admeten que viuen una realitat diferent a la de grans productors, asseguren també tenir problemes per fer subsistir les seves explotacions i per això asseguren que és bo que els governs proposin plans per millorar el seu dia a dia a l'espera del que n'acabi resultant.
7: Totes les ajudes que es puguin treure dins aquest sector estan molt ben rebudes, tot el que sigui, perquè realment, hòstia, sí que portem uns anys molt penosos, ara per sort doncs va remuntant la cosa i totes les aportacions doncs són molt benvingudes.
6: Enguany es preveu una bona producció de mel després d'anys molt dolents per culpa de la sequera. En Josep té velles transhumants que segons l'època de l'any pugen a muntanya, baixen a mar o es queden als camps de la Vall d'en Bas, de Jonetes concretament. Com sempre, productors com en Josep estan a sobre controlant la barroa per tal que el mínim percentatge de velles se'n vegin afectades. La vespa asiàtica també els fa patir.
0: Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. Quan falten només 4 dies per al gran départ del Tour de França a Barcelona, s'ha confirmat la presència del gran favorit, l'eslové Tadej Pogacar. El ciclista de l'equip UAE buscarà sumar el cinquè títol de campió a la prova francesa. Ens amplien els detalls des de BTV.
8: Tadej Pogacar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogacar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain i No i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogacar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran départ.
0: Amb la cultura arribarem a 8:45 del matí, tret de sortida al Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ana Teresa Deckersmaker, Angelica Lidl, Malpelo, Àlex Rigola o Hofe Schächter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival, engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. I la Festa del Renaixement de Tortosa comptarà enguany amb 79 passis d'espectacles fixos i superarà les 500 activitats i actuacions. Se celebrarà del 16 al 19 de juliol i a partir de demà ja es podran adquirir les entrades. La festa manté les propostes tradicionals i incorpora noves actuacions de companyies nacionals i internacionals procedents de Portugal, Itàlia, França, Estònia i diversos territoris de l'Estat. La tecnologia també estarà present amb un nou màping al Castell de la Suda i un espai audiovisual als Reials Col·legis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: ¿Sabías que...?
3: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circumdant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats el conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. Així ho justificava fa pocs minuts des del Notícies en xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
6: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital.
5: El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Abordarem tot seguit allò que envolta les tasques de rescat en un desastre natural d'aquestes característiques. Ho farem en conversa amb Luis Mendo, oficial del Cos de Bombers de la Generalitat i integrant del grup d'estructures col·lapsades. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Passen 3 minuts i mig de 9:15, tanquem el sumari i entrem en matèria. Us ho dèiem, el govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica que ens amplia ara en Marc Pijuan.
2: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
7: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
5: I no deixem els números encara perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar, amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com les deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i que els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. També avui acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment els col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats.
6: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important, i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital...
5: Seguim parlant d'aquest procés de regularització, perquè en les últimes hores per a la tramitació dels papers encara hi ha migrants que esgoten, està clar, els últims minuts, el temps, les últimes hores. A Barcelona es manté obert l'equipament de Miguel Bleach a Hostafrancs, que tancarà portes avui amb el final del període de regularitzacions. Allà hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, en aquest últim punt on es poden entregar els papers als migrants que volen regularitzar-se.
9: Hola, Elena, bon dia. Som al carrer Miquel Bleach, número 24, al barri d'Hostafrancs, aquí a Barcelona. És l'últim i l'únic dels quatre equipaments que s'havien desplegat a la ciutat de Barcelona per facilitar als immigrants tota la documentació i tot el servei que necessiten, que han necessitat durant aquestes setmanes per presentar la documentació necessària i poder-se acollir a aquest procés de regularització que va començar a fa dos mesos. Són les últimes persones, els últims migrants que volen acollir-se a aquest procés de regularització, que han tingut problemes per poder accedir a aquesta última documentació, i volem fer-vos arribar un testimoni. Ella és la Rosa. Rosa, buenos días, bon dia.
10: Buen día.
9: Perquè la Rosa, el seu net, el va dir, està dentro de este equipamiento, está agotando las últimas horas para poderse acoger a este proceso de regularización, y ya está dentro.
10: Sí, ya entró, ojalá Dios quiera que todo le vaya bien y que salga muy bien mi nieto de ahí.
9: Y en su caso, Rosa, ¿usted ya tiene los papeles en regla?
10: En mi caso, sí. Ya tengo los papeles, ya está para ir a recogerlo. Gracias a Dios, todo va bien.
9: Y emocionalmente, emotivamente, ¿se encuentra en un buen momento? ¿Inicia un nuevo capítulo en su vida aquí en Barcelona?
10: Sí, un nuevo capítulo. Así que hay que echarle para adelante. Ya estoy acostumbrada a trabajar. Así que para adelante. Uno vino a trabajar, pues a trabajar, se ha dicho.
9: Moltíssimes gràcies, Rosa. Elena, és el testimoni vital en primera persona de la Rosa, també del seu net. Va dir que fa uns minuts l'hem vist entrar aquí a l'equipament de Miquel Bleach, número 24, per presentar la documentació requerida i poder-se acollir a aquest procés de regularització. Han estat setmanes de treball intens pels treballadors municipals, també, d'aquests quatre equipaments distribuïts al llarg de la ciutat de Barcelona, que han facilitat aquest servei integral a les persones migrades que han volgut i han pogut adherir-se i participar, demanar a poder participar en aquest procés de regularització. Algunes xifres: gairebé 1 milió de persones a tot Espanya han presentat la documentació. Serien unes 150.000 persones les que es podrien beneficiar del procés extraordinari de regularització aquí a Catalunya. I, Elena, la gent és poca, la gent, per això, que va entrar en aquest equipament, l'únic, insistim, que està obert a la ciutat de Barcelona per poder-se acollir el procés en aquestes últimes hores d'aquest procés extraordinari.
5: Doncs perfecte, Anna. Ara han lliurat els papers i, com aquell qui diu, ara hauran de passar l'examen. Ara arriba o comença la fase més delicada, que és la resolució massiva d'aquests expedients. Gràcies.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
5: I a punt d'arribar a 9:15, avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades en els seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
11: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
12: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
11: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.
5: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sistemes de la setmana passada a Venezuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Doncs un cop hem actualitzat la darrera hora del terratrèmol, tot seguit ens proposem entendre com treballen els equips de rescat en un escenari així, què fan quan arriben, què és perillós, què tenen en compte i com es decideix cada pas. Ens acompanya Lluís Mendo, oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, el GREC, amb experiència en tragèdies com el terratrèmol de Marroc o la Dana de València. Senyor Mendo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
5: Aquest cap de setmana, un grup de 14 bombers del GREC arribaven a Venezuela. Quan arribeu a una zona zero com aquesta del terratrèmol, en aquest cas aquests bombers en concret que pertanyen a la mateixa formació que té vostè, quina és exactament la feina que fan, que us toca fer? Quins són els primers passos de l'evolució o en l'avaluació d'estructures col·lapsades?
13: Sí, el GREC és una unitat certificada pel mecanisme de protecció civil europea que està especialitzada en l'avaluació estructural. En una primera fase, la principal aportació que podem fer és una avaluació i triatge molt ràpid de grans àrees. Això ens permet generar una mena de mapa d'impacte, un mapa de calor que ajuda a les autoritats locals a dirigir els recursos a les zones on som més eficients. Això serà una primera tasca. A partir d'aquí sí que ja ens posem a fer avaluacions estructurals molt més precises que ajuden als equips de rescat a valorar la seguretat en les estructures, quines són les zones on podem tenir un percentatge, una probabilitat més alta de supervivència, i els ajudem a les tasques de recerca i rescat de manera molt més segura i molt més precisa.
5: Vostè parlava ara de seguretat. A Veneçuela ja porten més de 400 rèpliques, potser hores d'ara moltes més. És un edifici, en un edifici esquerdat o parcialment col·lapsat. Què implica treballar en un entorn, això, que continua tremolant? Quins riscos afegeix per a aquests equips de rescat?
13: Sí, pensa que un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials, lliscaments, col·lapses que posen en risc els equips de rescat. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures. És un protocol molt rígid que permet que en cas de rèplica els equips de rescat puguin moure's de manera ràpida a zones segures i identificant clarament que s'està produint una situació de risc.
5: Avui fa 5 dies del terratrèmol, i aquests dies que hem entrevistat a diferents testimonis de Veneçuela demanaven sobretot eines per poder treballar, perquè la gent esgarrapava amb les ungles per poder treure a les persones que poguessin estar sota. A partir d'aquest punt, després de 5 dies, en quin moment es pot donar l'ordre d'entrar amb maquinària pesada per retirar-ne una? Què ha de passar abans perquè això sigui segur i no es posi en risc ni els equips ni possibles supervivències que encara en queden?
13: Sí, la decisió d'entrar en maquinària pesada és una decisió que no depèn tant del temps, sinó és una decisió operativa. És a dir, la maquinària pesada ha d'entrar en el moment en què hi ha la certesa de que no hi ha persones possiblement vives que no poden ser rescatades amb eines manuals. És a dir, els equips USAR treballem a partir de sistemes d'elevació, tall, hidràulics, pneumàtics, que són molt precisos. La maquinària pesada pot introduir vibracions, pot acabar generant problemes en aquests espais vitals que han quedat dintre d'aquestes estructures que són altament inestables. Per tant, la maquinària pesada és un element que pot donar recolzament en la fase de rescat, però entra en una fase, diguem, posterior, en la qual ja s'ha determinat clarament que no comporta cap risc i que totes les tècniques tradicionals de rescat USAR ja no són efectives.
5: Lluís Mendo, doncs moltes gràcies per les explicacions i que tingui un bon dia. Que vagi bé.
13: Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
5: I a aquesta hora comença la primera jornada de vaga d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. Els treballadors estan convocats a 4 hores d'aturada en la primera de les 8 jornades de vaga que el comitè d'empresa ha previst durant el pròxim mes per tal de desbloquejar el conveni. Els principals punts de desacord són els increments salarials i la reducció de jornada. Són a les portes de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua els companys de Vallès Visió, Albert Maspons i la Susana Aguilera. Bon dia, Susana, explica'ns.
14: Molt bon dia. Doncs sí, ja ha començat aquesta primera jornada de vaga aquí a l'empresa Alstom. Els treballadors estan doncs situats just a l'entrada d'aquesta fàbrica de fabricació de trens, amb aquesta primera jornada que ha començat i que es preveu de 4 hores que finalitzi cap a 1:45 del migdia. Unes d'aquestes mobilitzacions són a causa de la reunió de negociació del conveni col·lectiu de l'empresa entre el comitè d'empresa i direcció, i que es troben encallades. Damunt de la taula hi ha diferents punts, entre aquests l'increment salarial i la jornada laboral. Per conèixer més detall aquestes demandes i també aquestes mobilitzacions, ho fem de la mà del secretari general de Comissions Obreres d'Alstom, en Mario Pariente. Explica'ns una mica en què consisteixen aquestes mobilitzacions que comencen ara i que esteu ja, doncs, a...
15: Bon dia. Avui és el primer dia de vagues que fem. Farem tot el mes de juliol. Farem un total de 8 dies de vaga. Comencem de menys a més. Començarà aquesta primera jornada, que són només de 4 hores, la següent setmana 6, l'altra setmana 6 més, la penúltima de juliol 2 dies de 6 hores i l'última setmana 3 dies de seguits de 6 hores cada dia. Ho fem d'aquesta manera, perquè per la responsabilitat que té aquest comitè d'empresa i aquestes sessions sindicals, el que volem és que l'empresa s'assegui a negociar de manera real. No val dir sempre que nosaltres hem de pagar els plats trencats, no val això, i volem negociar abans i arribar a un acord abans de que comenci l'estiu.
14: Hem comentat que damunt de la taula hi ha diferents temes, entre aquests els més destacats o els punts que centren, no?, aquestes mobilitzacions, l'increment salarial i la jornada laboral.
15: L'increment salarial és una cosa de les més importants. Ja vam tindre el conveni anterior, el desè conveni, vam tindre una negociació d'increments important. El 2021 va ser d'un 6,5, però després no havia començat la guerra d'Ucrània amb Rússia i vam negociar un increment d'un 2-2,5% màxim. Què és el que volem ara? Que no ens torni a passar. Perquè, i per això demanem una pujada d'un IPC d'un 5%, sobretot una clàusula de revisió salarial més un punt. Aquest és un punt. L'altre és la jornada. Tenim una jornada anual de 1.718 hores. Teníem 1.688 fa ja 14 anys i jo crec que ja toca que tornar a reduir i tornar a tindre les hores que teníem abans.
14: Doncs moltes gràcies per aquestes explicacions i aquesta jornada que ha començat i que es preveu aquestes 4 hores d'aturada en aquesta planta de Santa Perpètua de Mogoda. Temps ara per a la crònica esportiva i per al Mundial de Futbol, que s'està posant molt interessant i molt emocionant. Cristina Álvarez, bon dia.
16: Bon dia.
14: Ahir va ser una jornada de sorpreses als setzens de final.
16: Sí, aquesta mateixa matinada. La sorpresa l'ha donat el Marroc, que ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals. Un triomf agònic. El temps reglamentari i la pròrroga havien acabat amb empat a un, i ja en els llançaments definitius, la bona actuació del porter Bono i l'encert del terrassenc Ismael Saibari en el darrer llançament han donat el bitllet al combinat marroquí. Envia, doncs, els de Koeman cap a casa. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà. Tant que el Paraguai fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd els penals en una Copa del Món. I per últim, dic que el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Tots dos treballen per reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros a la competició durant les properes 4 temporades per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. I quan falten 4 dies per a la sortida del Tour de França des de Barcelona, s'ha confirmat la presència a la prova del gran favorit, l'eslovè Tadej Pogacar, que buscarà el 5è títol de campió a la prova francesa. Més detalls des de BTV.
17: Tadej Pogacar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogacar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món, i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs Indurain i No i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història, i així s'afegirà Michael Jordan, a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogacar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran depart.
16: En parlarem molt del Tour de França els pròxims dies.
5: Cristina, doncs amb la velocitat del Pogacar, marxem. Vinga. Per tant, gràcies per l'atenció. Fins demà. Adéu-siau.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Pili García. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans del dia 1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. I el govern de Veneçuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pel terratrèmol mentre continua la tasca contra el rellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencia que els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. 14 efectius dels bombers de la Generalitat estan desplegats a Veneçuela per participar en aquestes tasques d'avaluació dels edificis afectats pels terratrèmols i facilitar les tasques de rescat, com ha explicat fa uns moments a la xarxa en Lluís Mendo, oficial del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.
2: Que ja ens posem a fer avaluacions estructurals molt més precises que ajuden als equips de rescat a valorar la seguretat en les estructures, quines són les zones on podem tenir un percentatge, una probabilitat més alta de supervivència, i els ajudem a les tasques de recerca i rescat de manera molt més segura i molt més precisa.
1: D'altra banda, s'han confirmat 18 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela, 144 desapareguts i 12 persones de nacionalitat espanyola localitzades sota les runes. I avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà d'aportar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència i l'empresari. I també avui l'Audiència de Barcelona comença el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de Covid a policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula del departament. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Bon dia, el Prat. És dimarts 30 de juny del 2026. Quan passen 5 minuts exactament per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Avui tenim un programa molt variat. En primer lloc, seguirem un dels capítols del concurs de llengua Pica Lletres organitzat per la xarxa, on s'enfrontaran l'Institut Àgora de Sant Cugat i l'Institut Ribera Baixa del Prat, lletrejant des de Ràdio Sant Cugat i el Prat Ràdio respectivament. Molta atenció a 9:45. Després ens aproparem al cicle Videojocs i Música, un projecte que connecta la cultura digital, l'experimentació sonora i la creació col·lectiva per joves. Enguany, aquesta proposta gira entorn dels videojocs arcade, és a dir, videojocs d'estètica dels anys 80, amb gràfics pixelats, amb pantalles senzilles i també amb partides ràpides. Tot seguit us ho explicarem. I a l'últim espai de voluntariat d'identitats ens apropem als Amics de la Sardana per parlar de com està aquesta entitat i també de com han viscut Sant Pere i Sant Pau. Comencem. El control tècnic Sergio Villar, Marc Quinto de producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Planeta Prat.

0: Vinga, doncs anem a repassar l'actualitat del dia. Ho fem de la mà del redactor dels serveis informatius de la casa, d'Ivan Conde. Què tal? Benvingut.
1: Bon dia, Isa.
0: De què parlem avui?
1: Doncs parlem, per exemple, de que a partir de demà torna la línia L22, la que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, que va existir entre el 2023 i 2024, però que després va deixar d'existir. La L22, recordem, unirà el Cap Ramon Avià amb l'Hospital de Bellvitge de dilluns a divendres, de 7 del matí fins a 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'un bus cada hora en ambdós sentits. També a partir de demà la L78, la que connecta el Prat amb Sant Boi, canvia el seu recorregut pel Prat. Si fins ara recorria Anselm Clavé i Avinguda Remolar des de Sant Boi per creuar tota l'Avinguda Verge de Montserrat, ara el que farà és travessar tota l'Avinguda Remolar per a girar l'Avinguda 11 de Setembre i arribar durant tot aquest carrer fins a l'encreuament, o de fet la rotonda, carretera de la Marina. Amb aquest canvi, com a mínim, no? Doncs la versió oficial i el que comenten també, no?, les persones responsables d'aquest canvi, és que es vol connectar més i millor tots els barris de l'Eixample, del nou Eixample Sud, així com la Barceloneta o la Seda, que són segurament algunes de les parts de la ciutat que tenen una connectivitat una mica més llunyana, no?, que altres punts o altres barris cèntrics del Prat. Sobretot la connexió amb l'estació de Rodalies, no?, que en fer 11 de Setembre Remolar Rodalies en pocs minuts es pot arribar a l'estació del Prat, que ja connecta amb més ciutats. Freqüència de pas de 20 minuts en la L78.
0: Doncs bé, era una reivindicació també, com deies, de barris històrics com la Barceloneta i les cases de Seda, no només per Rodalies, sinó també per poder fer tràmits fins i tot a l'Ajuntament, no?, per poder estar connectades amb el que és doncs, el centre del Prat. Què més?
1: Sí, que després de Rodalies passa per Anselm Clavé,
0: sí.
1: I per tant, doncs, l'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les quatre que se celebraran entre demà dimecres i demà passat dijous a Brussel·les, sota el nom de Propera Parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, on participaran, entre d'altres, eurodiputats del grup dels Verds, eurodiputats que han estat escollits a Espanya, però també d'altres d'altres estats, d'altres països, com poden ser Alemanya o Països Baixos, així com entitats ecologistes i representants polítics del grup dels Comuns. Per tant, hi estarem atents, de fet, hi serem a Brussel·les per explicar tot el que es comenti en una d'aquestes ponències, que també el que pretén és aterrar el tema de debat a les institucions europees.
0: Perfecte, doncs aquesta gira també de Prat Ràdio, Ivan, que estarem doncs, en permanent connexió per tot el que passi allà a Brussel·les.
1: Doncs sí, i en un altre to, podríem dir, desenes i desenes de persones es reuneixen cada divendres a la cruïlla d'Avinguda Verge de Montserrat i al carrer de la carretera de la Marina per la febre de l'àlbum de cromos del Mundial, que enguany té molts adeptes, especialment entre la població jove. Per posar-ho també en una mica de context, tot surt d'una idea d'una botiga de llaminadures, ara escoltarem la intrahistòria, però sobretot serveixi molt per la canalla i per les famílies, perquè fins ara o feies de manera individual, et buscaves les garrofes o havies d'anar especialment al mercat de Sant Antoni, és una manera de no haver d'anar cada cap de setmana a Barcelona i sobretot d'estalviar-se diners. De moment comencem escoltant la responsable de la botiga que ha engegat aquesta iniciativa de Superchuches, doncs parlant de com va sorgir tot.
2: Partió todo por un niño que conocemos, que él va a Barcelona a hacer intercambios de cromos y claro, le queda ya a trasmano, muy lejos y es complicado. Y bueno, una iniciativa también para que en las tardes los niños también puedan hacer un intercambio, sociabilizar entre ellos y no estar también tanto móvil, ¿sabes?
1: Hi ha un vídeo al Prat Televisió, sobretot, que serveix per veure la quantitat de gent. De fet, s'ha anat com desplaçant tant per l'ombra com sobretot perquè aquell tram de carretera Marina a la vorera, que si puges cap al casc antic, la que queda a l'esquerra, entre que hi ha un puesto, perdó per la paraula puesto, però entre que hi ha una instal·lació de la 11, que és una cantonada estreta i tal, és cert que algunes setmanes fins i tot alguns transeünts començaven
0: a queixar-se.
1: Sí, a estar una mica empipats. Sí, això és molt bonic, els nens i nenes, el que tu vulguis, però jo no puc passar per aquí. I s'han anat desplaçant a la zona central, no? Al ramal central d'Avinguda Verge de Montserrat, també perquè hi ha ombra, aquest intercanvi de cromos que comença a les 5 de la tarda, però que s'estén fins a les 7 i mitja, 8, 8 i escaig, són hores i hores de gent que intercanvia aquests cromos.
0: Que curiós. Però això es fa cromo per cromo o hi ha alguns que tenen més valor?
1: En principi, o sigui, l'objectiu és completar la col·lecció, per tant, entre cometes, tots els cromos tenen el mateix valor,
0: Val.
1: Però és cert que hi ha d'alguns més cotitzats que d'altres. De fet, hem pogut parlar amb el director general de Panini, perquè un dels mites, creences que existeix és que els cromos més rellevants estan molt menys repetits.
0: Sí.
1: Panini defensa que no, i
0: que
1: ho defensa
0: no, faixament,
1: que és tot aleatori, que fins i tot hi ha, no, la presència d'enginyers per fer-ho tot correctament, etc. Però bueno, de vegades els mites, qui sap si tenen de veritat o no, però bueno, sobretot una mica.
0: Les llistes, me n'havia oblidat completament d'aquestes llistes on t'anaves tatxant.
1: Jo trobo a faltar que ja no es diu això de tengui o falti.
0: No,
1: no
0: què es diu
1: ara? Ara, doncs no lo tinc, no ho tinc, o aquest sí, o sigui, ja s'ha perdut. Però bueno, una situació curiosa, sobretot això que serveix per les famílies per estalviar-se diners, perquè són 980 cromos enguany, perquè són 48 equips. I clar, el càlcul oficial de l'empresa és que, com es repeteixen cromos, tu orgànicament, sense canviar amb algú, potser t'has de deixar 200-300 euros per completar l'àlbum. En canvi, amb això de l'intercanvi, potser no has de comprar tants i tants cromos, per tant, sobretot la

0: Vinga, anem a veure què ens ha explicat el Jonathan Marín amb els esports. Què tal? Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: De què parlem avui?
1: Doncs mira, parlem d'una molt bona notícia, perquè el pretenguis a Piñero ha conquerit la medalla d'or i el rècord del món en la prova de relleu de 4x400 Mixed Master durant el Campionat d'Espanya, que es va celebrar aquí, a Madrid, fa un parell de dies, aquest cap de setmana, a l'estadio de Vallehermoso. L'atleta Pota Blava de l'Hospitalet d'Atletisme ha fet equip amb el Jordi La Cambra, amb la Laura Boy i la Dara Barril, i han aconseguit una marca estratosfèrica 3:35.49. Han superat l'anterior registre mundial, que estava fixat en 3:36. Per tant, res, un segonet, però molt bona, molt bon registre, i doncs això, com dèiem, record del món. Un Isaac Piñero que doncs tenia en el seu full de ruta aquesta temporada poder participar en el Mundial de Corea del Sur, però per temes familiars doncs no podrà ser-hi en aquesta prova. Però bueno, veiem que el que era la preparació doncs va com un tir, o sigui que bueno, una llàstima. En fi, hi haurà més oportunitats. A banda de parlar doncs d'aquesta fita, també avui, com tots els dimarts, i a més és el darrer dimarts que tindrem la secció de pretens pel món, doncs el Manolo Gol ens porta la Judit València, que ha jugat en el Cadet B del Cornellà, i també la Nira Ferrer, que va començar la temporada en l'Infantil B del Prat i després va acabar a l'Infantil de la Fontsanta. Amb totes dues parlarem avui a la secció de pretens pel món per valorar la seva temporada. També li preguntarem a la Nira una miqueta per aquest canvi a mig curs. I si ens dona temps, doncs recuperarem algunes de les declaracions més destacades de l'entrevista que vam tenir ahir amb el Martín Lamela, recordem, exjugador ja de l'AE Prat, que el divendres doncs va anunciar la seva sortida del club després de 3 temporades. El motiu? La feina. Ell treballa com a maquinista i doncs ara li toca anar, que aquesta és la part bona, li toca tornar a casa, a Ourense, i ha de deixar Catalunya i, evidentment, doncs, l'Associació Esportiva Prat. Una sortida que, com ens comentava ahir, doncs, amb un sabor agradolç, content per tornar novament a estar a prop de la seva família, però, clar, tancar amb el Prat aquest cicle, amb aquest sabor de boca de l'últim partit, bueno, no era la manera desitjada, però a vegades la vida doncs, ve com ve i s'ha d'acceptar. I també vam tenir ahir aquí als estudis el nou entrenador del Terlenca, el Marc García, que doncs la veritat és que va ser una entrevista molt interessant, on ens va explicar una miqueta la seva idea d'equip de cara a la propera temporada, els jugadors, per què els ha fitxat, com vol jugar, què vol fer, quina és la seva idea, com ho va comunicar a la plantilla, i també què és el que li falta. Ja ens va dir que li falta algun retoc, que és de cara a la mitja punta, o sigui que bueno, també va donar bastants titulars, i que avui doncs, si ens dona temps, també recuperarem algun.
0: Molt bé, doncs ben interessant com sempre, Jonathan, gràcies.
1: A vosaltres, adeu.

0: Vinga, doncs anem a conèixer quin temps ens espera de cara a les properes hores, com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la. Al llarg d'aquest dimarts i ja les tempestes que teníem ahir d'una forma molt intensa, però local, avui van a menys. Aquesta tarda algun ruixat sí que s'arribarà a produir, sobretot a cavall del Berguedà, del Ripollès, el Lluçanès, Osona, la Garrotxa, però ja diem, ruixats força més locals que els d'ahir. A la resta del país, més domini del sol durant tota la jornada, sol picunador, sol de calor, i de fet avui ja tornarem als 37-38 graus a molts indrets de l'Ebre i sobretot de les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui no hi ha afectacions destacables a la xarxa de transport públic. A Rodalies, com sempre, doncs funciona amb afectacions i limitacions de velocitat, però són les habituals.

0: I ara anem a veure com estan les principals vies de trànsit, com sempre, des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
1: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts, destacant que tenim diverses incidències actives. Parlem de dos accidents a la A2, un a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que en direcció a Barcelona doncs talla un carril de circulació en direcció a aquest enllaç amb la B23 i deixa retencions des de Pallejà, també a la B23 i retencions en aquest cas des de Molins de Rei, tot plegat cap a la capital catalana. El segon accident que hi ha hagut en aquesta via ha estat a l'altura d'Abrera, en direcció a Lleida, on hi ha només un carril de circulació obert que deixa 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim doncs retencions amb intensitat a la A2, però a l'altura de Cornellà del Llobregat, que en direcció a Barcelona doncs deixa un carril de circulació tallat a causa d'aquesta avaria que provoca 4 quilòmetres de retencions. Per les vies costaneres també tenim retencions en sentit nord, com per exemple a la C32, on hi ha 2 quilòmetres de cues cap a Barcelona ja des de Viladecans. Pel que fa a la ronda litoral, en el sentit Besòs, doncs a hores d'ara hi ha 4 quilòmetres de cues també des de la zona franca fins a aquest cas a l'altura de la Barceloneta. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé. I anem a explicar-vos què heu de saber per començar el dia amb la màxima informació possible. Marc Quinto, què tal? Benvingut.
2: Molt bon dia, Isa. Com va? Gràcies. Molt bé, de dimarts ja i... Hem de dir que demà iniciem el mes de juliol ja, així que darrer dia de juny...
0: Comptant els dies.
2: Oh, comptant els dies i les hores, que aquí som molt de comptar-ho tot.
0: Sí.
2: I molt bé, molt a gust estem ja, perquè els diaris porten notícies interessants, no totes les que ens agradarien, la veritat, però bé, alguna de bona en trobarem.
0: Sí.
2: Començem amb el diari Ara. L'augment d'inversió en educació, parlem, no reverteix els problemes i que estan ja cronificats a l'escola. Els 900 euros de més de despesa pública per alumne des del 2021 no han servit per millorar els resultats i la Conselleria d'Universitats ha rebut 2.500 reclamacions per la prova de matemàtiques de la Pau. Aquí hi ha un batiburrillo de coses, de lius que tenen el Departament d'Educació que és difícil. I després hi ha doncs, alguns destacats. I és que la fi, parlem ja a nivell més espanyol, la fi de les rebaixes fiscals a la llum i al gas encareixen el cost de la vida i la presidenta de la SEPI imputada, la fiscalia apunta a delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i malversació.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
0: El periòdico a Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona. Una doble inversió pública i privada per valor de 75 milions permetrà descarbonitzar la infraestructura i consolidar-la com un hub, que aquesta paraula està a moda, més net i competitiu per les navilieres. Per tant, veurem si acaba atraient o no doncs, tots aquests creuers que s'aturen a Barcelona i que segur que a Barcelona hi ha molta gent que està molt a favor que es diversifiqui.
2: Sí.
0: Hi
2: ha molts més ports a part
0: hi ha molts ports molt bonics més enllà del que tenim aquí a tocar del Prat. Després, la fotografia central és pel Grec, obre la festa del seu 50è aniversari, una estilitzada revisió de l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, a càrrec de Marta Pazos, inaugura aquest festival d'estiu que és deliciós. T'ho recomano molt.
2: Gràcies.
0: És una de les coses que podries fer aquest any. En la teva, abans de 30 anys. Saps
2: això
0: de les llistes
2: abans
0: de fer...
2: He de fer tot això,
0: sí,
2: doncs, sembla bé.
0: I, doncs, continuem pendents de Venezuela. Decau l'esperança de trobar supervivents després d'una rèplica sísmica.
2: Pel que fa a La Vanguardia, també doncs, la fotografia central és per aquesta forta rèplica a La Guaira allà a Venezuela, mentre es continua la cerca, cada vegada més difícil de trobar persones en vida, i es veu doncs, es veuen uns edificis esfondrats que déu-n'hi-do, se't queda el cos fatal, veient-lo. Després, el titular del dia és per l'estat espanyol també. Feijó acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei de nets. El PP considera que el govern atorga la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats per afavorir el PSOE. Bé, res més a dir. Sembla que ja en suma una derrota. Diuen replica, o sigui, ho diuen des del govern espanyol, això, cap a Feijó. I després, un altre destacat, i és que el Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna a Trump per abús sexual. Així que res més a dir, cosa que ja sabia.
0: Notícia que no surt a la resta de diaris,
2: no,
0: només a La Vanguardia, cosa que és molt sorprenent. Però,
2: No, clar. Bé, perquè no servirà a efectes pràctics de res.
0: Sí, després, bueno, en fi, No farem opinió perquè no puc. Marc, anem a explicar què hem preparat al Planeta Prat d'aquest dimarts. Planeta Prat.

0: Vinga, què hem preparat avui?
1: Vinga, doncs, per aquest darrer dimarts de mes de juny comencem, com has explicat a la portada, amb el Picalletres, que és aquest concurs que organitzem conjuntament la xarxa i les ràdios locals de Catalunya, en el que participa el Prat, amb la ràdio, amb el Prat Ràdio i amb l'Institut Ribera Baixa. Avui és la primera, de moment, de les tongades. Veurem com queda el Prat, perquè l'Institut Ribera Baixa, doncs, ja fa uns anys que hi participa. Ara tenim la primera fase, aquesta fase com més general. D'aquí surt una semifinal i de la semifinal surt la final. Recordem, hi ha anys que no hem arribat a res, anys que hem arribat a les semis i anys que hem arribat a la final. De fet, l'anterior vam arribar a la final. Veurem tot seguit com queda, perquè doncs, venen preparats i preparades.
0: Concurs que ha presentat Marc Quinto.
1: Sí,
0: tant,
1: també.
0: És el seu concurs preferit.
1: Sí, això sí, però no és important. I avui competim...
0: I el nostre, també.
1: Sí, contra l'Àgora, que és un institut de Sant Cugat.
0: Molt bé. I, és doncs, un nom molt maco.
1: Sí.
0: No?
1: Com molt...
0: grec.
1: Sí. Parlàvem de Roma, de Grècia, clar. Doncs molt grec, molt, molt grec, imposa molt aquest nom. Sí. Després, a les 10, parlem de videojocs i música, que és el projecte de Jardins de la Pau, que tindrà el seu moment culminant aquest proper dia 15 de juliol i que van passar pels micròfons del Prat Ràdio amb els companys informatius, així que ara ho escoltarem tot seguit. A 11:15, parlant d'estiu, arriba la revista del mes d'estiu, que tot just acaba d'entrar per la porta, m'ha semblat veure, ara quan estàvem parlant.
0: Oh, quina il·lusió.
1: He vist algú de Rubricatus, no sé si era amb la revista o no, però bé, ja la tindreu entre avui i aquests dies a casa. Recordem que és aquesta revista que val per dos, perquè és de tot el mes d'estiu, de juliol i agost, i doncs ens explica tot el que podrem fer al Prat aquests
0: Hi ha molta
1: mesos.
0: Activitat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. No para, i ara amb la piscina, amb els vesprejos, amb tot. És espectacular.
0: L'agenda cultural és increïble.
1: Sí. Més coses. A les 11, el Col·lectius en Xarxa. 11:45, el Voluntariat i Entitats d'aquesta setmana, darrer de la temporada ja. Parlarem, la Lídia Carbó ens porta una entitat que va venir fa poquet per parlar de l'Aplec de la Sardana, com és, són els Amics de la Sardana, però aquesta vegada venen a parlar de... aquesta crida a voluntariat que fan, perquè és una entitat que s'està ampliant, que està en bona forma,
0: sí.
1: Però clar, tot això que atrau tanta gent a aquestes trobades necessita també de persones voluntàries que ensenyin, que ajudin, que dinamitzin una mica tot.
0: Molt bé.
1: I veurem què ens expliquen. A les 12 el Fem Salut i acabem amb Pinzellades del Món i Sandra Coromines.
0: Perfecte, Marc, gràcies. Que vagi
1: ara...
0: molt bé.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
10: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: internet praat. Picalletres. Presenta Tina Forest.
1: Us donem la benvinguda des dels estudis a la xarxa de comunicació local. El Picalletres torna a oferir-vos un nou capítol i ja estem a punt per passar una bona estona envoltats de lletrejos i altres jocs lingüístics. Tenim els concursants d'avui ja preparats i expectants, així que només esperem que ens puguin oferir un bon nivell i que aconsegueixin un bon sac de punts per fer-se un lloc al nostre Picarranking. Ho comprovarem de seguida. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants a segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Sant Cugat del Vallès i cap al Prat de Llobregat.
0: Estàs escoltant el Picalletres.
1: Contactem amb la Sílvia Ferrer, que ens parla des de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Sílvia, què tal? Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola a tothom. Doncs tenim tres estudiants de l'escola Àgora Sant Cugat i ells mateixos ens diran una miqueta com són, com es diuen.
3: Hola, jo sóc l'Arnau. Sóc un tio curiós que m'agrada saber què passa al món i entendre i, bueno, pues amb moltes ganes de jugar una mica, no?
4: Bé, jo sóc l'Anna Juncoses i estic molt contenta de poder estar aquí i bé, tant de bo tot vagi bé.
5: Hola, sóc la Julià Romeu i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat.
1: Gràcies a vosaltres, saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap al Prat Ràdio. Com va, Marc Quinto? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
6: Hola a tothom, doncs ens acompanyen els i les alumnes de l'Institut Ribera Baixa d'aquí del Prat i ells també seran qui es presentin.
7: Hola, jo sóc l'Alejandra Cuevas i m'agrada molt fer esport i practico triatló.
8: Hola, jo sóc la Clàudia Pinyol i sóc bastant creativa i esportista.
9: Hola, jo sóc el Javi Galán i em considero una persona intel·ligent i esportista.
1: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I ja sabeu que si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
10: Ben preparada, Tina. Amb moltes ganes de presenciar un bon programa i que els i les concursants d'avui ens facin gaudir molt i a mi em facin intervenir ben poc. Això voldrà dir que ho estan fent molt bé. Comencem?
1: Sí, comencem de seguida. Molta sort a tothom. Abans de començar amb les proves, però, recordem el Picarranking. Jurat, qui són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarranking.
10: La quarta posició l'ocupa l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus, amb 5.800 punts. En tercera posició tenim l'Institut Martí Lomà de Montblanc, amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell, amb 7.400 punts. I encapçala el Picarranking l'Escola Sadaco de Barcelona, amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Picarranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes, tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Comencem el camí picalletraire amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Preparat, Arnau?
3: Sí.
1: Temps. Parella.
3: P-A-R-E-L-L-E.
10: L-L-A.
1: Anna. Acústic.
4: A-C-U-S.
10: La U porta accent.
1: Júlia. Bancada.
5: B-A-N-C-A-D-A.
1: Resumir.
5: R-E-S-S-U-M.
10: Has dit dues vegades S.
1: Vinga, comencem poc a poc, en aquest cas amb un encert i 100 punts que sumem al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Alejandra?
7: Sí.
1: Temps, consell.
7: C-O-U-N-E.
10: C-O-N.
1: Clàudia, anònim.
8: A-N-O amb accent obert. N-I-M.
1: Termal.
8: T-E-R-M-A-L.
1: Aclarir.
8: A-C-L-A-R-I-R.
1: Factura.
8: F-A-C-T-U-R-A.
1: Inútil.
8: E-I.
10: Comença per I.
1: Javi. Filet.
9: F-I-L-E-T.
1: Nineta.
9: N-I-N-E-T-A.
1: Coliseu.
9: C-O-L-I-S-E-U.
1: Calma.
9: C-A-L-M-A.
1: Solemna.
9: S-O-L-E-M-A-N-E.
1: Molt bona arrencada, nois, heu fet 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
11: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta amb veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'escola Ágora Sant Cugat. Les vostres paraules són les següents. Metro, cotilleo, musclo.
3: Cotilleo.
10: Correcte. En català, a la indiscreció, la intimitat o la murmuració que es fa córrer entre la gent, li hem de dir xafardeig, xafarderia, tafaneria, manafleria, però no pas cotilleo.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Ribera Baixa. Les vostres paraules són les següents. Barato, carro, dropo.
7: Barato.
10: Correcte, també. En català, quan alguna cosa té un preu baix i necessitem expressar-ho en masculí singular, hauríem de dir que és barat i no barato.
1: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: A la segona ronda tenim paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'escola Ágora Sant Cugat. Anna, preparada?
8: Sí.
1: Temps. Banderola.
8: B baixa.
10: Has dubtat amb veu alta i és B alta.
1: Júlia. Lluminós.
7: W-L-U-M-I-N-O-S.
10: La O porta accent tancat.
1: Arnau. Restringir.
3: R-E-S-T-I.
10: T'has deixat una R.
1: Nois, en aquest cas no heu fet cap encert, però no us preocupeu perquè encara queden més proves per davant. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Clàudia?
8: Sí.
1: Temps. Comentari.
8: C-O-M-E-N-T-A-R-I.
1: Autèntica.
8: A-U-T-E amb accent obert, N-T-I-C-A.
1: Subjectar.
8: S-U-B J-E-C-T-A-R.
1: Dolçament.
8: D-O-L-C tancada A-M-E-N-T.
1: Immensitat.
8: I-M-N-E.
10: Dues M's.
1: Javi. Asmàtics.
9: A-S-M-A amb accent obert T-I-C-S.
1: Impulsora.
9: I-M-P-U-L-S-O-R-A.
1: Apinyament.
9: A-P-I-N-Y-A-M-E-N-T.
10: Has dit Y, és Y.
1: Y. Doncs en aquest cas heu fet 6 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador i és el moment ara de saber com va aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
10: Les puntuacions actuals són les següents. L'escola Àgora Sant Cugat ha aconseguit fins ara 300 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 2.300.
1: Doncs en aquest cas l'Institut Ribera Baixa es posa per davant, però Escola Àgora Sant Cugat encara us queden més proves per anar sumant més punts. El picalletres no perd el ritme. Següent prova. En la prova musical d'avui escoltarem el grup Doctor Prats. Coneguts per tothom, el grup del Vallès va començar el seu camí l'any 2014 amb un nom ja ben consolidat i després de 4 discos i de girar per tot el territori i també per l'estranger, el 2025 va celebrar el seu 10è aniversari amb l'àlbum F5, en què demostren la seva maduresa com a grup i del qual escoltarem avui la cançó Qualsevol nit. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem Qualsevol nit, de Doctor Prats.

0: Una cançó plena de sensibilitat. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem-me a les preguntes. Escola Àgora Sant Cugat. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què és el que carona el coixí?
1: El somriure.
2: Correcte, escoltem-ho.
3: I ara un somriure carona el coixí.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara de l'Institut Ribera Baixa. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què els passa als teus ulls segons la cançó?
4: Que es fan petits.
2: Correcte, també. Escoltem-ho.
3: Mentre els ulls et fan petits.
0: Doncs 200 punts més que sumen al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
5: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més complexes i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. Teniu també 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Júlia, preparada?
4: Sí.
0: Temps. Insuficient.
4: I-N-S-U-F-I-N.
2: T'has menjat lletres?
0: Arnau, pastisseria.
6: P-A-S-S.
2: Una sola S aquí.
0: Anna, construiries.
7: C-O-N-S-T-R-O.
2: És una U, no una O.
0: Nois, en aquest cas tampoc heu pogut fer cap encert, però encara us queda la prova final, així que no us desespereu. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparat, Javi?
8: Sí.
0: Temps. Meticuloses.
8: M-E-T-I-C-U-L-O-S-A-S.
0: Principiant.
8: P-R-I-N-C-I-P-I-A-N-T.
0: Dissimularia.
8: D-E-D-I.
2: D-I.
0: Alejandra. Intercalació.
4: I-N-T-R.
2: T'has deixat la E abans de la R.
0: Clàudia. Avalotador.
7: A-V-A-L-U.
2: És una O, no una U.
0: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem com van aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
2: En aquests moments les puntuacions són les següents. L'escola Àgora Sant Cugat ha aconseguit 500 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 3.100.
0: Doncs amb aquests resultats ens endinsem en la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. Us pot donar molts punts, perquè en aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
9: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu perquè també els podeu perdre, com hem dit. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Sílvia Ferrer, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui? Mira, per part de l'Escola Àgora Sant Cugat ho farà la Júlia. Doncs la Júlia, que intentarà lletrejar aquesta mega paraula, ara penseu la vostra aposta i custodieu-la bé. Marc Quinto, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
5: Doncs per part de l'Institut Ribera Baixa ho farà el Javi.
0: Doncs el Javi, que també intentarà lletrejar la mega paraula, el mateix, penseu la vostra aposta i guardeu-la. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, del Prat Ràdio. Marc Quinto, fins ara.
5: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Escola Àgora Sant Cugat. Estàs preparada, Júlia?
4: Sí.
0: Som-hi, doncs. Segur que coneixeu algú que té una gran afició per la música, pel cine, per la literatura, i li agrada adquirir en format físic les pel·lícules que veu, els llibres que llegeix, la música que escolta. Amb el temps, aquestes persones acaben tenint grans biblioteques, discoteques. La mega paraula d'avui fa referència a aquestes persones que fan col·lecció dels productes que els apassionen. La mega paraula d'avui és el substantiu plural... col·leccionistes.
4: Col·leccionistes.
2: Endavant.
4: C-O-L...
2: Has dubtat també, Walter, i és L geminada.
0: Doncs, Júlia, en aquest cas no ha pogut ser, però no et desesperis perquè falta veure com ho farà l'equip contrincant, que ho descobrireu més endavant. Doncs ara serà el torn de l'Institut Ribera Baixa, per tant, desconnectem de Ràdio Sant Cugat. Fins ara, Sílvia Ferrer.
6: Fins ara.
0: Institut Ribera Baixa, esteu a punt? Estàs preparat, Javi?
8: Sí.
0: Doncs som-hi. Hi ha persones que són amants de la literatura, del cine, de la música. Al llarg de la seva vida, enduts per aquesta passió, adquireixen una gran quantitat de llibres, pel·lícules o discos, de manera que arriben a tenir una col·lecció fascinant que plega obres capdals de la història. Doncs bé, la mega paraula d'avui fa al·lusió a aquestes persones. La mega paraula d'avui és el substantiu plural col·leccionistes.
8: Col·leccionistes.
2: Endavant, quan vulguis.
8: C-O-L-geminada-E-C-C-I-O-N-I-S-T-E-S.
0: Molt bé, Javi, has lletrejat la mega paraula correctament i ara només falta saber com ho ha fet l'equip contrincant. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Sílvia Ferrer, quants punts ha apostat el teu equip?
6: L'Escola Àgora Sant Cugat és una escola valenta, els concursants han vingut a jugar-ho tot i per això doncs, han apostat els 500 punts que tenien.
0: Molt bé, doncs una aposta de 500 punts per aquí. I Marc Quinto, quants punts ha apostat el teu equip?
5: Doncs el nostre equip també, l'Institut Ribera Baixa, ha volgut apostar-ho tot per intentar doncs, sumar punts a aquest rànquing i hem apostat tots els punts que teníem, 3.100.
0: 3.100 punts apostats per vostre. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Escola Àgora Sant Cugat ha lletrejat la mega paraula... incorrectament! I l'Institut Ribera Baixa ha lletrejat la mega paraula... correctament. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Quan vulgui, jurat.
2: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Escola Àgora Sant Cugat ha quedat finalment amb 0 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat ha aconseguit finalment 6.200 punts.
0: Per tant, ja tenim un guanyador del programa d'avui, en aquest cas l'Institut Ribera Baixa. Anem a parlar amb ells. Enhorabona. Com esteu per aquí, Marc Quinto?
5: Doncs contentíssims. Aquí han aplaudit i tot, eh?
0: Home, és per fer-ho, eh? Això d'aplaudir, perquè la participació realment ha estat molt bona. Que parlin ells, com estan? Quines són les seves sensacions?
4: Molt contents.
7: Sí, estem molt contents i molt orgullosos de nosaltres.
0: Molt bé, doncs me n'alegro. No em vull deixar tampoc de parlar amb l'Escola Àgora Sant Cugat. Sílvia Ferrer, com esteu per aquí?
6: Bé, nerviosos encara, jo crec que ja han entrat per la porta, han dit estàvem molt bé fins que hem creuat la porta de la ràdio i han entrat una mica nerviosos, i el que dèiem, que no és el mateix quan tu practiques a casa o a l'escola que fer-ho aquí davant dels micròfons, però crec que contents. L'experiència, nois, com ha anat?
4: Esteu molt contents? Xula, molt xula.
6: Sí, sí. Veus? Sí, estan contents, sí. Estan contents d'haver participat, s'ho han apostat tot, han arriscat i hem vingut a jugar, que és el que veníem a fer.
0: Exacte, és el que compta. I penseu que els nervis són completament normals, no sou els únics, i és el que diem, eh? Avui és un dia diferent, que veniu aquí a passar-vos-ho bé, i des d'aquí ens n'alegrem que hàgiu gaudit el programa tant com l'hem gaudit nosaltres. I ara ens cal saber com queda el pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit alguna plaça els concursants d'avui.
9: El pica-rànquing.
2: Doncs tenim bones notícies, Tina. En quarta posició entra el pica-rànquing després del programa d'avui l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. Felicitats. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el pica-rànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el Pica Ranking, al final del Pica Lletres d'avui. Què us sembla? Institut Ribera Baixa, ja heu entrat en quarta posició. Com esteu?
1: Molt contents.
2: Sí.
0: Us ho esperàveu o no?
2: No, la veritat.
3: Bueno.
4: No, perquè hi havia molts punts, eh? Hi havia força instituts amb molts punts.
0: Hi havia competència. Però bé, l'enhorabona a vosaltres. Per part meva, només em queda acomiadar-me dels locutors d'avui, Sílvia Ferrer, Marc Quinto i concursants. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Esperem que us ho hàgiu passat genial.
3: A reveure.
4: Gràcies, que vagi bé.

0: Doncs hem arribat al final, esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos, per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Sant Cugat i el Prat Ràdio, per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Ens veiem d'aquí ben poc. Adeu!
1: Pica Lletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, per la Pili García. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficien d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podrien beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones en situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. N'ha parlat a la xarxa la Desiree García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona.
2: Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin. Ja les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i per tant doncs tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
1: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'alt tribunal considera que el decret podria entrar en conflicte amb la normativa europea i ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si eleva la consulta a la justícia europea. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pel terratrèmol mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats venezolanes. D'altra banda, s'han confirmat 18 espanyols morts pel doble terratrèmol a Venezuela, 144 desapareguts i 12 persones espanyoles localitzades sota la runa. I avui l'Audiència de Barcelona comença el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de Covid a policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula del departament. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
5: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
6: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
7: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
10: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
9: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
11: Tens un comerç al Prat?
12: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
13: 93 478 5360
14: 93 478 5360
11: Al Prat tot resulta ben pagat.
15: Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Aquest estiu arriba una nova edició del Videojocs i Música, un projecte que connecta la cultura digital, l'experimentació sonora i la creació col·lectiva per joves. Enguany, aquesta proposta gira entorn als videojocs arcade, és a dir, videojocs d'estètica dels anys 80, amb gràfics pixelats, amb pantalles senzilles i també amb partides ràpides. També té protagonisme, el circuit vending, una pràctica electrònica experimental basada en hackejar joguines i objectes sonors per transformar-los en instruments. Videojocs i Música és un projecte impulsat conjuntament per la CAPSA i també pel Centre Cívic Jardins de la Pau, que desplegarà diferents tallers entre finals de juny i mitjans de juliol. El 8 de juliol, de fet, el cicle presentarà una sessió de Tetris en directe amb música improvisada en viu, i el 15 de juliol tindrà lloc la mostra final d'aquest projecte també a l'exterior de la CAPSA. Recuperem aquesta entrevista del programa Connectats.
1: Videojocs arcade, joguines hackejades i música en directe. La nova edició de Videojocs i Música proposa una experiència creativa que va molt més enllà de jugar, crear, experimentar i transformar la tecnologia en una eina artística. Entre tallers de programació i sessions de circuit vending, els participants descobriran noves maneres d'entendre els videojocs i el so. Per conèixer més sobre aquesta iniciativa, saludem la Marta Barrufet, mediadora de la CAPSA, i l'Aila Pellicer, dinamitzadora de projectes de cultura digital. Bona tarda.
2: Bona tarda. Hola, què tal?
1: Expliqueu-nos com neix aquesta proposta, aquesta segona edició, però com neix el Videojocs i Música?
2: Bé, el Videojocs i Música va ser una proposta que ens va fer la CAPSA a Jardins de la Pau, perquè teníeu el cinema i música. Mm-hmm. I s'havia quedat una mica com ja, que ja s'havien fet moltes pel·lícules, s'havien sonoritzat moltes pel·lícules i tenien ganes de fer doncs una proposta nova. Llavors, a Jardins de la Pau, com treballem el tema dels videojocs, doncs érem les persones indicades per jugar amb aquest tipus de proposta.
1: I què és l'interessant de la relació entre els videojocs i la música? Perquè entre el cinema i la música sabem que hi ha aquesta importància de la emoció que et pot transmetre, que pot canviar fins i tot el significat d'una escena, però amb el videojoc, quina relació hi ha?
3: Bueno, és una mica el mateix que el cinema, no? També hi ha aquesta emoció, clar, jo crec que els videojocs, com el cine, n'hi ha de molts tipus, i a cada videojoc serà una cosa diferent, però és veritat que el so ajuda com a entrar dins d'aquest món de cada videojoc. I l'any passat va ser a Minecraft i vam fer un concert, un procés com de creació de la ciutat del Prat a Minecraft. Això ho sabrà explicar millor l'Aila.
2: Sí, el servidor de CubeCat, doncs vam crear el Prat, i llavors va ser molt xulo. Exacte. Perquè la Elena Grueso després va
3: fer un concert,
2: molt bonic, amb lletres que anaven en relació amb el joc, no? I llavors és com molt maco descobrir aquesta part creativa i convidar els joves a crear més que fer aquesta part tant de consum, sinó més proposar aquesta part de joc, però en lo creatiu.
3: Sí, el videojoc dona això, no? Que té aquesta part més interactiva i que, a banda de fer la part musical, també pot tenir lloc doncs un procés més de creació i creatiu, en el sentit del que es veurà aquell dia.

0: videojoc que no pots imaginar la magnitud de treball que hi ha al darrere o el que necessites, no? Saber fer per poder fer videojocs. I crec que també a dia d'avui hi ha molta gent, no? Que molts joves que volen també com dedicar-se en aquest món perquè és algo que els agrada molt. Llavors, com introduir-los dins d'això, crec que també és molt, molt guai, molt interessant.
1: Sí, i el so dels videojocs és una cosa que és una mica invisible, no? Perquè no ens adonem i estàs allà jugant i com que estàs allà fent lo teu, no penses doncs, en la persona que ha dissenyat aquest sorollet que fa aquest ocellet cada vegada que salta. I és important per crear una atmosfera també.
2: Per tant, parlem de música o de so. És a dir, els participants d'aquesta activitat faran música, composaran música o també faran els sons d'aquests videojocs. No sé si això...
1: És que el taller que farem és de circuit bending amb un col·lectiu que es diu Soldadores Estaño, i el circuit bending consisteix en el hackeig de circuits i en treure com tot el suc a un circuit i afegir-li parts i botons, interruptors per extreure'n sons. Llavors aquest taller el farem amb... també volíem que fos o sigui, és de reciclatge de joguines. I llavors el que farem serà això, treballar amb joguines antigues. O sigui, la idea és no comprar-les i anar també una mica a la contra d'aquesta cosa del consum i tal, i treballar amb el reciclatge. I a través d'aquestes joguines amb altaveus es hackejarà el circuit per treure sorollets o músiques. Jo crec que en cada cas serà diferent i ho hem de pensar també segons el videojoc que acabi sortint. O sigui, com que és un procés, fins que no tinguem la part del videojoc... veurem si serà música, si seran sorollets. Crec que en cada cas es podrà una mica decidir.
2: Clar, jo ja tinc una edat, m'agraden els videojocs, no? Tothom ja ens hem criat amb videojocs, però clar, jo penso en programar i penso en codis, no? Molts números, moltes lletres estranyes que no sé què volen dir, i no puc imaginar jo creant un videojoc. Penso que és una cosa molt fora del meu abast. Cal tenir coneixements previs de programació o algun tipus de habilitat prèvia per poder participar en aquesta activitat?
0: Doncs no. I a més, ara que dius que t'imagines, no, com amb tot el tema de la programació i el codi, hi ha eines que et permeten fer programació però d'una forma com molt més fàcil i més intuïtiva. Llavors farem servir un programa que es diu MakeCode Arcade, i és com bastant fet per fer videojocs arcade, però treballa per blocs. Llavors és com molt fàcil perquè en cada bloc, diguéssim, que et diu doncs l'acció que tu li estàs demanant que faci. Llavors ja és com si hi hagués una part d'aquesta programació que ja et ve una mica com feta perquè tu puguis investigar més la part del joc, de la narrativa, de l'estètica, i no et quedis com tan en el bucle de no saber com programar, no?
2: O sigui que fins i tot una persona com jo, si complís amb el rang de l'edat, que no és el cas, podria participar en aquesta activitat. Recordem, qui pot participar en aquesta activitat?
0: Doncs l'activitat és per joves d'entre 12 i 25 anys que tinguin interès en el món del videojoc i de la música experimental, o que tinguin ganes de conèixer doncs, el circuit bending, que és algo doncs bastant desconegut, però que serà també com un espai també per conèixer altres joves que tinguin interessos similars, i que, bueno, i que és un aprenentatge també molt, molt xulo, no? Saber aprendre a soldar una mica, sí. Circuits, entendre com funcionen els circuits també és algo bastant... Bueno, a mi m'interessa, realment.
2: Home, és una cosa curiosa, jo no ho havia sentit gairebé mai, i genera certa curiositat, la veritat. Videojocs i música. I hi ha aquest i perquè podeu participar a la part de videojocs, podeu participar a la part de música, o podeu participar, que fins i tot potser és el recomanable, no?, en totes dues.
1: Bueno, és més xulo perquè hauràs desenvolupat un videojoc i després podràs sonoritzar-lo. Clar, també tampoc no volíem com ser restrictives en aquest sentit i que tu poguessis una mica triar el que més t'interessa, però és veritat que si fas tot el procés, després hi ha una mostra pública on es podrà, a l'exterior de la capsa, on es podrà venir a, doncs, a jugar als jocs i on les persones que hagin fet les seves joguines alienígenes

0: hackejades podran tocar en directe i pensem que pot ser un espai molt xulo. Clar, el dia 15
1: potser cal tenir poca por escènica, no? Això sí.
2: Bueno, l'any passat, per exemple, quan vam fer lo del Minecraft, es va fer una jugada en directe, no? Llavors realment estaven d'esquena al públic i estaven jugant, no? Llavors és com un espai mig-mig, no? No estàs allí com exposant-te moltíssim, però sí que pots ensenyar una mica, doncs, el que has estat fent durant aquest procés de treball.
0: Sí, és més per ensenyar-ho que per fer un concert. Al final la gent, esperem que vingui molta gent, doncs, a jugar a aquests jocs arcade que s'hauran creat, i hi haurà una persona que estarà fent el so, però al final la gent haurà vingut a jugar i també li volem com treure una mica de pressió. En aquest sentit, no?
2: Sí, la proposta és una nit d'estiu a la fresca i passar-t'ho bé al final.
0: A jugar a la capsa.
1: Quin perfil de joves són els que més s'hi apunten a aquest tipus d'activitats? Sé que potser hi ha poca referència, perquè al final només s'ha fet una edició anterior, però vaja, si podem extrapolar.
2: Molt variat, la veritat. Sí. Edats molt diferents, també com interessos diferents, no? Clar, el Minecraft és un altre món,
1: Sí,
2: també
1: al final,
2: dir.
1: No? És com un nicho, no?
2: Però, bueno, els videojocs arcade ara també estan pujant bastant.
0: Estan tornant.
2: I, bueno, com fem un petit viatge una mica, no?, als 80, als 90, les joguines de quan jugàvem. Bueno, és jo crec que és bastant divertit la proposta que portem aquest any.
1: I parlem un altre cop de les joguines, perquè a mi m'ha quedat com el dubte, no?, de dir com podem fer música amb una joguina vella, per exemple. Quines idees se us acuden ara mateix o amb què hi heu pensat?
0: Això ens ho hauran d'explicar les persones de Soldadores Estaño, perquè jo també estic super encuriosida amb el circuit bending. Jo personalment no ho conec i tinc moltes ganes de saber exactament com funciona i quins sons podem extreure. Jo entenc que funciona a partir dels sons que la mateixa joguina pugui fer.
1: Joguines electròniques, entenc, no?
0: Sí, són joguines que han de tenir un altaveu i han de tenir un circuit. Uh-huh. No cal que funcionin, ens van dir, però això, han de ser que tinguin un altaveu i que puguin produir sons, uh-huh, o que inicialment poguessin
1: que
0: produir
1: no
0: sons.
1: Que no tenen per què ser música, pot ser, doncs, allò típic, un dinosaure, no?, que fa soroll,
0: exacte,
1: el dinosaure,
0: sí,
1: i a partir,
0: sí,
1: d'aquí fem música, no?
0: Sí.
1: Això.
0: Uh-huh.
1: Ostres, que curiós. La veritat que és molt interessant. I per què, bueno, ara ho comentava una mica, però per què aquesta referència dels 80, dels 90, els jocs arcade, venim del Minecraft, que és un joc que ja té uns quants anys, encara que sembli, no?, que per molts sembla una cosa molt, molt nova, però té força anys, però parlem d'anys 80-90, cap dels participants ha nascut en aquella època, l'ha viscuda, per què?
2: Doncs això, per recuperar una mica, no?, també a nivell d'estètic, doncs és molt, molt guai, bueno, com que pots jugar bastant a fer com coses simples, no? Mm. Però que enganxen, no?, d'alguna manera, ja com que
0: sí,
2: no sé, com aquesta mena d'adrenalina potser que et desperta, però això, com, sí, com fer un remember, no?, també una mica.
0: Sí, jo crec que hi ha aquesta part com de tornar una mica, o sigui, deslligar-nos una mica de la forma com es juga ara, no?, i hem dit, vale, anem a fer una jugada col·lectiva, però també hem triat els jocs arcade una mica per practicitat, perquè són més senzills i ens permeten, doncs, en dues sessions tenir el teu propi joc i poder-lo jugar en directe. Però és veritat que recuperem aquest espai, no?, com de jugar juntes, trobar-nos, no?, i anar una mica a la contra del que és ara jugar, que és una cosa, doncs, igual més individual.
2: Sí.
0: I creiem que pot ser xulo per això.
1: Uh-huh. Marta, la deies, dues sessions. Doncs recordem quines són aquestes sessions que hi ha del videojocs i del música.
0: Sí, vale, doncs, com deies abans, hi ha dues parts, la de videojocs, que serà a Jardins de la Pau el 25 i 26 de juny de 6 a 8 de la tarda. Aquí es farà la part del videojoc arcade. I després, a la capsa, farem la part del circuit vending i de la sonorització d'aquests videojocs. I serà els 3 dilluns següents, el 29 de juny, el 6 de juliol, 29 de juny, 6 de juliol i 13 de juliol, de 5 a 8, i després farem una mostra final el dia 15 a les 10, on les persones que hagin participat, idealment totes, doncs, puguin ensenyar el que han estat fent i jugar totes plegades fora de la capsa.
1: Sí, la part del circuit bending és una miqueta més llarga, no, diguéssim, perquè
0: també
1: és més complexa.
0: Sí, exacte, és més complexa.
1: Però al final es complementen l'una amb l'altra. Si us hi voleu inscriure, què heu de fer?
2: Doncs podeu anar tant al web de la CAPSA com al de Jardins de la Pau i allí trobareu l'activitat, i si no podeu venir i presencialment també apuntar-vos.
0: I us intentem explicar el millor que puguem.
1: Doncs recordeu, joves de 12 a 25 anys, jo ja no m'hi puc apuntar, però vosaltres si podeu, feu-ho, perquè té molt bona pinta aquesta activitat.
0: I també volia afegir que a la CAPSA, ja seguint aquest tema dels videojocs arcade i de videojocs i música, farem una competició de Tetris també a la fresca el dia 8 de juliol, competició de Tetris amb Jam Session, i veurem a veure com sona.
2: Sí, l'any passat també es va fer amb el Mario,
0: l'any passat
2: crec.
0: Vam fer Mario Kart,
1: sí, Mario Kart, és veritat,
0: i aquest any hem dit bueno, doncs anem amb els arcades.
2: Va ser molt molt guai.
1: Aquesta tampoc passat. Hi ha límit, aquesta sí que pot ser qualsevol,
0: aquí pot venir tothom.
1: Això sí que
2: aquí vindràs, no? Suposo.
0: Aquí t'esperarem
1: segur, segur. Doncs moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i ens veiem doncs mira, el 8 de juliol jugant al Tetris. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Bona tarda.
0: Gràcies.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
6: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
5: Qui omplirà la galeria de mil moments.
6: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag El Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
8: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
9: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
10: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
11: Són 10:45.
12: Serveis informatius, El Prat Ràdio.
11: Bon dia, els parla Víctor Asensio. A partir de demà torna la línia L22, la que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, que va existir entre 2023 i 2024, però que va deixar d'existir. La L22 unirà el Cap Ramon Avià amb l'Hospital de Bellvitge de dilluns a divendres, de 7 del matí fins a les 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora. Des del Cap Ramon Avià del Prat sortirà a cada hora en punt, mentre que des de l'Hospital de Bellvitge partirà cada hora a 2:15. També a partir de demà, la L78 canvia el seu recorregut pel Prat. Si fins ara recorria Anselm Clavé i l'Avinguda Remolar per creuar tota l'Avinguda Verge de Montserrat, ara recorrerà tota l'Avinguda Remolar per girar a l'Avinguda 11 de setembre i arribar fins l'encreuament amb el carrer de la carretera de la Marina. Amb aquest canvi es vol connectar més i millor tots els barris de l'Eixample Sud, així com la Barceloneta o la Seda, que compten amb menys alternatives de transport públic prop dels seus carrers. L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les quatre que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de Propera Parada Barcelona del Prat, connectant ciutadans protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del Grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Desenes i desenes de persones es reuneixen cada divendres a la cruïlla de l'Avinguda Verge de Montserrat amb carretera de la Marina. És la febre per l'àlbum de cromos del Mundial, que enguany té molts adeptes, especialment entre la població jove. Fins ara, la gent que volia intercanviar cromos havia d'anar a Barcelona, ara pot fer-ho al Prat, arran d'una iniciativa d'una botiga de llaminadures i d'una conversa casual.
13: Partió todo por un niño que conocemos, que él va a Barcelona a hacer intercambios de cromos y claro, le queda ya a trasmano, muy lejos y es complicado. Y bueno, una iniciativa también para que en las tardes los niños también puedan hacer un intercambio, sociabilizar entre ellos y no estar también tanto móvil, ¿sabes?
11: És la Fernanda, la responsable d'aquesta botiga. L'empresa responsable de la col·lecció, Panini, està sorpresa per la revifada dels cromos. Les xarxes socials, en comptes de ser un fre, han servit per viralitzar un producte de tota la vida amb l'objectiu de completar l'àlbum de 980 cromos.
14: Esports.
11: El pretenc Isaac Piñero ha conquerit la medalla d'or i el rècord del món en la prova del relleu 4x4 Mixed Master durant el Campionat d'Espanya Màster d'Atletisme a l'aire lliure, que ha tingut lloc a l'estadio de Vallehermoso de Madrid. L'atleta potablava de l'Hospitalet d'Atletisme ha format equip amb Jordi Lacambra, Laura Bou i Adara Barril, amb una marca estratosfèrica de 3 hores 35 minuts 49 segons. Els corredors del Club Riberenc han superat l'anterior registre mundial, que estava fixat en 3 hores 36 minuts i 7 segons. Més informació d'aquí una hora. La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
15: Bona tarda. A part de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
1: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
16: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
17: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
18: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
17: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
4: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Vinga, som-hi, 35 minuts per sobre de les 10 del matí. Anem acomiadant seccions habituals i és el torn de la revista El Prat, com sempre explicada pel seu director, el David Miquel. Què tal? Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Com va?
1: Bé, l'última revista de la temporada.
0: Sí, i a més...
1: Aquesta l'heu de cuidar perquè ha de servir per tot l'estiu, eh?
0: Clar, aquesta...
1: I quan dic estiu, quan dic tot l'estiu, vull dir tot l'estiu, és a dir, juliol, agost i setembre.
0: Clar, és veritat que ens ha d'acompanyar molt de
1: sí,
0: temps
1: sí.
0: I, per tant, l'hem de cuidar i de gaudir.
1: De
0: fet, hi ha anuncis de la Diada Nacional de Catalunya.
1: Sí, de l'11 de setembre. Clar, perquè la propera revista sortirà just abans de Festa Major, a finals de setembre.
0: Ara pensem, déu-n'hi-do, queda molt lluny, però...
1: Tinc més vacances que els mestres.
0: Sí,
1: ara m'he creat molts enemics, segurament.
0: Sí, però no és veritat. El David fa moltes altres coses.
1: Ni una cosa ni l'altra.
0: El Prat Digital, que és una publicació que heu de seguir. David, a la revista ve... anunciant l'estiu.
1: Sí, la revista anuncia bàsicament les dues novetats d'aquest estiu, que són l'obertura de la piscina del Fondo d'en Peix, o sigui, la retirada de la coberta de la piscina del Fondo d'en Peix, una antiga reivindicació d'una part de la població que volien una, o volen una piscina descoberta al Prat.
0: Jo tinc ganes de provar-la.
1: Sí?
0: Sí, no sé.
1: T'agrada més la piscina que la platja, tu?
0: M'agraden les dues, però és que la piscina... Sí, jo diria que sí. Si hagués de decidir...
1: És més neta, no?
0: És
1: menys,
0: molt neta.
1: Menys farragosa, diguéssim.
0: Exacte. I està més a prop, també.
1: També. També.
0: No, no sé. Ho he de provar. Ja et diré.
1: Sí.
0: Tu no ets de piscina, no?
1: Jo no sóc gaire de piscina ni de platja, la veritat.
0: No,
1: no
0: la
1: gaire.
0: Platja tampoc.
1: No gaire, tampoc, no.
0: Ostres, la platja s'està de conya,
1: home,
0: ara.
1: Amb un, sota un parasol.
0: Clar,
1: no?
0: Jo me l'enduc sempre. He comprat un especial per la bici.
1: Què vol dir un especial per la bici?
0: Doncs que...
1: Vas amb bici amb el parasol?
0: Sí, està en tres parts, dividits.
1: Però tu vas amb el parasol,
0: sí,
1: amb el parasol
0: sí,
1: obert?
0: Sí, però és una... No, és un especial per dur a la bici sense que et toqui ni et xoqui ni sigui...
1: Jo pensava que anaves amb bici amb el parasol obert.
0: No, vaig amb el parasol tancat, evidentment, i després el desplego allà.
1: Està bé.
0: I va de conya.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Però a la piscina entenc que hi ha ombra, i llavors
1: sí.
0: no t'has d'endur tantes coses,
1: a la piscina
0: saps?
1: Hi ha aquest jardí amb arbres que fan ombra, que és la millor ombra que hi pot haver, la dels arbres.
0: Totalment.
1: Doncs aquesta és una de les novetats, i l'altra novetat són aquests que li han posat aquest nom, que hi ha qui li agrada i hi ha qui no, que es diu Ricardeo,
0: sí.
1: que són vesprejos a la granja de la Ricarda.
0: El concepte vesprets,
1: sí.
0: tu com ho el portes?
1: Bé.
0: És que està tan de moda, això
1: sí.
0: de sortir de tarda.
1: No, està
0: ara.
1: Força bé. Aleshores, una mica està pensat, està obert a tothom, però... sobretot, està pensat perquè hi vagi tothom qui vulgui, però especialment per la gent que, per exemple, al vespre tornis de la platja cap a la ciutat
0: sí.
1: i abans d'entrar a la ciutat et trobes la granja de la Ricarda i ja et quedes i allargues.
0: Una mica, perquè hi ha propostes per tot tipus de gent,
1: sí,
0: per
1: no,
0: gent
1: no.
0: més jove,
1: ja
0: per gent més gran.
1: Està obert a tothom.
0: I tema de la piscina, que em sembla important,
1: sí.
0: És que, clar, hi ha una modalitat d'abonament de 10 entrades que gràcies a la revista ha sabut que es poden compartir,
1: sí.
0: amb la qual cosa et surt molt més econòmic. No em vull equivocar, però diria que per 4,60 és el que et sortiria cada entrada.
1: Sí, sí, és així.
0: Un preu molt raonable.
1: És així. Home, és una opció, no?
0: És una molt bona opció.
1: Sí, sí, sí. Força bé.
0: Clar.
1: Doncs això. I els vespresos aquests són de 6 a 12 de la nit. Del 3 de juliol, del 3 de juliol a l'1 d'agost. O sigui que divendres és el primer.
0: Sí, sí.
1: Saps? I l'endemà comença el tour. O sigui, és que no ens podem queixar. No ens podem queixar.
0: Molt bé.
1: Després, clar, a banda d'aquestes grans novetats, l'estiu és que va ple d'activitats. Hi ha una agenda aquí d'una mà de pàgines explicant totes les activitats. Torna l'estiu jove, amb tot tipus d'activitats diverses. Hi ha una que és molt refrescant, que és la boxa.
0: Però això demostra que s'han de fer aquestes activitats sempre, saps? Que no pots deixar de fer-les a l'estiu, tampoc.
1: clar, sí, és de tot temps, la boxa.
0: És de tot temps.
1: Després, també fem una mica de balanç de quants infants i joves s'han inscrit als casals i colònies d'estiu, que són 3.000, i a més de 1.000 han rebut ajut, aquests ajuts municipals,
0: déu-n'hi-do,
1: per famílies més necessitades, ja ha destinat l'Ajuntament 130.000 euros perquè ningú es quedi sense fer activitats d'estiu per raons econòmiques. D'acord? Després, també destaquem que la cultura tindrà un paper rellevant I una novetat d'enguany és un escenari que recuperarà, que és, tu no sé si saps, el Parc de la Solidaritat, que hi ha com, hi havia com una obra de Pere Jaume i una mena de petit circ, no, teatre grec, com unes graderies.
0: Sí, he vist les graderies, l'obra no la conec.
1: Doncs aquest estiu ja s'acollirà algun espectacle, però estarà especialment operatiu a partir de la Festa Major, aquest escenari.
0: Clar, és veritat que estava en desús, no?
1: Està en desús, sí. I ara s'ha volgut...
0: Quan baixa el sol, potser sí que és un bon espai.
1: Sí. No sé si l'ombra li dona ja...
0: Jo he passat al migdia i no. Però no sé si a altres hores del
1: vespre,
0: de la tarda, de nit, sí.
1: I després la platja, que a la platja ja vam informar en revistes precedents, simplement recordar que cada 15 dies es fan analítiques i la qualitat de l'aigua de la platja per al bany és excel·lent. Amb molts nivells baixíssims, no arriben al mínim de contaminants de qualsevol tipus.
0: Molt bé. El dia de Sant Joan estava clara l'aigua?
1: Sí, com Sardenya.
0: Com no l'he vist mai.
1: Com Sardenya?
0: Doncs mira, que comparava amb Sardenya, de feia molt poquet, ja ho saps, i de veritat que... era increïble. En canvi, vaig anar diumenge i ja estava més remoguda.
1: No, és que el Llobregat fa la seva feina.
0: Bueno, i depèn també del
1: vent. I el subsol i tot. Sí.
0: Però...
1: O el submar, vaja. El
0: és un
1: marí.
0: Gaudi, la platja.
1: Sí. Després també durant el juliol les escoles bressol continuen obertes i fan també activitats. Això, les famílies amb nens petits
0: ho saben.
1: I també parlant d'estiu i d'escoles, recordem que aprofitant les vacances d'estiu es faran tota una sèrie d'obres i de millores a diverses escoles i instituts de la ciutat. Aquí fem un petit recorregut per quines seran aquestes millores. També parlem dels patis oberts, que continuaran oberts durant l'estiu, amb tallers dinamitzats els dimarts i els dijous de 6 a 8 del vespre, o de la tarda, ja, perquè al vespre, a l'estiu, fins a les 10, quasi que no comença.
0: La veritat que és difícil, eh? Jo ara també passo pels patis i veig els pares, a vegades, i mares que estan allà amb les criatures, i ja he fotut una calor encara important, eh? Però, clar, què has de fer tot el dia a casa? No pots estar, tampoc.
1: O pots fer una altra cosa, que és anar als Jardins de la Noguera.
0: Això sí
1: que m'agrada. O al parc de Luis Braille, que hi ha jocs d'aigua. És que tu no tens edat.
0: No, jo no puc fer-ho, però els miro amb
1: enveja. Està limitat.
0: Molt necessari, això.
1: Doncs van reobrir el 20 de juny i des de les 11 del matí fins a les 20:30 del vespre l'aigua és potable, és a dir, si algun nen se'n passa aigua no passa res perquè és potable, eh? No és aigua recirculada, diguéssim.
0: És important, això.
1: I està monitoritzada el pH i tot, i la desinfecció, vull dir que és absolutament segur i saludable a refrescar-se amb aquests jocs d'aigua.
0: Molt bé.
1: I parlant d'aigua, veus que tot està enllaçat? Tot té un per què.
0: Clar que sí.
1: L'Ajuntament, durant l'estiu, ha impulsat, ja ha posat en marxa, un pla de xoc per netejar amb aigua a pressió, el que seria rentar, perquè rentar vol dir netejar amb aigua, als carrers de la ciutat.
0: L'altre seria escombrar. No?
1: Escombrar o netejar. Mm-hmm. Aleshores, i amb especial atenció als contenidors de brossa, als quals se'ls hi tirarà un desodorant.
0: Val.
1: És a dir, allò que molta gent no
0: és
1: fa.
0: És molt desagradable.
1: Saps allò que molta gent no?
0: A vegades obrir-ho així, saps? Obres allargant el braç.
1: Sí, no sabem si... Ah, no, sí que ho sabem. No serà un desodorant de Rolon, sinó que serà d'esprai.
0: Serà d'esprai, sí.
1: I és especialment dissenyat per eliminar aquestes...
0: Clar.
1: No és perfum, és desodorant, que és diferent, eh?
0: Clar. És important,
1: desodorant,
0: eh?
1: Treu l'olor. El perfum aporta olor.
0: A veure si entre totes cuidem també els contenidors, perquè déu-n'hi-do.
1: Sí, i les narius. I també es farà especial incidència en les pixarades de gos.
0: Tema importantíssim.
1: Tema molt important. Ara que hi ha més gossos que nens.
0: Sí.
1: I que les caques sí que s'ha de reconèixer que la immensa majoria dels propietaris i propietaris de gossos les recullen.
0: Sí.
1: Però que el tema dels pipis és més complicat. En teoria, segons la normativa, només poden fer pipi als escocells dels arbres o a les rigoles dels carrers.
0: Cosa que no passa.
1: Cosa que no passa.
0: No.
1: Jo entenc que és difícil perquè,
0: el gos a vegades es pixa quan el treus. Clar.
1: Sí. Però realment amb la calor que fa i allò s'evapora ràpidament i fa, bueno, la ciutat fa olor d'això
0: de pixum.
1: És així de lamentable.
0: Per tant, si portem una ampolleta amb una mica d'aigua i amb vinagre o el que sigui, doncs això fa que desodoritzi la pixada.
1: Es dilueix una mica, eh?
0: Sí.
1: Després, un tema que no és estrictament d'estiu, però com que ha sortit ara, que és el Mas Blau. Hi havia aquest problema de les empreses aparcacotxes, que tu vas amb el cotxe, se'l queden, en teoria te'l guarden en un lloc segur mentre tu voles, i quan tornes de viatge el recull. Però què passa? Que no, que el deixen al carrer. Aleshores, com que el Mas Blau, els parcs de negocis Mas Blau 1 i Mas Blau 2 estan molt a prop de l'aeroport, s'omplien d'aquests cotxes, i els treballadors del Mas Blau arribaven allà i no trobaven aparcament. Quina és la solució, després de que la policia i Mossos d'Esquadra s'hagin vist incapaços d'arreglar-ho, lògicament, perquè el volum és considerable? Doncs l'Ajuntament ha decidit implantar una zona taronja. Què és això? És que els treballadors del Mas Blau tindran, amb una tarifa molt baixa, tiquets per poder aparcar, i la resta de gent que no siguin treballadors, la zona funciona com una zona blava normal. Aleshores ja els hi treus en aquesta gent, en aquestes empreses, a la picaresca aquesta d'aparcar al carrer.
0: Desincentives una mica aquest tema.
1: I això a partir del setembre entrarà en servei.
0: Us ho explicarem àmpliament, intentarem fer-ho abans de marxar de vacances, però en principi el preu són 8 euros al mes, i també doncs, veurem si al final ho han d'acabar pagant els treballadors o negocien amb les seves empreses aquest increment també per anar a treballar.
1: Sí, sí.
0: Què més?
1: Després ja, bueno, dues pàgines de...
0: Bueno, escolta, t'has saltat el Ricardeo, que jo crec que és una pàgina que la gent se subratllarà i es passarà el cartell.
1: Sí, sí, perquè aquí es diu quins seran les activitats que es faran els divendres i dissabtes de juliol.
0: A més, molta gent de... Bueno, quasi tots del Prat, diria que són, els que posen la música i, com dèiem,
1: sí, això estils ho porta, de tot tipus. Això ho porta un grup de gent que es diu la gent del fun o del fan.
0: Del fan,
1: del
0: crec
1: fan,
0: que...
1: No?
0: Clar, perquè és el joc amb la gent del fan.
1: La gent del fan. Doncs la gent del fan. Gresca, que em recorda a Cresta, gastronomia i cultura potablava.
0: Molt bé.
1: Doncs acabaríem aquí les pàgines de... Bueno, no acabaríem, no, en realitat, perquè després ve l'agenda cultural, que té moltes més pàgines del que és habitual. Abans parlem d'un tema que també a l'estiu se sol potenciar, que és la lectura.
0: Sí.
1: L'Ajuntament ha aprovat el nou pla de lectura. Aquí us explica en què consisteix. I després tenim una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set pàgines d'agenda. Clar,
0: déu-n'hi-do.
1: És que qui marxa del Prat és perquè...
0: No et vull desmereixer, però em sembla una de les coses més interessants de tot el que puguem tenir.
1: No em vols desmereixer, però em desmereixes.
0: Bueno, això és que és bàsic. Jo me la subratllo, m'apunto... O sigui, és que tenir-ho aquí recollit...
1: Hi ha fins i tot un festival de policia. No, això és una broma interna, perquè aquest matí, al Consell de... quan fem la reunió del matí, un company ha dit que hi hauria un festival de policia, però en realitat és
0: de
1: festival de poesia.
0: Molt interessant, el festival de poesia.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs moltíssimes coses que us
1: moltes,
0: anirem explicant d'agenda, que
1: per
0: no
1: cert,
0: us l'acabareu.
1: Una cosa que no he dit, la revista s'ha començat a repartir avui. Avui dimarts, doncs dijous, divendres, ja estarà tota repartida, us arribarà a casa divendres. Tenim les opinions dels partits polítics, aquí molt, tot bastant relacionat amb l'estiu, la majoria, i la pàgina, no dues, sinó una, de Vida Pretenca, que recordem els esdeveniments que han tingut a la ciutat, com el 44è Aplec de la Sardana, la Festa de la Bicicleta, la Shopping Night, o el concert d'Alfred García després de la cursa de l'Adam, que després, més endavant, les pàgines d'esports també en fem referència.
0: Molt bé.
1: Una notícia de mobilitat, que és que en 3 mesos la policia local ha interposat més de 300 multes a patinets elèctrics. Bàsicament per circular per la vorera, per circular amb més d'una persona sobre el patinet o sense registre ni assegurança. I aleshores ho il·lustrem amb una foto.
0: La foto és increïble.
1: Sí, és el magatzem de la policia local a patar de patinets requisats, perquè s'han retirat de la circulació i perquè la majoria dels propietaris no els van a recollir perquè no estan disposats a complir la normativa, sobretot documental, de registre, matrícula, etc., i assegurança, o perquè a partir de l'any 27 crec que els patinets fabricats abans de l'any 22
0: ja no serviran.
1: Crec que aquesta és la història.
0: Déu-n'hi-do, doncs impressiona, veure la retirada d'aquests 118 patinets, i també es barregen amb algunes bicicletes elèctriques de serveis de Barcelona, que aquí al Prat no operen i que veiem que també han hagut de retirar. Sí. Després, també tens un destacat important.
1: Sí, un destacat important, que és que s'obren les places municipals per la nova residència de gent gran, Josefa Puigpelat La Tresina, que la residència tindrà 135 places, de les quals 45 municipals, de les quals 27 ja estan ocupades perquè són les procedents de la residència Penedès, i ha de noves vacants n'hi ha 18. A part de les 45 municipals, n'hi ha 90 concertades amb la Generalitat. Uh-huh. Ara s'obre el procés per accedir a alguna de les 18 places municipals per la gent gran del Prat. És a partir del 15 de juliol i aquí teniu els criteris d'assignació d'aquestes places, per saber qui pot accedir i qui no.
0: Doncs molt important, perquè és una reivindicació històrica d'aquesta necessitat. De moment surten aquestes 18 places per gent del Prat, sí, però haurem d'estar molt atents a aquestes 90 que són concertades amb la Generalitat. Anem amb més coses.
1: Després fem una pàgina dedicada a una sèrie de periples que ha fet l'alcaldessa Alba Bou fora del Prat per explicar la seva posició en contra de l'ampliació de l'aeroport. Va estar a València amb una reunió de l'Associació de Regions Aeroportuàries d'Europa, va estar al Congrés dels Diputats també amb una jornada sobre mobilitat sostenible, i els dies 1 i 2 de juliol està previst que estigui a Brussel·les acompanyada pel nostre company Ivan Conde, amb una jornades també en què s'explicarà a Brussel·les, que és on s'ha de decidir si realment l'aeroport es podrà ampliar o no, per explicar la postura de l'alcaldessa en contra d'aquesta ampliació.
0: Molt bé, doncs a partir de demà ho seguirem de prop, evidentment.
1: Sí. Estigueu atents al Prat Ràdio, perquè l'Ivan ens explicarà des de la capital europea com van aquestes jornades.
0: Que fort, el Prat Ràdio Internacional.
1: Sí. Però dins de l'espai Schengen,
0: Això sí, de moment no hem viatjat. Mira, el més internacional que hem fet és una...
1: A Badajoz.
0: Amb Oye Cali. Vam fer un programa entre nosaltres, fins allà al món, amb el matí de
1: Això
0: Oye
1: sí,
0: Cali.
1: Sí que és fora de l'espai Schengen.
0: A Colòmbia, imagina't. Molt bé, anem amb la taxa de residus, un altre dels temes importants de l'any al Prat.
1: La taxa de residus baixarà aproximadament un 15%, tant per famílies o domicilis particulars com comerços, amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener. Això bàsicament és gràcies a que s'ha disminuït molt, un 21%, el volum de residus que van a parar al contenidor gris. I com que el tractament dels residus del contenidor gris és molt més car que tractar la resta d'altres contenidors, això suposa una rebaixa que repercuteix en la taxa de residus. Aquesta és la principal raó.
0: Clar, el que no sabem és si cobrarem o deixarem de pagar, no? O sigui, la taxa que a tu et pertany dels propers mesos,
1: no,
0: quan s'hagi de...
1: No s'havia definit encara.
0: Val.
1: El tercer, és l'últim trimestre de l'any és quan això ho notarem, però diguéssim que Serveis Centrals d'Economia de l'Ajuntament està mirant encara la millor fórmula per aplicar-ho a la factura de l'aigua, que és on ve la taxa de residus, sí.
0: Molt bé. També intentarem explicar-vos aquest tema en detall abans d'agafar vacances.
1: Sí.
0: Anem amb més coses. Calendari escolar.
1: Sí,
0: molt
1: ja sabem el calendari escolar, amb els dies de festa i dies de lliure disposició del curs vinent. Per tant, tots els pares i mares que tinguin nens i nenes en edat escolar ja poden planificar el curs vinent aquí, saber quins dies, quins ponts, etc.
0: Que bé.
1: I seguim amb altres temes d'educació, com els tallers de suport educatiu, que són aquells tallers que es fan per reforçar les competències, sobretot lingüístiques i matemàtiques, d'alumnes, molts d'ells nouvinguts. Aquest any, més de 350 alumnes han participat en aquests tallers.
0: No sabia que es feia això.
1: Sí, i un dels tallers són específicament per reforçar el català, l'ús del català, amb aquests joves que han arribat a la nostra ciutat des de l'estranger o des d'altres zones de l'estat. I també parlem del Consell d'Adolescents, que ha elaborat un fanzín sobre els drets del col·lectiu LGTBIQA+, que el fanzín es diu... Com es diu?
0: Es diu?
1: Fanshine.
0: Ah.
1: Han jugat amb el...
0: Clar.
1: Saps?
0: Sí.
1: Com la gent del fan, doncs aquí el
0: Exacte.
1: Fanshine.
0: Exacte.
1: I continuem amb una cosa curiosa que no havíem fet mai, i ha sigut una iniciativa que ha sortit així més que res per iniciativa d'un professor, el David Caldes, de l'Institut d'Estany de la Ricarda, que va encarregar als seus alumnes que fessin treball sobre els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, aplicats a la ciutat, i va quedar tan encantat que va pensar, ostres, això és una llàstima que quedi aquí reclòs i que ningú...
0: Llavors, jo crec que això passa molt, eh?
1: Segurament, sí. Aleshores va venir a parlar amb nosaltres i vam idear diverses possibilitats, i al final el que ha quedat és que el Prat Digital, durant aquest estiu, cada dissabte publicarà un treball. N'ha triat els 10 millors, i llavors aquest dissabte ja és el primer, el 4 de juliol, que va sobre el sensellarisme. Llavors, durant tots els dissabtes d'estiu fins al 5 de setembre publicarem els 10 treballs millors, o sigui, cada dissabte un treball, fins a 10, d'aquests alumnes de segon de batxillerat de l'Institut Estany de la Ricarda.
0: Em sonen alguns noms, vol dir que han vingut també a presentar-nos al treball de recerca.
1: Segurament,
0: I per tant són aquests alumnes de la ciutat que val la pena seguir, eh?
1: La majoria són noies, sí. Ja ens ho podíem esperar, i la immensa majoria, perquè de fet hi ha un noi només.
0: Sí. Que curiós, eh?
1: I sí.
0: Escriure, això ens ho trobem també al certamen de Tinta Blava, a l'hora de venir a la ràdio també a presentar-nos els projectes.
1: Els nois són més d'anar a intercanviar cromos del Mundial.
0: Sí, sí.
1: No? Bueno, doncs això, són temes que sí, són dels ODS, però aplicats al Prat. El sensellarisme, l'aigua, els drets de les dones, la precarietat laboral, la salut mental, l'absentisme escolar, la fam, la climatització dels instituts i de les escoles, la seguretat i la justícia i la regressió del litoral. Són temes tots interessants.
0: Tots interessants.
1: Molt bé.
0: Molt bé. 4 de juliol comencem també a publicar.
1: 4 de juliol publiquem, comença el tour i comença la publicació també d'això. Després ja entrem en les pàgines d'economia, com sempre una pàgina molt consultada, que són els cursos i tallers de formació ocupacional i contínua al Centre de Promoció Econòmica. Parlem de l'espai de recerca de feina, que aquest any atendrà a un total de 150 persones, amb dos testimonis que expliquen la seva experiència. També parlem d'aquest programa Treball i Formació al Prat, que contracta l'Ajuntament a persones extracomunitàries per facilitar la seva inserció. I fem un repàs dels Premis Marta Mayordomo, que va estar aquí un munt de gent aquí explicant i tal. Aquí tenim, podeu repassar i també podeu trobar un enllaç al vídeo del Prat TV que en parlava. I ja entrem als esports, ja és terreny del Llona, tant, Marín. 8 fotos com gairebé sempre, de temes esportius, molt variats. No hi ha boxa en aquest cas, però tenim vela, tenim futbol al Golf Fantasma, hi ha una foto del Golf Fantasma de l'AE Prat.
0: Cert,
1: que tothom,
0: és la fotografia.
1: Tothom del Prat creu que està dins i la gent del Sant Mauro el veu clarament fora. Després la rítmica Prat-Cor-Blau, la base de l'AE Bàsquet Pratenc amb el torneig Benvenido Aguado, el CB Prat, que vas pujar d'una manera incontestable, la cursa de l'Adam, que jo vaig buscar fotos del Marc i com no em vaig trobar he posat
0: hauria
1: fotos.
0: Estat molt bé.
1: Ja, però saps què passa? Que si n'hagués trobat tampoc l'hagués posat, perquè no portava la samarreta de l'Adam.
0: És veritat, totalment.
1: Portava una samarreta del seu club Ran Kang.
0: Sí, no sabem com es diu, no.
1: I el Patinafest i el Javier Quiles, que és aquest jugador de rugby en cadira de rodes.
0: Molt bé.
1: Després parlem de Natrus.
0: Del
1: Prat Comunicació, perquè el Valdiri, l'Institut Valdiri Gler, ha acollit un escape room contra les notícies falses i desinformació que impulsa la xarxa, però que nosaltres vam ser pioners aquí amb la presència de l'Imanol Crespo a l'Institut Valdiri Gler. Aquí us expliquem com va anar i també us expliquem que aquest estiu l'Obert per Vacances torna a la graella del Prat Ràdio a partir del 3 de juliol i us expliquem aquí com, en què consistirà.
0: Del 13, de juliol.
1: Què he dit jo?
0: Jo crec que el 3.
1: Ah, el 13 de juliol. El 13 de juliol.
0: Passem el relleu a l'Obert per Vacances, però el 13 de juliol.
1: Sí, i el Prat Ràdio tindrà novament la responsabilitat de liderar la coordinació general i la producció territorial del programa.
0: Molt bé.
1: I acabem amb la pàgina dels infants, animant a les famílies amb nens petits i nenes a anar al CRAM, que a més si són del Prat és gratis.
0: És gratis?
1: Sí, per la gent del Prat és gratis. Les persones residents del Prat poden gaudir de la gratuïtat o d'avantatges en aquestes activitats.
0: Molt
1: bé. És a dir, si ets del Prat, és que pots aparcar gratis allà.
0: Val la pena, el CRAM. Val la pena per tothom.
1: Sí.
0: Si teniu canalla, encara més.
1: Sí. I la il·lustració és de l'Erico Pessin, que és un il·lustrador que és alumne de l'Escola d'Arts Visuals del Prat des de l'any 2001, o sigui, ja és un veterà. Normalment agafem gent jove, però en aquest cas li hem confiat a l'Erico, i és una il·lustració molt de... que barreja la platja amb el vespreig de la Ricarda.
0: Molt bé.
1: Ja veureu per què.
0: Doncs a pintar-la a tothom, a gaudir d'aquest estiu també amb la revista El Prat i de totes les activitats que hi ha a la ciutat. David, gràcies.
1: Molt bon estiu a tothom i no us tapeu gaire.
0: Que vagi molt bé.
1: Adeu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els treballadors de Walla Closure, l'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles, es manifesten contra l'ERO anunciat per la direcció. L'expedient afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, gairebé 200 persones s'han concentrat. Aquest matí, de fet, estan concentrades ara mateix al carrer d'aquí de Vilafranca del Penedès, una concentració per manifestar-se, a partir de les 11 d'aquest matí. Es tracta d'una mobilització que se celebra dos dies abans de la fi del període de consultes entre empresa i representants dels treballadors. Recordem que l'empresa argumenta que es tracta d'una reorganització industrial que permetrà mantenir l'Olèrdola les funcions d'atenció al client, qualitat i servei tècnic, mentre que el comitè d'empresa denuncia que es tracta d'una deslocalització encoberta. Hem parlat fa una estona amb els representants sindicals que ens han explicat que hi ha hagut un apropament per part de l'empresa amb noves propostes sobre la taula, però es tracta de propostes que el comitè no es planteja acceptar de moment. Afirmen que seguiran negociant aquests dos últims dies que queden per finalitzar aquest període de consultes i no perden, en tot cas, l'esperança d'arribar a un acord que els pugui millorar la situació.
3: Gràcies, Caterina Tallón. Bon dia. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària d'emigrants que va començar el dia 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any podrien beneficiar-se a Catalunya. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària d'emigrants aprovada pel govern espanyol. Doncs coincidint amb l'últim dia per presentar les sol·licituds en aquest procés de regularització i amb l'anunci del Suprem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, a confesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
3: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
6: Planeta Prat.
0: Tot seguit, l'espai Col·lectius en xarxa, que té com a propòsit reflectir les múltiples realitats que conviuen dins de la diversitat sexual i de gènere.
7: Col·lectius en xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.
8: Benvingudes i benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa i, a més, avui, l'últim programa de la temporada.
9: Acaba la temporada 10, Lluís, això ja va cap endavant, 210 programes, eh?
8: 210 programes. Que bé que acabi la temporada, també et dic.
9: També, per fer necessitem... vacances, descansar una mica.
8: Vacancetes.
9: Clar que sí, clar que sí.
8: Ha estat una temporada intensa. Hem parlat de moltes coses diferents. Però mira, he trobat com fils conductors.
9: Molt bé, que uneixen
8: sempre,
9: tots els episodis.
8: Històries.
9: Molt bé.
8: Les persones i les seves històries.
9: Sí.
8: I reptes dels nostres temps. Que...
9: Podrien ser nostre o del programa Isabel Gemio, això d'històries, reptes, persones, no? És una... Però bé, m'agrada. Sí,
8: bueno,
9: sí,
8: ja com, que jo aspiro també a que ens posessin sofàs.
9: Ja ho
8: fa
9: veig.
8: Temps que volia.
9: Exacte,
8: una cosa com més així,
9: veritat,
8: però bueno, aquí estem.
9: Molt bé.
8: Hem parlat de memòria històrica, de repressió franquista, de molta literatura, que avui en tornem a portar, de ballroom, que vam descobrir aquest estil, bueno, per mi va ser un descobriment.
9: Sí, per mi també.
8: De VIH i de dones, molt interessant, de dones heterosexuals també, pensament crític i educació, literatura queer, com sempre, cultura popular, habitatge.
9: Important, i vam ser molt reivindicatius amb aquest tema.
8: Molt. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
9: I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
8: A veure, què vols dir?
9: No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant,
8: bueno.
9: I ja la tenim a sobre, però és que ara nosaltres estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant, i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
8: Haurem de fer el col·lectiu van passar muntanyes,
9: exacte,
8: vols dir?
9: Exacte, gairebé, o intentar fer-lo, que ja serà un què.
8: Vinga, hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit, i per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa,
9: perquè
8: a més aquesta temporada també hi ha passat.
9: Exacte, també, sí, no es volia perdre aquest darrer dia.
8: Molt
9: bé. Doncs què,
8: comencem,
9: va. Vinga, va.
8: Avui, el Col·lectius en Xarxa, Triangles.
7: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: I et deia que tanquem temporada, una temporada que hem parlat de filosofia, que em va agradar molt aquell programa, recupereu-lo, de pensament crític, de VIH i salut comunitària, de memòria històrica, repressió, habitatge, i pensàvem que era bonic compartir aquest final amb algú que ja ha passat diverses vegades pel programa i que d'alguna manera també forma part d'aquesta petita comunitat que hem anat construint, i ens visita de nou Pablo Westling. Què tal?
10: Molt bé i molt content, és veritat, ja cop de la família, eh?
8: Total. Jo no sé quantes vegades, jo crec que has vingut tres vegades.
10: Segur. Tres vegades, una per llibre.
8: Sí,
10: una per
8: veritat,
10: llibre, per tant, moltíssimes gràcies, perquè ja mira, ja quasi trauré llibre només per venir aquí.
9: Doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres, que tinguin salut i vida, és importantíssim,
8: sí,
9: perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. Per tu, com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres, i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada també?
10: Doncs, de primeres, com a oient, molt guai, perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que toqueu tots els temes que heu dit, tots interessen d'una forma o altra, a gent com, no, del col·lectiu ens interessen. I d'altra banda, com a autor i com a persona que publica llibres amb personatges LGTBI, doncs tenir un espai, una finestra on poder presentar el llibre, explicar-lo i tenir-vos a vosaltres, que us interesseu, i poder-lo parlar amb vosaltres, doncs espectacular.
9: Perfecte.
10: I ara que has dit 10 temporades, molt guai, és veritat.
9: Sí,
10: que
9: sí,
10: guai,
9: sí. És que abans ho estàvem parlant i deia el Pablo que ara la ràdio faci també tele, però és que al principi era una cosa, vaja,
8: era
9: amb tres cosetes,
8: mòbil.
9: Sí.
8: Bueno, hem tingut molta sort.
9: És veritat.
8: Aquesta temporada vas passar pel programa Mamore,
10: sí,
8: i avui tornes per presentar-nos Triangulo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
10: Doncs com a societat una mica, amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos, no? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica, ja dic, com a amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil, perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també es comencen a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes, no patir, no dir, bueno, sí, jo tinc molts amics però bueno, són tots de sortir, són tots de tal, sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no, una, potser ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
9: I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions, parlaves d'això, de que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
10: Jo crec... perquè tenim poc temps, primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses potser tenim poc temps, i després jo crec, i crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols, i em considero principal responsable, que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, jo ho reconec, i em sap molt de greu que potser hi ha gent que em diu quedem, i potser aquesta tarda em fa una mica de mandra, i ja la setmana que ve potser ja no tant, i em costa a vegades quedar. Jo crec que la gent ens costa quedar, perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols, i jo crec que ens hauríem d'esforçar esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és, no diria superficial, però poc real, és poc carnal, podríem dir.
11: Tangible,
10: tal qual, és molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan al cap de setmana, sabem el que ha fet, al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així personalment, i ens cansem molt ràpid i molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar

0: Pablo, justament això, doncs, escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions. Parlaves d'això, que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
1: Jo crec que gent que més sincera em deia, doncs, jo si veig aquesta portada, sí, li dono la volta al llibre i em miro de què va. I llavors ja et dic, aquesta va ser la primera opció. Al final aquesta va ser la primera, després em van fer més, perquè com jo vaig demanar altres opcions, van fer d'altres, sí, però no, va ser aquesta, i ja et dic, encantadíssim, i ja et dic, no sé, jo suposo que potser aquesta sorpresa al principi és el que l'ha fet potser especial, no?
0: Clar.
1: Perquè si hagués estat exactament la portada que jo esperava, potser hagués sigut una portada molt normal. Per això jo prefereixo no ficar-me en el tema de les portades i que em recomanin, i sempre ha sigut així.
0: Doncs, Pablo, anem a obrir el llibre, passem de la portada. Com neix la idea de Triàngulo? I no sé si hi ha algun moment concret en què penses, aquí hi ha una història i ara cal explicar-la.
1: Doncs no sé per què tenia clar que volia una història de tres. O sigui, jo volia sobretot explicar, sempre en ficció, jo intento posar en poques persones experiències de moltes. Al final als personatges li passen coses que potser no li passen normalment a tres persones, li passen potser a 10 o 15 persones, doncs tot ho concentrem en aquestes persones. I sí que tenia ganes de una persona que adoptés, una persona que estigués amb una altra, però de sobte se li aparegués una tercera, i que tingués aquesta cosa de triangle una mica amorós. Però amb això jo el que volia representar és el que parlàvem abans, una mica d'aquesta poca seguretat que ens donem, que sempre, que si tenim una cosa i ja estem pensant en una altra, que si ens ve l'altra ja potser tampoc ens agrada. Que potser aquesta història no hauria de passar entre tres persones, potser passaria entre més, no? Que t'agrada una persona, després coneixes una altra, després comences amb aquesta altra, però et ve l'altra, i vas així com empalmant, no? Com si fos un Spider-Man de l'amor. Però no sé per què, i tenia com, no sé, i el tema del triangle m'agrada molt, tres persones, que es concentri les històries en aquestes tres persones, no sé per què, m'atreia bastant. I a la paraula triàngulo, a part que té tant de significat, que jo vaig buscar si hi havia llibres que es deien triàngulo, i no hi ha cap llibre que es digués triàngulo. Llavors jo deia, com pot ser que no hi hagi un llibre que es digui triàngulo? I trobo que ja el títol explica molt. Un triàngulo, doncs, una cosa entre tres, a part també el símbol del triangle, que en el col·lectiu sempre ha significat tant. No sé, per mi, no sé, ho veia tot com molt adient tot. Per això m'extranyava que no s'hagués fet. I llavors jo deia, pues fem-ho.
2: A la presentació que vas fer la setmana passada, explicaves que ha estat un llibre que ha tingut com diversos processos de reescriptura, no? I que ha estat especialment intens en aquest sentit, i també diferenciant-lo una mica dels altres dos que tens. Què ha passat entre aquesta aquest primer esborrany o primera novel·la i el que tenim ara?
1: Són tres personatges. Són el Tiago, l'Álvaro i l'Unai. I llavors la història, cada capítol el narra un personatge. Llavors potser el capítol el narra l'Álvaro, després l'Unai, després l'Álvaro, després el Tiago, i cadascú va explicant com el seu punt de vista de tot el que va passant. Tot és continu i cadascú ho va explicant el seu punt de vista. Aleshores està molt bé perquè tu veus la història d'un, després veus potser la mateixa escena però vista des de l'altre, veus com acaba un després d'haver quedat i veus com ha acabat l'altre, llavors vas veient les dues parts. Això, aleshores ells són tres narradors i cada capítol el narra un, i no sé per què tenia jo volia que només llegint, sense veure el títol de la persona, tu mateix et fiquessis en els pensaments d'aquesta persona. Llavors el que vaig haver de fer és ficar-me al cap de cada un d'aquestes persones i que fos el narrador de la història. Aleshores, per exemple, un té una narrativa, potser tot el que diu com a narrador és com molt maquiavèlic tot el rato, li vaig dir això i segurament s'imaginaria que tal i tal i tal i tal, però jo no, era una persona, és l'Unai en aquest cas, que pensa molt en el que creu que pensarà i en el que passarà i en les conseqüències. Després hi ha el Tiago, doncs, que tot és més frases curtes, que això que insulta, que parla malament, i llavors aleshores era com intentar no només en els diàlegs

0: que es veiés la forma de ser i de parlar, sinó també en la narració, en el text normal. Aleshores, això requeria una mica de, doncs, quan parlava el Tiago, doncs, fer unes descripcions potser una mica més bàsiques, més banals. Quan parlava l'Álvaro, que aquest sí que és guia turístic, bueno, està estudiant per ser guia turístic, doncs aquest sí que havia de fer unes descripcions potser una mica més profundes i parlar una mica més. I després fer a l'hora d'escriure que es veiessin les seves personalitats. L'Álvaro és una persona potser més innocent, més que acaba de sortir de l'ou pràcticament, i que doncs tampoc és molt conscient del que fa, i ara s'enamora, i ara es desenamora, i ara això li agrada, i ara no. I això s'havia de veure, i els seus dubtes s'havien de veure. I aleshores hi havia una primera escriptura en el que tots pensaven més o menys igual, tots tenien més o menys la mateixa idea, perquè clar, era la idea meva, del narrador.
1: Yeah.
0: I vaig haver de fer, a part no només del vocabulari, una reescriptura en el que un li semblés molt bé que això fos blanc i l'altre li semblés molt bé que això fos negre, i que xoquessin, i que eren dos caps completament diferents.
1: Ara has parlat d'aquesta reescriptura, no, el preguntava el Lluís, i no és per ser derrotista, però en algun moment vas pensant abandonar el projecte o bé reconvertir-ho en una altra cosa, perquè dius, escolta, en aquesta reescriptura estic veient que ja els punts d'unió ja no s'estan apropant i més val tancar i anar a una altra cosa. Va passar això?
0: Abandonar no, perquè m'estic adonant que sóc molt...
1: Sí,
0: I aquest projecte, sí, i aquest projecte va néixer fa uns quants anys. Sí que el vaig deixar reposar. Jo sabia que tard o d'hora tornaria. Va estar pobre un temps allà sense el calaix, no? A la carpeta del Word. Però el que sí que va haver-hi un moment que realment les històries se'n van anar una mica de... Llavors és un llibre en el que totes les decisions que prenen afecten a una cosa o una altra. Llavors hi ha decisions professionals que afecten a les decisions personals, hi ha coses que fan a nivell personal que afecten, i sí que va haver-hi un moment que jo per primera vegada vaig haver de seure i fer una escaleta, que és el que m'havien ensenyat els cursos d'escriptura, que jo mai havia fet, perquè les altres històries doncs més o menys anaven més o menys bé i més o menys ja quadrava tot. Però aquesta va ser la primera que vaig dir, si vull que realment tot acabi, encaixi bé com un puzzle, que realment totes les accions tinguin una conseqüència directa, i vaig haver de seure i posar-me a fer una escaleta, veure que l'evolució a nivell professional de cada un, l'evolució a nivell personal de cada un, tot el que anava passant, i vaig haver de col·locar i acabar de fer i anar-li donant forma a tot. Però abandonar mai, això
1: molt
0: sí que
1: bé,
0: no.
1: Molt bé.
2: En part, bueno, tenia la seva tècnica, clar, perquè hi havia... bueno, és el que passa a vegades, no? Que has de deixar de ser tu escriptor qui expliqui la història, i han de començar a explicar-la als personatges, i a més havien de ser uns personatges que tu volies que fossin molt marcats, que els lectors els reconeguessin també per la manera de què parlaven, i a més que s'entrellaçaven les històries, i s'havia de poder veure aquest toma i daca entre uns i altres, i això té una tècnica, i necessitava com aquesta estructura.
0: Sí, no, i a més que hi ha un punt que has d'entendre que prenguin les decisions que prenen, o sigui, no, s'ha d'intentar que no tot sigui molt gratuït, que no diguin una cosa un dia i el dia següent diguin una altra, sinó que més o menys arribis a entendre, no deixa de ser una ficció, que evidentment passen coses, però que tu mateix...
2: Bueno, que hi hagi un arc,
0: sí, que hi hagi una evolució. Sí, que tu com a lector entenguis vale, ara entenc que faci això, i ara entenc que canvi d'opinió, i ara, ostres, realment... I que, per exemple, si un comença a sentir una cosa per una altra, que tu també la sentis, no? Si al primer capítol s'han trobat, en el segon han tingut una coseta, doncs ja... que entenguis com pot començar a sentir alguna cosa per aquesta persona, però si tot el que s'explica, que tu també ho sentis.
1: Ara parlaves d'aquests tres narradors i aquestes tres maneres diferents d'explicar una mateixa història però des d'un angle diferent. Quina dificultat o quines dificultats vas trobar a l'hora de construir aquests tres relats sense que s'acabés viciant la història ni que acabessin trepitjant el relat l'un de l'altre?
0: Doncs era, jo sobretot, jo és que llegeixo el que escric, ho llegeixo molt, i a la que m'avorreixo jo d'alguna cosa l'esborro en seguida, i va ser al final el procés aquest de reescriptura i de reescalatatge. De fet, va haver-hi una cosa molt graciosa que em va passar, que molta història estava feta des del punt de vista d'un, i llavors vaig haver de reescriure capítols que potser havien passat entre dos, ja no l'explicava un sinó l'explicava l'altre, i em vaig trobar que era molt difícil fer coses que, per exemple, si la història, per exemple, estem tu i jo, si l'explicaves tu ja sabies una cosa que havia de passar, i llavors el lector ja la sabria, però si l'explicava jo, llavors encara quedava...
1: Clar. Una mica de misteri,
0: una
1: no?
0: mica de misteri. Llavors, aquestes coses també la vaig haver d'equilibrar entre una cosa i l'altra. I sobretot això, que fos creïble. Per mi el més difícil és intentar que sigui versemblant tot el que passa.
2: Aquests personatges, hem començat a parlant d'aquest tema quan hem començat la conversa, però els hi passa una mica que el que ens està passant a la nostra, no, a les nostres generacions i a les que venen, no, que ja estan una mica com atrapats entre el desig de trobar l'estabilitat i de no perdre's cap oportunitat.
0: Exacte.
2: No? Del que els hi passa, de no deixar escapar res.
0: Volem
2: alhora,
0: tot.
2: Ho volem tot. D'on surt aquesta contradicció, tu creus?
0: Jo crec que tot el que poso aquí és una mica el que he viscut i el que més o menys crec que ha viscut la gent amb la que m'he trobat, ja sigui jo almenys, bueno, jo sempre he viscut a Barcelona i, bueno, des de que tinc 22 anys, que jo vivia a Sant Just i sempre he viscut a Barcelona i m'he relacionat amb nois a Barcelona i d'alguna forma és la vida que m'he trobat, que jo a vegades penso potser podria haver fet alguna altra cosa, potser em vaig equivocar, m'hauria d'haver apuntat, no sé, a vòlei uns anys abans, però no sé, al final la vida que em vaig trobar va ser una mica aquesta, la de, doncs, buscar per aquí, trobar algú, després conèixer algú millor i anar-me a aquesta persona, després que l'altra persona conegués algú diferent i em deixés, i va ser una mica el que em vaig trobar. I també, de fet, m'he trobat gent que ha marxat, o sigui, això és una història de persones que tenen oportunitats que no són a Barcelona. Un té una oportunitat a Londres, l'altre té una oportunitat a Santiago, llavors, i això m'he trobat a nivell amistat i a nivell relacions, i a mi això m'ha afectat molt, de trobar-me gent amb qui estava bé però que ha marxat i de sobte, i a vegades penso potser hauria d'haver pres la decisió de marxar també, o potser aquesta persona hauria d'haver pres la decisió de quedar-se, no ho sé, i són aquestes coses, doncs, que potser són les que he viscut, les que també molta gent m'ha explicat i són les que al final he transmès totalment el que has dit tu, aquesta cosa de dubtar tota l'estona i de sí, estic amb una persona però també vull l'altra, però vull aquesta experiència, però també vull treballar, però i jo crec que tot no es pot.
1: Clar. Per acabar, Pablo, quan les persones llegeixin Triàngulo, tanquin el llibre, què t'agradaria que s'enduguessin com a conclusió, com a experiència d'haver llegit aquesta història?
0: Sobretot que s'ho hagin passat bé.
1: Molt bé.
0: O sigui, jo soc molt poc pretensiós amb els llibres, jo vull que la gent acabi de llegir-lo i digui que guai, i que s'ho hagi passat bé, que el recomanin, si pot ser, evidentment. Això el primer. I després, doncs, que hagin après una mica de la vida d'aquests nois, que s'hagin potser sentit identificats o potser hagin vist històries de gent propera, i potser és això, tampoc no demano massa més, que s'ho hagin passat bé, s'hagin identificat i que acabin amb un somriure i que diguin que guai.
1: Molt bé, doncs Pablo, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest darrer episodi d'aquesta desena temporada. Tanquem amb tu el llibre de la desena temporada.
2: Exacte.
1: Tornarem, esperem, gràcies. Tornarem, espero, amb una onzena temporada i amb més històries per explicar.
2: Més històries, sí.
1: Que vagi molt bé.
2: Marxem amb Illusion de Dua Lipa, que ens proposa el Pablo.
1: Molt bé, doncs bon estiu, Lluís. Ens trobem, suposo, al setembre.
2: Sí.
1: Si tot segueix.
2: Si tot segueix.
1: I si no segueix, seran per coses bones.
2: Sí.
1: Però ens tornarem a trobar.
2: Ens tornarem a trobar.
1: I ho deixem aquí.
2: Ho deixem aquí,
1: eh? Oh, m'encanta, amb un final obert. Quina cosa més maca. Que vagi molt bé. Bon estiu.
2: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
1: Són 11:45.
2: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
1: Bon dia, els parla Ivan Conde. A partir de demà torna la línia L22, la que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, que va existir ja anteriorment entre el 2023 i el 2024. La L22 unirà el Cap Ramon Avià amb l'Hospital de Bellvitge de dilluns a divendres, de 7 del matí fins a 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora. Des del Cap Ramon Avià del Prat sortirà cada hora en punt, mentre que des de l'Hospital de Bellvitge partirà cada hora a 2:15. També, a partir de demà, la L78 canviarà el seu recorregut pel Prat. Ara recorrerà tota l'Avinguda Remolar per a girar en l'Avinguda 11 de setembre i arribar fins a l'encreuament amb el carrer de la carretera de la Marina. Amb aquest canvi es vol connectar més i millor tots els barris de l'Eixample Sud, així com la Barceloneta o la Seda. L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les quatre que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de Propera Parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes, associacions en defensa de la mobilitat i representants dels comuns. I desenes de persones es reuneixen cada divendres a la Cruïlla, l'Avinguda de Montserrat, amb carretera de la Marina. És la febre per l'àlbum de cromos del Mundial, que enguany té molts adeptes, especialment entre la població jove. Fins ara, la gent que volia intercanviar-se cromos havia d'anar a Barcelona. Ara pot fer-ho al Prat, arran d'una iniciativa d'una botiga de llaminadures i d'una conversa casual. Escoltem Fernanda Fuentes, propietària de Superchuches.
3: Partió todo por un niño que conocemos, que él va a Barcelona a hacer intercambios de cromos y claro, le queda ya a trasmano, muy lejos y es complicado. Y bueno, una iniciativa también para que en las tardes los niños también puedan hacer un intercambio, sociabilizar entre ellos y no estar también tanto móvil, ¿sabes?
1: L'empresa responsable de la col·lecció, Panini, està sorpresa per la revifada dels cromos. Les xarxes socials, en comptes de ser un fre, han servit per viralitzar un producte de tota la vida.
2: Esports.
1: El pratenc Isaac Piñero ha conquerit la medalla d'or i el rècord del món en la prova del relleu 4x400 Mixed Master durant el Campionat d'Espanya Màster d'Atletisme a l'aire lliure que ha tingut lloc a l'Estadio de Vallehermoso de Madrid. L'atleta potablava de l'Hospitalet Atletisme ha format equip amb en Jordi Lacambra, Laura Bou i Adara Barril i ha assolit una marca estratosfèrica de 3 minuts, 35 segons i 49 centèsimes. Això ha estat per al moment. Més informació d'aquí a una hora.
4: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
6: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
9: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
10: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
11: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
10: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
12: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 35 minuts per sobre de les 11 del matí. Et toca el torn de parlar de les entitats, parlem de voluntariat i hem cedit la nostra sintonia habitual en aquesta última secció. Lídia Carbó, què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Què tal, Isa?
0: L'hem cedit als Amics de la Sardana.
1: Sí.
0: Perquè parlarem d'aquesta entitat històrica i ens venia de gust ambientar amb una sardana també aquesta soneta del matí. Lídia, per què has decidit que tanquin també la temporada dels Amics de la Sardana?
1: Perquè em venia molt de gust tancar aquesta temporada amb tot el que té a veure amb la cultura popular i amb una entitat amb una llarga trajectòria dintre del municipi i perquè crec que la cultura popular s'ha de reivindicar i és molt important doncs, que estigui en espais com aquest. I bueno, també m'he relacionat amb ells fa poc i amb elles i vam estar parlant i mira, em va semblar doncs, un bon tancament de temporada.
0: Clar que sí, doncs sí. Mira, el saludarem.
1: Molt
0: tenim
1: bé.
0: El seu president, el Jordi Gili. Què tal? Benvingut.
2: Ben trobades.
0: No necessita presentació, el Jordi, com estàs?
2: Bueno, si no entrem en detalls, estic molt bé.
0: Clar que sí. I la Mercè Margalef, que és la vicepresidenta d'Amics de la Sardana. Què tal?
3: Doncs molt bé, molt content d'estar aquí, molt agraïts, a més, que ens deixeu aquest espai, no?, per poder explicar una mica doncs, el que fem des d'Amics de la Sardana, no? I quin pot ser l'impacte que tenim doncs, dintre de la població.
0: Ara venim d'una època també de celebracions, de cultura popular al carrer, acabem de tancar quasi, com qui diu, ahir es va tancar doncs, la festivitat de Sant Pere i Sant Pau. Com heu viscut aquests dies i com ha participat també Amics de la Sardana en la recuperació d'aquesta festa?
2: Bueno, fonamentalment la nostra participació ha sigut doble. Per un costat, donar suport a la gent del NUS amb el sentit de recuperar aquesta festa i per una altra banda doncs, bueno, fer una ballada de sardanes que es va fer ahir la tarda perquè evidentment no es podia fer al migdia perquè...
0: Clar.
2: Potser hauríem anat massa feina a urgències i llavors doncs, i la tarda bueno, va estar bé, doncs va acabar doncs, amb tot el tema de la pirotècnia i tal, que ha sigut la peça dominant de totes les festes, però bueno, al Prat tenim aquesta virtut, no? I bueno, contents de que la gent del NUS compti amb nosaltres i nosaltres doncs, poder comptar amb ells per recuperar aquesta festa, que crec que s'ha de recuperar molt més i en molts altres aspectes, més enllà de lo que seria estrictament la cultura popular.
0: És veritat que les colles de cultura popular han fet molts esforços per recuperar Sant Pere i Sant Pau i ara, com ens deia la Laia Chimeno, la presidenta del NUS, el que vol la cultura popular és també sortir més enllà i que tothom, no, la gent del Prat, se senti aquesta festa com seva.
3: Sí, sí. Jo crec que estan fent un gran esforç i s'ha d'agrair també, perquè han estat, jo crec que és des del dijous a la tarda que van començar les activitats fins al diumenge al vespre i té molt de mèrit tenint en compte que el diumenge que era el final de la cloenda final doncs amb la calor que feia els balls tradicionals es van fer que feien molt de goig, hi havia força gent que jo pensava, dic, ostres, un diumenge a la tarda que o estàs arribant de la platja o no tens ganes de sortir de casa amb aquella calor. I la veritat que va ser molt bonic i després bueno, el tancament final amb la ballada de sardanes i veus que, ostres, la gent cada vegada hi participa més, no? Abans tenia molta gent que venien, miraven, però hi participaven i malgrat la calor, nosaltres hem d'agrair molt doncs, la participació de la gent. I penso que sí, que tots els esforços valen la pena, van més enllà del que és
2: de fet,
3: la pròpia dansa.
2: Sí, de fet aquest any, pròpiament, que els actes van acabar ahir, i encara amb la participació de Picacrestes actuar, després Diables van actuar també i el fet de celebrar-se el desè aniversari del NUS, que d'alguna manera va ser l'entitat encarregada doncs, de fer l'ofrena de les entitats de cultura popular i d'altres menes d'entitats locals doncs, en el dia de l'acte religiós amb motiu de Sant Pere i Sant Pau, no?
0: Com esteu integrats en el NUS i què suposa això per Amics de la Sardana? Tenint en compte que teniu una llarguíssima trajectòria.
2: Mira, la nostra entrada al NUS va ser curiosa. Perquè, sí, no. Perquè sembla ser que per fer una federació com a mínim han de ser 7, set entitats, set membres, tu això potser ho sabràs millor que no,
1: no
2: pas jo, però això va així,
1: sí,
2: oi?
1: Sí.
2: I em faltava un.
0: Clar.
2: I llavors,
0: venia a buscar.
2: I llavors algú va dir, home, doncs i Amics de la Sardana no... I em diu, home, sí, és un tema de cultura popular, cap problema. És veritat que la nostra idiosincràsia és molt diferent de, no sé, dels castellers, dels picarestes, de... però en el fons és un aspecte més de la cultura popular, no? I per tant, doncs, des del primer moment vam acceptar la invitació, vam formar part de la primera junta, concretament el Juanito Nors va ser el que ens representava allà al Nurs, i bueno, de fet quan es va inaugurar la nau,
0: sí,
2: doncs ja el retaule d'Amics de la Sardana allà està una miqueta, bueno, em sembla que l'han recuperat una mica però, amb la humitat i això,
0: sí,
2: cauen, cauen
0: dins miqueta, de la nau, sí,
2: però
0: sí.
2: Bueno, però així ens va ser com vam entrar de rebot, per entendre'ns, perquè feia falta. Ara no faria falta, però hi seguim estant i estem confortables, vull dir, hi ha una molt bona relació en general, en tothom. Sempre hi ha, els que utilitzen més el local tenen de vegades algun problema més, però és que heu deixat les neveres enxufades o que heu escombrat o que... Bueno, però això és propi també de gent jove, és clar, si caben a les tantes de la matinada,
0: el
2: pues que menys tenen és ganes d'escombrar.
0: D'escombrar i netejar.
2: Llavors, el típic WhatsApp. Allò, aquí anat, això... sí, aquest migdia anirem...
0: Clar. Però és veritat que doncs, s'ha anat enriquint la cultura popular i tradicional catalana a la ciutat arran de la creació de la federació. En els últims 10 anys doncs, hem vist, no?, creació de noves entitats i fins i tot, parlant d'Amics de la Sardana, heu tingut una revifada important. Veiem que hi ha un grup també de gent més jove, de gent fins i tot que pertany a aquestes entitats de cultura popular, que no sé si pertanyen pròpiament a Amics de la Sardana, però que sempre s'animen a ballar i que fan que tothom es pugui sentir interpel·lat, no? Perquè sí que va haver una època que associaven potser la sardana a gent més gran.
1: Sí. Uh-huh.
0: Ara això, com ho esteu vivint, aquesta revifada, i a què penseu també que es deu?
2: Aviam, d'entrada és una revifada a nivell nacional. Vull dir, no és... i aquí els tiets hi tenen molta part de culpa, que
0: el
2: segur
0: que tot, no?
2: que quan ho van fer segur que no haurien passat la repercussió, però certament això va fer trencar una miqueta aquest motllo de dir, no, és que la sardana ha de ser una cosa molt... I en part ja dic que ha sigut important, i aquesta colla,
0: sí,
2: que pertanyen al NUS amb diferents entitats, no tots però alguns, i clar, quan veus ballar gent doncs entre 20 i pocs i 30 anys, dius, això ha canviat important. Mira, nosaltres ara aquest any a la Plec hem fet un reconeixement a 3-4 persones que, esclar, des del començament, des de fa 45 anys quan vam començar, han estat doncs amb l'entitat, han estat a la Junta, han estat ensenyant a ballar sardanes amb escoles, amb tal, esclar, ara tots ja tenen 80 forces,
0: ja,
2: no? I llavors i això ho hem pogut fer també perquè sortosament hi ha hagut tota una generació de gent com la Mercè, molta gent com aquell que diu recent jubilada.
0: Clar.
2: Que estan en plena forma, tenen temps, alguns han de cuidar algun net, però no... però bueno, però això es convida tot, perquè per cuidar un net no hi ha...
0: Exacte.
2: Sempre hi ha temps. I aleshores, doncs tot plegat, parlo ara per aquí al Prat, doncs sí que ha fet que esclar, una ballada normal de sardanes doncs fa goig.
0: Fa goig, fa goig, i veiem que la gent s'hi anima,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: Mercè,
1: sí.
0: Tu quan et vas apropar a la sardana?
3: Nosaltres,
0: no sé,
3: bueno,
0: si
3: jo tota
0: sempre
3: la vida m'havia agradat. Jo, de fet, de molt joveneta i anàvem a ballar, tenia unes cosines que vivien aquí a l'Hospitalet i anaven, ja hi havia ballades aquí a la petita ermita de Bellvitge.
0: Uh-huh.
3: I jo hi havia anat, que tenia 10 anyets, vull dir que era molt joveneta, no? Però després, bueno, amb els anys, sí que és veritat que sempre que hi havia ballades, si anava a una població que hi havia ballades, m'hi apropava, perquè sabia fer senzillament els passos i punto, no? Sempre m'ha agradat, però de fet amb l'entitat, doncs ara fa uns 3 anys que hi som, som un grup d'amics i vam dir, ostres, per què no? I perquè és el que diem, som molt actius, ens agrada també participar sobretot amb la amb les activitats de la població, i vam dir, bueno, doncs ens hi posem. I clar, què ha passat? Doncs que hi ha hagut una cohesió molt bona, perquè tenim tot aquest bagatge doncs, de la gent que ja hi era i nosaltres, no? I això ha fet una cohesió dintre de lo que és l'entitat. I ens hem entès molt bé, hem treballat amb molt, molt, molt a gust, i això ens ha permet doncs, fer coses noves. No? I ja no només són les ballades, que dius, bueno, són ballades, però hem volgut anar una mica més enllà de coses que ells ja havien fet, com el tema de l'educació a les escoles, no? Perquè clar, el que ens preocupa és aquest relleu generacional
0: que es perdi,
3: que per molt que hi sigui, clar, aquesta colla de joves que hi ha al NUS, que a nosaltres ens complementen superbé, ens va molt bé, perquè quan hi ha ballades, clar, nosaltres ja som de quasi de septagenaris, vull dir que som grans, clar, sí, ja, no? Encara que, bueno, estiguem més vitals, però clar, aquella colla jove amb aquell ímpetu, més ballen superbé i clar, hi ha una cohesió molt, molt bona, i a més això és una presència molt maca, perquè llavors veus gent, doncs, hi ha gent de 90 anys que ens ve a ballar cada ballada i clar, que dius, què té la sardana? Doncs té uns valors molt importants, perquè és unió, és cohesió, és sobretot és convivència, és vincle. Jo estic ballant de vegades amb gent que no he vist a la meva vida, clar. I quan acabo de ballar la sardana estic parlant amb ells. L'altre dia vaig parlar amb una parella que sempre venen, no la coneixia de res, i al final vam començar a parlar, bueno, doncs era gent d'emigrant que havien vingut i els encanta la sardana i estan ballant sardanes. És germanó, perquè tots és una rotllana, ens agafem de les mans, és oberta, és unió, fa que la gent vingui, només que sàpigues ballar una mica, ostres, t'hi pots posar, això té uns valors de cohesió social, identitària, a més, molt bons.
0: Deies, Mercè, que s'estan fent classes també a les escoles?
3: Sí, això ho havien fet ells fa molts anys, però bueno, és el que diem, doncs la gent es fa gran i a vegades doncs, no pots, no? Llavors el que hem fet és hem començat a contactar amb les escoles, sobretot els nens de sisè de primària, perquè hi ha la cantata.
0: Sí,
3: a sisè de primària la cantata, doncs és una bona manera d'introduir la sardana. I després amb els nens de primer d'ESO. Llavors, ara, només ho hem fet amb dues escoles, vull dir que estem encara, és molt incipient,
0: arrencant,
3: estem arrencant. Vam estar a l'escola Pepa Colomer, i després recentment vam estar amb l'Institut Salvador Dalí. Llavors, com fem? Com ho fem? D'una manera, doncs, una mica combinem la pedagogia amb el que és la pràctica. Tenim una exposició itinerant, que són 9 plafons, que expliquen una mica el que és la sardana, els seus orígens, el que és una cobla, una història, una mica, hi ha dos plafons de la trajectòria històrica de la sardana al Prat, què és l'entitat nostra, què és un aplec, i després la sardana sempre viva.
0: Clar.
3: Perquè aquí al Prat hem tingut la sort que des del 2009 amb la CAPSA, doncs grups joves que van fer, se'l van fer seva també la sardana i la van adaptar a nous estils musicals, no? I això doncs també ha fet doncs, que, bueno, que gent jove de fet no, potser no la ballarà, però bueno, tenen sensibilitat cap a la sardana. I això doncs ens
0: fa molt
3: bé. De
0: fet, la sardana al Prat la coneix tothom i tothom, no?, per la cantata se l'aprèn i després això per la gent més jove, però després tots aquests projectes, per exemple, de la CAPSA, durant molts anys que es van a fer, clar, s'ha fet una cançó del poble i no és tan habitual que al territori del Baix Llobregat la gent se sàpiga i sigui l'himne una mica, no? Com va dir l'Alfred, l'himne del Prat.
3: Quan fèiem, clar, quan fèiem això, les classes normalment són dues hores. Llavors amb la primera hora fem dues hores en dies separats, expliquem una mica el que és l'exposició i llavors ja els introduïm a com es balla la sardana amb rotllana, els enxem els peus, els passos curts, els passos llargs, que els aprenen superràpid, i llavors els hi posem sardanes des de la festa major, i després sabeu que hi ha moltes músiques de pel·lícules que també estan versionades amb sardana, i els hi posem aquestes i després el coti per coti, i clar, aquí ja diuen, oh, però no és tan avorrida, doncs és simpàtica, és d'allò, i s'enganxen superràpid. I llavors el segon dia fem com una espècie de gincama sobre l'exposició, bueno, unes preguntes que treballen per grups, després fem la d'allò, la revisió final tots junts, puntuem, i bueno, i després continuem doncs ja amb les ballades finals i una mica la consolidació del ball. Ja només amb això per nosaltres és importantíssim, perquè només que sàpiguen els passos, quan veig una sardana que identifiquin sobretot la música, sobretot els ensenyem això, no? Els instruments d'una cobla, perquè és una cobla, no és una banda, no és una orquestra, es diu cobla, no? Aquest conjunt musical que interpreta la sardana. Quins instruments tens? Aquests instruments que són més identificatius, que tenen aquest so, que identifiques de seguida, no? La tenora, el tible, el tamborí, el flabiol... Bueno, només amb aquestes petites coses... Ostres, nosaltres ens sortim contents, clar, perquè els diem... Del dia que vam començar avui, i han sigut dues hores, només... Que heu après, sí, moltes coses, perquè, bueno, doncs ja ens sentim satisfets. I aquesta és una de les tasques que hem de fer, sobretot, no sabem si aquests nens ballaran la sardana o quan sortin tindrien ganes de ballar sardanes, perquè com que hi ha tants ímpetus de danses diferents, hi ha molta oferta de dansa. Potser la sardana trigaran més a ballar-la, però potser el dia que vegin la sardana... s'enganxaran.
0: Exacte.
3: I dius, bueno, doncs ja ens va bé, no?
1: Sí, també per transmetre, no?
3: Clar.
1: La seva pròpia cultura, clar, que desconeixen al final.
3: Clar. I després hi ha un aspecte molt important, vull dir, som una població d'acollida de molta gent de fora, no? Llavors també hem de preservar una mica la cultura, però d'una manera que arribi d'una manera natural, no? Que se la facin seva també.
0: Clar, d'una manera inclusiva.
3: Exacte, per
0: no?
3: Això, per això també vam fer un acord amb el Consorci de Normalització Lingüística, que fan classes de català per a gent d'orígens completament diferents, i llavors vam portar l'exposició allà. Clar, és una exposició que és itinerant, a més són plafons, podem afegir plafons, podem treure plafons, vull dir que... I llavors, clar, els ensenyes una mica la cultura sardanista, vam anar a fer una conferència allà, van una mica explicar els diques de sardanes, bueno, doncs vam acabar ballant la sardana, perquè ens ho van demanar ells,
0: clar,
3: que volien aprendre a ballar la sardana.
2: Clar, la gran virtut d'aquesta incorporació d'aquests últims 3 anys és que és tota una sèrie de gent que cadascú des de la seva feina que hagin tingut, però amb gent creativa, i en general, o gent que venen del camp de l'ensenyament. I és clar, això és molt important, per exemple, per obrir alguna porta en alguna escola, perquè doncs l'altra Mercè, la Mercè Rulló, doncs ella fa 4 dies que encara, clar, bueno, 4 dies o una miqueta més, però que encara doncs exercia com a mestra.
3: Exacte.
2: Té coneixements amb escoles, això t'obre portes. I tota aquesta dinàmica que s'ha anat la iniciativa de fer aquesta exposició ha estat un èxit total, un doble èxit. Primer, perquè econòmicament no ha estat una super despesa, i la rendibilitat que ens està oferint és molt important per això, perquè centres cívics, tal qual, acostar la sardana, que potser serà gent que mai ballaran la sardana molt bé, però doncs sabran que existeix aquest ball, i que aquí a Catalunya doncs és, la cosa va així. I amb aquest aspecte, home, estem contents i estem convençuts que anirà més.
0: Sí. Us pregunto, per gent que no estigui doncs a les escoles, gent que estigui a casa i digui, ostres, mira, sí que em van ensenyar, la meva tieta em va ensenyar els passos, però no m'atreveixo a fer-ho. Hi ha alguna opció? Perquè sé que al Centre Cívic Logaité es feien algunes classes. Vosaltres feu alguna primera classe o alguns acompanyaments a gent que vulgui doncs aprendre i participar d'Amics de la Sardana? Quin és el circuit que hauríem de seguir?
2: En aquest moment, els dijous de 6 a 8...
3: De
2: 7 a 8. De moment, en el casal aquest del carrer Gaité.
0: Val. Aquesta és la manera, d'apropar-nos i d'aprendre a ballar.
2: Aquesta és la idea, i llavors, en principi, aquesta primera hora està pensada per la gent que no en sap gens i que per començar a fer quatre passos. Després, a vegades s'allarga una miqueta més, doncs ja els cansava una miqueta més per perfeccionar o simplement per ballar una sardana doncs, normal, no?
0: A partir d'aquí, com contactem amb Amics de la Sardana? Com ho fem per participar? Anem directament a una ballada? Us anem a buscar?
3: Sí, bueno, tenim, ara hem fet un tríptic divulgatiu, també, sí. Una mica del que és l'entitat, qui som, què fem.
2: També haguéssim pogut portar algun.
3: Sí, bueno, jo tinc...
0: Ens ho podeu
3: bueno,
0: portar sí. encara, eh? Sí. Perquè aquí passa sí. molta gent Val. I el deixarem allà sí. on tenim sí, totes sí, les sí. informacions.
3: I bueno, allà hi ha la informació. I després és el boca a boca mm-hmm. i l'estar present. Com més present estem, per això Clar. La iniciativa de l'exposició, perquè jo soc molt amb aquest aspecte molt pedagògic, si no expliques les coses, si no les ensenyes, i nosaltres, bueno, quan estàvem a l'ICO ja ho fèiem, sí, sí, això, sí. no?, de promoció, no?
0: La Mercè la coneixem de molts
3: llavors,
0: anys, també, de fer-nos pedagogia.
3: És una manera gràfica i una manera maca, també, d'apropar-te, no?, Clar. I d'explicar una mica més, perquè a vegades les coses, la ignorància, fa que de vegades desestimem, no?, la cultura.
0: També hi ha molta gent que pensa que són entitats tancades,
3: claro.
0: Que no hi pots participar.
3: I hem de pensar que la ballada, o sigui, és molt important, vull dir, una ballada o una exposició itinerant, o sigui, és una activitat que no està dintre d'un despatx, sortim al carrer, vull dir, fem el territori sostenible també, no?, donant-li vida.
0: Clar.
3: Llavors, és molt important aquesta vessant de que, digués, ho puguem, i sobretot explicar i arribar, per això ens és molt important, doncs, que ara la segona fase aquesta de poder portar l'exposició a diferents centres cívics, ara ja ho tenim, ja surt a la revista del Prat, que del 7 al 14 de setembre la tindrem exposada als Jardins de la Pau.
0: Ah, molt bé.
3: Arrel també de la festa, bueno, que vam Clar, participar sí, també sí. a la festa de la dansa
0: sí,
3: i això.
0: Sí, cert.
3: Que, bueno, vam estar tots molt contents, clar. Nosaltres com a entitat i ells també, perquè era
0: una experiència diferent, clar.
2: Sí. No, però hi havia molts anys que no hi havien participat.
3: I havien participat, a més, com a exhibició, sí. em sembla, no? Que havia, bueno, és que havien fet una feina molt important, no? Vull dir, nosaltres estem molt agraïts a aquest bagatge que anem acollint, no?, també.
0: Teniu alguna ballada propera o ja ens esperem fins a la Festa Major?
2: Ara ens espera la Diada.
3: La Diada.
0: La Diada, l'11 de setembre, que aquí es fa el 10,
2: el 10
0: no?
2: De setembre,
0: el 10 de setembre. A Mestre Salella?
2: Sí.
0: A Mestre Salella, per tant... prèvia una mica, no?, a la Festa Major.
2: Exactament.
0: Que aquí sí que us veiem gaudir de l'esclat, de tenir participació pròpia, evidentment, sí. I és una altra manera de gaudir de totes les entitats. Us agraïm molt que ens hagueu acompanyat, també per acomiadar doncs, aquest cicle que hem fet d'entitats, de conèixer iniciatives de tota la gent que fa coses interessants al Prat, i fins quan vulgueu.
2: Nosaltres us agraïm que ens hàgiu convidat.
1: Exacte. Moltes gràcies.
3: Tenint-nos en compte d'aquesta manera. Moltes gràcies.
0: Lídia, gràcies.
2: A vosaltres.
1: A vosaltres, que vagi bé l'estiu.
3: Igualment. Bon estiu. Sí.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés de regularització extraordinària de persones migrades que va començar el 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones se'n podran beneficiar a Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones relacionades amb aquest tràmit i ha emès prop de 380.000 volants d'empadronament. El tancament del procés arriba, però enmig d'un nou front judicial. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar la regularització extraordinària al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret aprovat pel govern espanyol podria entrar en conflicte amb la normativa comunitària. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si eleva la consulta a la justícia europea. Coincidint amb aquest últim dia per presentar les sol·licituds i amb l'anunci del Suprem, el president del govern Pedro Sánchez ha presentat un pla per afavorir la integració de persones migrants que s'ha acollit a la regularització. La campanya vol facilitar la convivència, combatre prejudicis i ajudar el seu encaix al mercat laboral. L'escoltem.
1: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
0: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I Rosa del Vents, l'empresa que gestiona la Casa de Colònies de Palamós, on fa uns dies dos intrusos van fer tocaments a dues menors, admet que aquest episodi obligarà a revisar i reforçar els protocols preventius. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien sis nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies de Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
0: I Renfe recuperarà a partir de dissabte el servei habitual de les línies R11 i RG11. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Prat.
1: Tot seguit, l'espai de divulgació sanitària Fem Salut, amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa del Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar de la nutrició en els infants, i és que justament la nutrició és important a l'època de la infància, també a l'adolescència, a la joventut, no? En totes les etapes de la vida, però evidentment la nutrició doncs marcarà també segurament el nostre desenvolupament físic, cognitiu i fins i tot la salut que tindrem en un futur. És per això que ens acompanya la cap del Servei de Pediatria de la Fundació Sanitària Mollet, que és la doctora Pilar Gussinyé. Benvinguda, Pilar.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Anem a parlar d'això, de la importància de la nutrició en els infants. Deia que, de fet, és un dels pilars bàsics, no?, de la salut en general, però, clar, sobretot allò, quan són allò nadons, no?, quan són infants, és, doncs, hem de posar especial cura, no?
2: És molt important la nutrició a qualsevol edat. Ja sabem, des de que naixem fins que som grans, cadascú, cada persona en les diferents etapes de la vida tenim unes característiques diferents i necessitem una nutrició especial o específica per a aquelles edats. Sí, sí, és molt important.
1: I llavors, com podem allò... Clar, nosaltres quan parlem de nutrició, no?, o d'alimentació, últimament sempre sentim a parlar de la dieta mediterrània. Però clar, en la infantesa, quins serien aquests productes, aquests aliments que mai haurien de faltar, no? Allò de dir, escolta'm, això és molt important, que quedi integrat.
2: A veure, jo sempre dic que podem o hem d'aprofitar l'època de la infància per ensenyar i aprendre a menjar sa i equilibrat. Llavors, tenim la sort de tenir una dieta mediterrània que és espectacular per poder tenir una vida sana en el moment de la infància, però sobretot en el futur. Llavors, jo, a part de ser pediatra, la meva especialitat és endocrí. Llavors, veig molts nens que tenen obesitat i jo sempre els explico a les mares que tots hem de menjar igual, de forma sana i equilibrada. Llavors, la paraula dieta està prohibida. Llavors, em preguntaves què és l'essencial. Pues, els productes de sempre, no? Els hidrats de carboni, les verdures i les proteïnes.
1: És a dir, allò que seria essencial seria...
2: A veure, l'essencial seria menjar les verdures i hortalisses, després les proteïnes i després els hidrats de carboni. Clar, també tenim les fruites, que són superimportants. Val. I llavors, què seria? Per exemple, pues un plat hauria de ser la meitat de verdures i hortalisses, vale? Un quart seria les proteïnes, que seria la carn, el peix o els ous, i després l'altra part serien els hidrats de carboni, l'altre quart, que serien, pues, el que sabem, les llegums, que també són proteïnes, vale? La patata, l'arròs, la patata i el pa. Uh-huh. Llavors, això seria com la part més bàsica. I després, també és veritat, no s'oblidem de la llet, dels làctics, que també són molt importants per als nens perquè tenen el calci.
1: De fet, clar, nosaltres hem dit allò nutrició en els infants, però si comencem allò les primeres etapes, no? Ara veiem allò als nadons, que les famílies, no?, els hi comencen a... que és molt important allò que experimentin, no?, amb la textura, amb els sabors, perquè hi ha coses que així d'entrada veus allò quan són petits, que algunes coses els hi encanten i altres, doncs, bé, doncs proven, però van a parar al terra, no? Però és important, m'imagino, no?
2: Sí, els 6 primers mesos de vida ha de ser lactància materna exclusiva, i si no pot ser lactància artificial, i a partir de 6 mesos han de començar a aprendre a menjar diferents textures, aliments de les diferents varietats que hem dit abans, no? Sempre vigilant que no s'ho ennueguin. Uh-huh. I després també anar vigilant que no apareixin possibles al·lèrgies, però sí, és molt important el que toquin, xafin, tirin, marranegin. Uh-huh. Sí, això és molt important.
1: La doctora Pilar Gussinyé ens ha dit, jo sóc endocrina també i veig molts infants també amb problemes d'obesitat. Uh-huh. Ja fa anys que s'està parlant d'aquest problema, i és per això, perquè no fem aquesta nutrició equilibrada? no? Que dèiem allò de la dieta mediterrània i de fet sempre doncs ens aboca allò de dir, escolta'm, és que hem d'aprofitar els productes de temporada, de proximitat, no? Això és el que haurien de...
2: Tal qual.
1: Generar els nostres àpats, no?
2: I que no hi hagin processats i que també vigilar les quantitats, perquè a vegades pretenem que els nens mengin moltes quantitats quan necessiten poquet. Llavors, els hem de deixar també que ells es vagin limitant, perquè si els obliguem a menjar, podem aconseguir o que no vulgui menjar o que mengin de més. Llavors, sí que és veritat que amb l'obesitat tenim un problema important, perquè és salut d'ara, perquè a més també és la salut emocional, perquè vulguem evitar-ho o no, els nens pues, es fiquen els uns amb els altres i llavors molts nens d'aquests pues, pateixen de que es fiquin amb ells.
1: Sí, l'assetjament escolar, no? Sí, que és l'altre gran problema.
2: Sí, llavors sí que és important que des de petits, això ara ho comentaven en el congrés que hem anat de pediatria, d'endocrí pediàtric, que dèiem que el més important per la prevenció i per al tractament d'una obesitat és crear uns bons hàbits des de petits, sí. Vale? I que aprenguin que menjar verdura és bo, perquè a vegades, si ens fixem, quan
1: sí,
2: parlem de dieta...
1: Verdura no els agrada, el peix tampoc els acaba de fer el peix, però, clar, els agraden les coses fregides, no? Arrebossats.
2: Sí, però a més, la culpa moltes vegades són dels adults, que diem, fer dieta, és que fer dieta, és menjar verdura, és menjar verd, és menjar amanida... Clar, aquests nens van creient que el menjar verdura, fruita, és com dolent, és, oi, que horror, no? Llavors, hem d'aprendre que menjar fruita i verdura és menjar sa i equilibrat i que ho hem de fer des de que som petits.
1: De fet, m'imagino que des de pediatria, també des de com a endocrinòlegs, l'important és, evidentment, parlar amb aquests infants, però també amb els seus tutors, cuidadors, amb les escoles, també fins i tot amb els propis centres hospitalaris, no? Perquè, bé, malauradament, hi ha infants que de vegades han de quedar ingressats durant un període de temps i no sé si també això es té en compte a l'hora de confegir, no?, aquests menús que després...
2: A veure, jo crec que els últims anys, ja fa bastants anys, des de l'escola, jo crec que també dels hospitals, estan intentant fer una alimentació sana i equilibrada. A més, estan assessorats des de l'ICS, vale?
1: L'Institut Català de la Salut.
2: Sí, que tenen pues, un grup d'assessorament amb nutricionistes i pediatres que estan fent pues, els menús escolars, els consells per alimentació a casa.
1: A més, aprofitem allò per dir que, si teniu allò curiositat, si entreu allò al Canal Salut, hi ha un apartat d'alimentació que, a més, hi ha propostes de menús que estan molt bé.
2: Estan molt bé, i a més també per la gent pues, que tenen diferents
1: patologies,
2: no? Patologies i també creences, no? O sigui, estan molt bé, molt bé. Clar, aquests hàbits alimentaris que s'han de fer des de que són petits, hem de tenir en compte coses que a vegades els pares no ho tenen present, no? A mi m'agrada molt aconsellar que dinin tots en família, tota la família davant del plat i que estiguin amb les pantalles tancades, que intentin no parlar de menjar, perquè a vegades quan són nenes o que tenen problemes de pes per excés o per defecte, comencen menja, o no mengis, això no pots menjar, no, que sigui un menjar pues, divertit, tranquil, que parlin de les coses que han passat durant el dia, sobretot pues, això, que siguin coses maques. I les pantalles, sobretot les pantalles fora.
1: Jo ara que vosaltres no veieu a la Pilar Gossinyer, però nosaltres sí, i jo pensava, dic, clar, també és molt important, no?, involucrar fins i tot en el procés d'elaboració d'aquells àpats, no?, en els infants, sí. Perquè també valoraran l'esforç que suposa allò al fer-ho i també el tipus de cuina, perquè jo li comentava, dic, clar, els agraden molt els fregits, els arrebossats, i potser no és el més de tant en tant,
2: no hi ha res prohibit. Però, mira, m'agrada això que em dius, perquè moltes vegades el que faig és que involucrin els nens, o sigui, sigui com sigui, que tinguin un problema perquè és per accés o per defecte, que involucrin al nen, que vagin al súper, al mercat, que decideixin entre tots que menjaran, que el facin, perquè clar, veient, i a més és una forma també de fer-los responsables, de que sàpiguen que estan menjant, què és bo i no, i què és no tan bo. No? I és molt divertit perquè ells si ja saben que han de menjar l'hidrat de carboni, la proteïna i la verdura, el que faran és, ostres, mama, aquí falta potser verdura o falta l'hidrat de carboni. Llavors pots dir, ostres, doncs és veritat, doncs anem a buscar una mica de pa, no? I el torrem o...
3: Sí, sí, sí.
2: Que està molt bé això d'involucrar-los. Gràcies, perquè era una de les coses que tenia jo al
3: doncs
2: cap.
3: Sí, sí, és important i també això, no?, que comentàvem allò de, que també aprens a valorar, no? I la doctora abans ens deia també el tema de les proporcions, no? Que també és important tenir-ho present, no? No pecar per excés, no? Allò de dir, estar ben alimentat significa jo omplir el plat, no?
2: No, ells s'han de saber regular. Jo vaig estar molts anys en un ambulatori, vaig estar moltíssims, i em feia gràcia perquè a vegades volien que els nens petits es mengessin un entrepà que potser seria per un nen de 9 o 10 anys. Llavors els deia, clar, ells també han de saber limitar-se, saber estar aquí, no? Perquè el regular-nos també ens ensenya el que és necessari i el que no. Llavors sí que és veritat que els tamanys, no pot ser un nen de 6 anys que mengi com el seu germà de 12 anys, les mateixes quantitats.

0: Allò de dir, els cinc àpats és correcte?
1: Sí.
0: Sí, els cinc àpats,
1: sí. Jo sóc una defensora dels cinc àpats, sí. Perquè així mantenim...
0: Sobretot, m'imagino, en aquesta etapa de la infantesa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, perquè a més mantenim una sacietat, no? I tampoc evitem fer pujades i baixades de sucre. Llavors és molt important menjar els cinc àpats, perquè si no, a més, si ara ens trobem molts nens que no esmorzen el primer esmorzar, inclús a vegades el segon esmorzar. Què passa? Que jo no entenc com poden funcionar a l'escola, com tenen sucre per continuar funcionant si porten tota la nit sense menjar. Però és que a més, després arriben l'hora de dinar i arriben amb una gana increïble, perquè clar, els falten sucre. Llavors és molt important aquests cinc àpats, sí. Jo sóc una molt defensora.
0: Deia, els hi falta el sucre, però no paquem allò de menjar massa sucre, eh? Allò, doncs, les gominoles,
1: clar,
0: i tot això, el tema de processats, vigilem.
1: Clar, quan diem sucres, diem sucres hidrats de carboni d'absorció lenta, que això vol dir, doncs, el que hem comentat abans, les patates, la pasta, l'arròs, el pa i les llegums. Sí, sí, no la fruita... Ai, la fruita també és un hidrat de carboni, absorció ràpida, molt bo, però l'hem de menjar sempre després del dinar, si pot ser, o amb algun hidrat de carboni d'absorció lenta.
0: La fruita sempre després, ho diem perquè també és una polèmica, allò que sense dir, no, fruites han de ser entre els àpats, però mai allò de, després de menjar. Depèn.
1: Justament en pediatria ens agrada just després de dinar, o sigui, com de postre,
0: sí,
1: perquè ens ajuda a absorbir millor el ferro. Vale? El lacti no, i la fruita sí, sobretot si té vitamina C. I a més, evitem el pic de sucre que pot tenir la fruita quan està menjada fora de l'àpat.
0: Estem parlant allò d'alimentació infantil, llavors la recomanació d'una professional és excel·lent. Tema també de la ingesta, dèiem, clar, l'alimentació és important, també l'activitat física i també la ingesta de líquids, sobretot aigua.
1: Aigua.
0: No, res de refrescos,
1: ni sucs de fruita, encara que et diguin zero sucres, no. Aquí també hi ha altres colorants o... No, aigua.
0: De fet, allò d'aprendre a mirar les etiquetes també és molt important, no?
1: Importantíssim.
0: Perquè ara comentaven, tot i que posi zero, doncs potser no, aquest 0, 0, 0 no hi existeix,
1: no? I a més hem de pensar que hi ha altres productes, no hi ha colorants, i que no. Com l'aigua no hi ha nada, no?
0: El tema aquest que ara dèiem, els sucs, la fruita és millor menjar-la com a fruita que no pas allò, no? Perquè també tenim allò socialment, allò de dir, ai, doncs a l'esmorzar un suc de, encara que sigui natural, eh? Però jo he sentit a dir allò que és millor que sigui la fruita sencera.
1: Sí, perquè té la fibra, es menja amb la fruita sencera. Llavors també així evitem tenir pics de sucre, no? De pics de glucèmia que fa després que la insulina pugi, llavors el sucre baixa. Llavors sempre preferim la fruita sencera. Abans havíem dit sempre sucs de fruita, clar, és millor un suc de fruita natural que un suc de bric, però si pot ser una fruita sencera, perfecte. Igual, aprofito per dir els hidrats de carboni d'absorció lenta que siguin integrals. El pa que sigui integral, l'arròs integral i la pasta, si pot ser integral, també. Pel mateix, perquè ens dona sensació de sacietat i després mantenim el sucre en uns nivells més continus i també per la part integral, quan traiem la part integral, traiem les vitamines i els minerals. O sigui que necessitem que el pa tingui la part integral.
0: Està bé que comenti això la doctora, perquè de vegades allò pensem que el tema integral és més per una qüestió d'adults, però si ja des de ben petits, no, ens acostumem a aquest tipus d'alimentació, segurament això ho passarem a integrar dins de, no, quan siguem adults també.
1: Insistim, hàbitos. Els hàbits es fan de petits i és la millor edat quan són petits, perquè ells van aprenent a cuidar-se ja des d'unes edats que els servirà per un futur.
0: Dèiem, per esmorzar, ara s'està recuperant el tema dels entrepans. Evidentment, M'imagino que la Pilar doncs és una defensora, no, d'aquests entrepans i no de comprar bulleria o temes...
1: Per suposat, per suposat. Al col·le

0: s'hauria d'anar amb un entrepà.
1: I no passa res, allò, ja no, clar, l'entrepà sempre és amb un embotit. Jo una així d'entrada diria, ai, l'embotit, no?
0: A veure, sí que és veritat que no podem abusar, però podem fer un formatge, podem fer un pernil de gall dindi o pernil dolç, sempre que siguin, no, que no estiguin molt processats, vale? Ens hem de fixar també en això. Tonyina natural, podem fer de truita.
1: Sí.
0: Clar, és que clar. De vegades no pensem. Sí.
1: No, de vegades no pensem, i és que també amb el tema dels ous hi ha hagut una revolució, no? Perquè abans eren gairebé prohibitius, ens deien d'un cop a la setmana no, i ara doncs hi ha persones que diuen no, és que jo menjo dos al dia.
0: Sí, és un dels aliments més rics que tenim. I tens raó, hem passat de que tenia colesterol i la gent amb colesterol no pot prendre i res d'això, i ara és un aliment proteic i greixós boníssim.
1: Ara que parlàvem allò, abans hem fet referència, no?, al tema de l'obesitat, però també és veritat que hi ha infants amb diabetis, amb altres patologies, que llavors també s'ha de tenir una cura especial, no?, amb el tema de l'alimentació.
0: Sí, clar, hem de pensar que les diabetes que veiem en els nens petits són diabetes de tipus 1, vale? Llavors no és el mateix que els de tipus 2, que estan més relacionats amb obesitats, resistències a la insulina. Els nens que tenen diabetes tipus 1 sí que necessiten una alimentació, a veure, més regulada. Jo sempre explico que els diabètics són les persones... els nens amb diabetes són, o els adults amb diabetes, són de les persones que menges més sa, perquè han de mantenir un sucre pues, bastant regular. Llavors, sí, han de menjar de forma més regulada, però jo crec que són els que mengen millor. Després, altra cosa són els nens que tenen celiaquia o els que tenen colesterol, que llavors aquests sí que han de fer una dieta. Vale? Perquè llavors ha de ser una dieta pues, per al colesterol, pues, baixa en colesterol, per la celiaquia pues, sense gluten.
1: Cada vegada trobem que hi ha més part de la població amb intoleràncies alimentàries.
0: Sí,
1: però... I això no té res a veure allò de... no? Hi ha persones que igual no són celíaques, però ja han deixat han deixat de menjar gluten o han deixat de posar la lactosa. Jo no sé si això, si ho introdueixes també ja de petits, això els afectarà també.
0: En això és veritat que jo no estic especialitzada i llavors no et puc donar cap teoria. Sí que és veritat que la intolerància a la lactosa, sabem que a mesura que ens fem grans deixem de tenir la lactasa que té els budells, no? Llavors això sí que és més de l'edat, com si diguéssim, eh?
1: Però sí que ha comentat la Pilar Gunyiser que és important, per exemple, que els infants prenguin làctics per al tema del calci.
0: Sí, importantíssim.
1: Que també els adults els tenim una mica allò, doncs, marcat allò amb una creu. Però és important, poden prendre làctics de vaca, no sé si d'ovella, de cabra, és millor.
0: Del que vulguin.
1: Del que vulguin.
0: Jo, és que, clar, ja saps que tot això són...
1: Modes,
0: no vull dir modes,
1: sí. No, però és que ho són, eh? Sí, llavors, hi ha tendències.
0: Sí, hi ha tendències. I jo per ara, a la infància, jo no trec la llet de vaca si no és que tenen algun problema d'al·lèrgies o d'intolerància a la lactosa, que la passem sense lactosa. Però jo crec que és molt important prendre lactis per als ossos. Després estan les dietes veganes, vegetarianes, que poden tenir... Però, clar, en això sí que no podem...
1: Què passa, doctora, si un infant en una família vegana?
0: Llavors,
1: clar, perquè no, normalment allò, no? Els nens, allò segons no? L'àmbit familiar, doncs segurament tu educaràs aquests nens, no només a nivell allò cultural, sinó també alimentari, amb això que tu consideres que és el millor.
0: Home, el que aconsello sempre és que vagin a un nutricionista especialista en dietes veganes amb nens. I llavors que mirin que s'ha de suplementar o no. Això sí que és important, perquè ens poden faltar molts nutrients.
1: Clar, allò que dèiem, allò, les proteïnes, no?
0: Sí,
1: clar,
0: sí.
1: Quan parlem de proteïnes, normalment pensem allò en carn, peix, no? Tot i que també els llegums s'entenen, però segurament has de fer un equilibri, un suplement, no?
0: O segons quina vitamina, doncs, la vitamina B, o llavors... sempre aconsello, perquè jo no sóc especialista. Llavors, quan em pregunten, jo dic, sobretot aneu a un especialista, perquè jo m'hauria d'estudiar, no, com si diguéssim.
1: El que sí que és cert és que quan la doctora ens ha dit allò, la meitat ha de ser de, no? Un quart de proteïnes, un quart d'hidrats, l'altra part vegetal. Una de les tendències que també es parla molt, i jo crec que per als infants acostuma a ser atractiva, és la dels colors, que en el plat tingui color.
0: Clar,
1: no?
0: Després, viva la inventiva. Però sí que diem que quants més colors tenim en el plat, més varietat de vitamines, de minerals, de nutrients tenim. I, que, i després doncs podem fer coses molt divertides, ja que fem que ens ajudin a fer els plats, anar al súper, a fer, doncs que també podem fer carites, a colors, bueno, cadascú.
1: I ho hem comentat així per sobre, però també és molt important la manera de cuinar els aliments, no?
0: Ah. Sí, sempre aconsellem que, a part de que no siguin processats, que no siguin comprats, no? Allò que estan preparats, que siguin sobretot fets al vapor, al forn, a la planxa, que després es pot, o sigui, no hi ha res prohibit, el que es, això ha de quedar molt clar, perquè a vegades, si som molt estrictes, és veritat que hi ha una tendència, sí, no? De que ara la nutrició en els nens, doncs hem d'evitar els sucres refinats i hem d'evitar, clar, jo crec que les prohibicions no ens va bé, val? Llavors els hem d'ensenyar que poden menjar de tot, però de la justa mesura, i que hi ha aliments que intentarem evitar, però que si hi ha un dia a la setmana que mengem pizza, doncs la menjarem i a gust. Hosti, clar. I potser no serà tot un plat de pizza o un, i farem una amanida al costat, no? I algun dia podem menjar, pues, un croissant? Pues clar que sí, no? Perquè si no ens posem molt estrictes, i jo crec que això no ens ajuda a ningú.
1: No ens ajuda, perquè de fet hem dit que l'alimentació és important allò en el desenvolupament no només físic i cognitiu, sinó també de salut mental, fins i tot, amb la qual cosa pensem que és un pilar bàsic de forma allò totalment global, ens hem de tenir en compte.
0: Total,
1: no?
0: Total. A veure, a més, la salut mental ara en la infància jo crec que és una de les coses més importants, és tot un altre
1: tema, sí.
0: Però sí que és veritat que quan nosaltres parlem, per exemple, de l'obesitat, posem tres pilars importantíssims, que seria l'activitat física, l'alimentació i la salut emocional. Sí, perquè moltes vegades mengem, està ara molt de moda, l'hambre emocional. Llavors, hem d'ensenyar als nens que quan estan avorrits o si estan nerviosos o tenen algun problema, no és la solució el menjar. No?
1: Quedeu-vos amb aquest triangle, alimentació, exercici i salut emocional.
0: És importantíssim, i això seria, jo crec, que un altre tema molt interessant a tractar.
1: Doncs, doctora, se'ns ha passat el temps volant. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i donar-nos, doncs, aquests consells en relació a la alimentació infantil. Fins una altra.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
0: Fins una altra. Adéu.

0: Són dos quarts d'una.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. A partir de demà torna la línia L22, la que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, que va existir entre el 2023 i el 2024, però que va deixar d'existir. La L22 unirà el Cap Ramon Avià amb l'Hospital de Bellvitge de dilluns a divendres, de 7 del matí fins a les 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora. Des del Cap Ramon Avià del Prat sortirà cada hora en punt, mentre que des de l'Hospital de Bellvitge partirà cada hora a dos quarts. També a partir de demà la L78 canvia el seu recorregut pel Prat. Ara recorrerà tota l'avinguda Remolat per girar en el carrer de la carretera de la Marina. Amb aquest canvi es vol connectar més i millor tots els barris de l'Eixample Sud, així com la Barceloneta o la Seda. L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les quatre que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de Propera Parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Desenes i desenes de persones es reuneixen cada divendres a la cruïlla d'Avinguda Verge de Montserrat amb la carretera de la Marina. És la febre per l'àlbum de cromos del Mundial, que enguany té molts adeptes, especialment entre la població jove. Fins ara, la gent que volia intercanviar-se cromos havia d'anar a Barcelona. Ara pot fer-ho al Prat, arran d'una iniciativa d'una botiga del llamí de donadures i d'una conversa casual. Escoltem Fernanda Fuentes, propietària de Superchuches.
2: Partió todo por un niño que conocemos, que él va a Barcelona a hacer intercambio de cromos y claro, le queda ya a tras mano, muy lejos y es complicado. Y bueno, una iniciativa también para que en las tardes los niños también puedan hacer un intercambio, sociabilizar entre ellos y no estar también tanto móvil, ¿sabes?
0: L'empresa responsable de la col·lecció, Panini, està sorpresa per la revifada dels cromos. Les xarxes socials, en comptes de ser un fre, han servit per viralitzar un producte de tota la vida.
1: Esports.
0: El pretenc Isaac Piñero ha conquerit la medalla d'or i el rècord del món en la prova de relleu 4x4 Mix Master durant el Campionat d'Espanya Màster d'Atletisme a l'aire lliure que ha tingut lloc a l'Estadio de Vallhermoso de Madrid. L'atleta potablava de l'Hospitalet d'Atletisme ha format equip amb Jordi Lacambra, Laura Bou i Adara Barril i ha assolit una marca estratosfèrica de 3 hores 35 minuts 49 segons. En aquesta manera ha batut el rècord que hi havia fixat en 3 hores 36 minuts i 7 segons. Més informació a l'informatiu migdia a la 1.
3: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
4: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
5: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.
7: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
8: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
7: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
9: Tens un comerç al Prat?
10: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
11: 93 478 5360
12: 93 478 5360.
9: Al Prat tot resulta ben pagat.
13: Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right.
14: The blues is all right.
13: It's all right. It's all
14: right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
2: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
3: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
6: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
5: Qui omplirà la galeria de mil moments.
6: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag elpratpelmón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
8: Planeta Prat.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: És la una.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bona tarda. A partir de demà torna la línia L22, la que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, que va existir entre el 2023 i 2024, però que va deixar d'existir. La L22 unirà el CAP Ramon Avia amb l'Hospital de Bellvitge de dilluns a divendres, de 7 del matí fins a les 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora. També a partir de demà, la L78 canvia el seu recorregut pel Prat. De seguida ho ampliem. Abans, però, repassem els titulars d'avui dimarts 30 de juny de 2026.

0: L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les quatre que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de Propera Parada Barcelona del Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Desenes i desenes de persones es reuneixen cada divendres a la cruïlla de l'Avinguda Verge de Montserrat amb la carretera de la Marina. És la febre per l'àlbum de cromos del Mundial, que enguany té molts adeptes. Fins ara, la gent que volia intercanviar-se cromos havia d'anar a Barcelona. Ara pot fer-ho al Prat. I aquest vespre arrenca una nova edició del Festival de Poesia que cada estiu inunda la plaça Porxada del Cèntric de Versos i Sensibilitat. El tret de sortida d'enguany serà una sessió de Poetry Slam, també coneguda com a poesia escènica, de la mà de Dani Orbiz, Crisal Rodríguez i Salva Soler. I als esports, el pretenc Isaac Piñero ha conquerit la medalla d'or i el rècord del món en la prova de relleu 4x400 Mixed Master durant el Campionat d'Espanya Màster d'Atletisme a l'aire lliure que ha tingut lloc a l'Estadi de Vallehermoso de Madrid. En parlarem abastament al Prat Esports amb el Jonathan Marín González. Pel que fa al temps, jornada avui de contenció de les temperatures amb màximes que superen els 30 graus en molts indrets del país. Tindrem moments de vent suau que pot alleugerir la sensació de calor a les hores centrals del dia. Demà es manté l'estabilitat. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. A partir de demà torna la línia L22, la que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, que va existir entre el 2023 i 2024, però que va deixar de fer-ho. La L22 unirà el Cap Ramon a Via amb l'Hospital de Bellvitge de dilluns a divendres, de 7 del matí fins a les 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora. Des del Cap Ramon a Via del Prat sortirà cada hora en punt, mentre que des de l'Hospital de Bellvitge partirà cada hora a 2:15. També a partir de demà, la L78 canvia el seu recorregut pel Prat. Si fins ara recorria Anselm Clavé i Avinguda Remolar per creuar tota l'Avinguda Verge de Montserrat, ara travessarà l'Avinguda Remolar per girar en l'Avinguda 11 de setembre i arribar fins d'encreuament amb el carrer de la carretera de la Marina. Amb aquest canvi es vol connectar més i millor tots els barris de l'Eixample Sud, així com la Barceloneta o la Seda, que compten amb menys alternatives de transport públic prop dels seus carrers. Aquestes novetats arriben en paral·lel a l'anunci i la confirmació que les línies d'autobús PR1, PR2, PR3 i L20 no tornaran a passar de manera definitiva ni per a Enric Borràs, com ja porta temps fent degut a les obres de pacificació del carrer, com tampoc travessaran el carrer Joan Maragall. En ambos casos, els busos passaran pel carrer Logaité de Llobregat i el carrer de les Moreres, seguint el mateix recorregut que ja fan actualment aquests busos quan van en direcció a l'estació de Rodalies. Tanmateix, el PR5 deixarà de funcionar a l'hivern. En concret, serà a partir de l'1 de setembre que la platja express deixarà de funcionar i no tornarà fins la propera campanya de platja. Política. L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les quatre que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de Propera Parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. De fet, el passat dijous, amb el ple municipal, ja va haver-hi una pregunta al respecte per part de l'oposició, en aquest cas pel portaveu del Partit Popular, Miguel Ángel Ochoa, que feia una pregunta directa a l'equip de govern, en concret a l'alcaldessa, en què demanava sobre la necessitat de fer aquest viatge. També va preguntar als membres de l'equip de govern format pel Partit Socialista si estaven d'acord amb aquest viatge. Escoltem Miguel Ángel Ochoa, portaveu del Partit Popular, fent la pregunta i la resposta de l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà. En aquest cas, però, no hi ha resposta per part dels membres de l'equip de govern del Partit Socialista.
1: Hemos visto que se ha pagado un viaje a Bruselas a dos tenientes de alcalde sobre la ampliación del aeropuerto. Dos preguntas. ¿Era necesario que fueran dos tenientes de alcalde? Y una pregunta para el equipo de gobierno que está en contra de la ampliación. ¿Considera necesario que el ayuntamiento pague una parte para hacer algo que usted está a favor? Muchas gracias.
2: Si és necessari, sí. Hi ha una jornada sobre les ampliacions d'aeroports a Brussel·les i l'Ajuntament, l'alcaldessa en aquest cas, decideix anar-hi el millor vestits possible, incorporant dos tinents d'alcalde de les àrees pertinents i també cos tècnic, el que jo he considerat necessari.
0: Dimecres, quan arrenquen aquestes conferències, se'n celebraran dues. La primera, titulada Marc i experiències europees en infraestructures de transports i espais naturals. Comptarà amb la coordinadora nacional de Comuns, Candela López, l'eurodiputat dels Verds al Parlament i membre de Compromís, Vicenç Marçà, i l'assessor i membre dels Verds al Parlament Europeu, Marc Jiménez. Just després es durà a terme la segona conferència, anomenada Marc i experiències europees en infraestructures de transports i espais naturals, on debatran diferents entitats ecologistes i de promoció de la mobilitat sostenible, com Depana, promoció del transport públic, comissions obreres, Zero Aeroport, Ecologistes en Acció i Stay Grounded. Per dijous, la ponència Espanya avança en la direcció equivocada, amb Jaume Asens, representant dels Comuns al Parlament Europeu, l'eurodiputada i membre dels Verds luxemburguesos, Tilly Metz, que participarà conjuntament amb Mario Rodríguez, de ECODES, i Denise Auclair, representant de l'entitat europea Transport i Environment. Serà la darrera conferència de tot aquest cicle on participarà l'alcaldessa del Prat, sota el nom l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú amb, precisament, Alba Bou Jordà, la coordinadora nacional de Comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de Seo Verlife a Catalunya, Cristina Sánchez.
3: Mobilitat.
0: Aquest dilluns, el sindicat ferroviari ha convocat una vaga del servei de Rodalies arreu de l'Estat. El seguiment de la protesta a Rodalies ha estat del 5,85%. La convocatòria respon al tancament del taller de material remolcat de Miranda de Ebro, els avenços en la venda de Renfe mercaderies i el que el sindicat considera un desmantellament del ferrocarril públic. També s'oposa a la creació d'una empresa conjunta entre Renfe i l'operador Midway per gestionar la divisió de mercaderies. Durant aquest dilluns s'han decretat uns serveis mínims del 66% en hora punta i el 33% en la resta del dia. Renfe calcula que al llarg de tota la jornada s'han cancel·lat 320 trens en tot l'estat dels serveis d'alta velocitat, mitjana distància i rodalies. Per tot plegat, el sindicat ferroviari ha convocat una nova segona jornada de vaga, en aquest cas el pròxim 15 de juliol. Vuit minuts i mig per sobre de la una, moment de fer una pausa publicitària i tornem de seguida parlant amb més temes.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
7: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
6: Qui omplirà la galeria de mil moments.
7: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
6: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
7: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
6: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
8: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
9: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminous certificats de més a la vora.
10: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
11: Tens un comerç al Prat?
12: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
13: 93 478 53 60
14: 93 478 53 60
11: Al Prat tot resulta ben pagat.
14: Hey, hey, the blues is all right. Ah, hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right.
15: The blues is all right. It's all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

0: Time for DJ.
1: Sábado. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
2: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
3: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
4: Societat.
5: Desenes i desenes de persones es reuneixen cada divendres a la cruïlla de l'Avinguda de Montserrat amb la carretera de la Marina. És la febre per l'àlbum de cromos del Mundial, que enguany té molts adeptes, especialment entre la població jove. Fins ara, la gent que volia intercanviar-se cromos havia d'anar a Barcelona. Ara pot fer-ho al Prat, arran d'una iniciativa d'una botiga de llaminadures i d'una conversa casual. Escoltem la propietària d'aquesta botiga, Fernanda.
6: Partió todo por un niño que conocemos, que él va a Barcelona a hacer intercambios de cromos y claro, le queda ya a trasmano, muy lejos y es complicado. Y bueno, una iniciativa también para que en las tardes los niños también puedan hacer un intercambio, sociabilizar entre ellos y no estar también tanto móvil, ¿sabes?
5: I de mica en mica, el missatge ha corregut pel boca a boca, per les xarxes socials, i cada setmana s'hi afegeixen més persones noves amb el desig de trobar els jugadors i equips que encara se'ls resisteixen.
7: Y nada, aquí se junta mucha gente, intercambia cromos, la verdad que conviene bastante porque los repetidos uno no sabe qué hacer con ellos, entonces lo bueno que aquí puedes ayudar a cualquiera y cualquiera te puede ayudar a ti también.
8: Pues miré, vimos una como un papel que ponía que cambiaban cromos los viernes cada semana a las 5.
9: Mi hermano me dijo que viniera con él.
10: Aquí el chico de la tienda donde ha dicho de quedar es amigo de mi familia.
11: Tenemos 17 equipos completados para conseguir lo que nos falta y ahora nos faltan 36.
5: L'objectiu no és altre que completar l'àlbum de 980 cromos. Cada sobre amb 7 cromos costa 1,50 €. Aquest mercat d'intercanvi fa gairebé més il·lusió a les famílies que als propis nens i nenes. I si no, feu números. En aquestes rotllanes hi ha moltes teories sobre el repartiment de les cartes. Les estrelles es col·loquen de manera estratègica en uns pocs sobres. Hi ha algun truc per saber on està el Messi, el Cristiano o Lamine Yamal? Panini ho desmitifica tot. Escoltem el director general de la companyia a Espanya.
12: És totalment aleatori, no hi ha cap fórmula que diguis aquest jugador no surt i aquest altre surt 30 vegades més. No. Els cromos dels jugadors s'imprimeixen tots igual, es barregen tots de la mateixa manera i se'n sobren tots de la mateixa manera.
5: Amb tot, l'empresa responsable de la col·lecció està sorpresa per la revifada dels cromos. Les xarxes socials, en comptes de ser un fre, han servit per viralitzar un producte de tota la vida. Sentim novament Lluís Torrent.
12: Bueno, és encara molt aviat per donar xifres, però evidentment l'explosió que ha tingut aquesta col·lecció amb aquest Mundial, no, aquí a Espanya no havíem tingut mai de la vida com estan anant ara. Ha sigut verdaderament una sorpresa molt gratificant per nosaltres.
5: L'intercanvi esdevindrà encara més important d'aquí a uns dies, quan la gran

0: especialment quan parlem de jovent.
1: Cultura.
0: I aquest vespre arrenca una nova edició del Festival de Poesia que cada estiu inunda la plaça porxada del Cèntric de versos i sensibilitat. El tret de sortida enguany serà una sessió de Poetry Slam, també coneguda com a poesia escènica, de la mà de Dani Orbiz, Crisal Rodríguez i Salva Soler. El Festival de Poesia fa ja 19 anys que porta fins al Prat diverses propostes i formats d'aquest gènere literari. Són activitats que volen arribar a tot tipus de públic i seduir aquelles persones que pensaven que potser la poesia no era per elles. Ho explica la responsable de comunicació del Cèntric, Yolanda Quintanilla.
2: La clau de la fidelització del públic ha estat també portar propostes molt diverses per arribar a tot tipus de públic, a tot tipus d'edats i també per acostar-nos a persones que potser d'entrada pensaven que la poesia no els interpel·lava, que no anava per ells, no? I en canvi, doncs, a través de descobrir nous registres, nous formats, doncs han vist que és un gènere literari molt proper, molt contemporani i que ens pot encantar i arribar a obsessionar alguns, diguéssim, de manera molt bona.
0: Com a novetat enguany, el festival es mourà entre la plaça Porxada del Cèntric i els jardins de Torre Muntades. Serà amb sessions a les 9 del vespre que es desenvoluparan durant tot el mes de juliol. La primera serà avui mateix al Cèntric i estarà dedicada al Poetry Slam, un estil poètic de caràcter àgil i dinàmic que portaran al Prat Dani Orbiz, Crisal Rodríguez i Salva Soler.
2: És molt especial perquè tornem a tenir una jornada dedicada a l'Slam Poetry, que és aquest gènere que ens presenta un tipus més de poètica més performativa, un format més àgil, més dinàmic, així més visceral, una miqueta amb el que dèiem fa una estona, no? Ens apropa un públic a poder d'una altra manera, els hi crea com certa distància, no?, la poesia, però quan veuen aquest tipus d'slammers, no?, que són aquest tipus de poeta, que expressen la poesia no només amb la veu, sinó també amb el cos, que interpel·len amb temes superactuals, punyents, amb una gran potència, doncs la veritat és que és tot un espectacle.
0: En el marc del festival, demà la Biblioteca Antonio Martín acollirà a les 6 de la tarda un taller infantil perquè els més petits puguin descobrir una altra manera de llegir i interpretar la poesia.
2: Porta per títol La poesia escena, o sigui, una mica en relació també al que parlàvem de l'Slam, però en més petit format, doncs per endinsar els petits de la casa doncs en aquest món tan fantàstic de jugar amb les paraules i també no només de jugar-hi, sinó també de la capacitat d'expressar-les, no?, de posar-les en veu i com això ho transmets perquè arribi a qui tens al davant. Llavors això serà aquest dimecres a les 6 de la tarda a la biblioteca, no cal inscripció prèvia, per tant tots aquells nens i nenes que estiguin interessats us esperem aquí.
0: Dijous, el pretenc Julio Vega posarà l'accent local amb la presentació del poemari La Praxis de Proseo a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Cèntric. Una proposta que combinarà música, teatralitat i recital.
2: Una macropresentació del seu poemari La Praxis del Proseo. El Julio estarà acompanyat tant d'actors i actrius com també per la part musical dels Xirigotauros del Prat. Per tant, com tu dius, serà una miqueta combinació de diferents disciplines. Això serà a les 7 de la tarda aquí a la sala d'actes i estaran acompanyats de la mà de l'entitat Tinta Blava. I la veritat és que serà molt interessant d'escoltar el Julio de com ha estat també el procés de creació d'aquest poemari.
0: Durant tot el mes de juliol, aquesta iniciativa acollirà propostes poètiques d'un ampli ventall d'estils, registres i formats. Aquesta edició reunirà noms com Laia Carbonell, Carles Rabassa, Anna Pantinat, Sònia Moll, Raquel Santanera o Martí Sales. Quintanilla detalla algunes d'aquestes sessions.
2: El 7 de juliol ens desplacem als jardins de Torre Muntades i tindrem tres figures molt destacades del panorama poètic català, com són la Laia Carbonell, en Carles Rabassa i l'Anna Pantinat. Tots tres ens portaran la seva poesia, les seves veus singulars, no?, que dialoguen amb els temes i inquietuds del món contemporani i que ens presenten una poesia plena de sensibilitat. Tindrem un recital que ens oferiran també tres grans poetes, com són la Sònia Moll, amb Martí Sales i la Raquel Santanera. Són tres veus que ens porten una poesia molt punyent, molt compromesa i a més que es beneficien d'una llarga trajectòria al darrere.
0: La cloenda serà dimarts 21 de juliol als jardins de Torre Muntades i consistirà en una proposta poètico-musical, enguany de la mà de la poeta Greta Sibling i instrumentista Xavi Gatta. Sota el nom d'Ecografia serà un concert on es fusionaran

0: dues galàxies, que són la poètica i la delicadesa harmònica.
1: La Greta és una de les veus més potents de la poesia catalana actual, guanyadora del Premi Amadeu Oller de Poesia, precisament amb el seu debut poètic, que és Ecografia, com l'espectacle. I el Xevi Gata és un instrumentista especialitzat en veu, que també treballa molt les tècniques vocals de cultures ancestrals. Llavors el que ens porten és un concert hipnòtic, molt delicat, que ens endinsarà en una atmosfera inquietant, onírica, i on la poesia es fa música. És molt diferent a tot el que hem fet fins ara com a Cloenda.
0: Podeu consultar tota la programació del Festival de Poesia al web municipal www.alprat.cat. Recordem que l'entrada a tots els espectacles és gratuïta.
2: El temps.
0: Moment ara de repassar l'actualitat meteorològica de la mà del Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
3: Bon dia, una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre, també en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà, unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí i una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor.
0: I pel que fa l'ambient a la costa, quina és la previsió per les pròximes hores?
3: Una situació dominada de moment aquesta tarda pel gir del vent cap a Xaloc. Això sí, podem dir que tindrem una mica de mar espessa, especialment a la Costa Daurada, que és on aquest vent de Xaloc, o més aviat de migjorn, s'anirà reforçant una mica més. Per tant, un vent bastant tossut. En general, però, no arribarem més enllà de la maró. També una mica de ressaca marítima a la Costa Brava, a l'espera d'un nou reforçament del vent de tramuntana en vista aquesta propera nit i el dimecres. De fet, a gran part de la Costa Brava el dimecres estarà presidit per aquest vent de nord bastant cremador, per tant amb una temperatura elevada i amb un estat de la mar que s'anirà alterant força en aquesta costa gironina, sobretot mar enfora, ja amb onades que fàcilment passaran dels 2-3 metres d'altura. Per tant, forta maró, maragassa en general a la costa central, vent que més aviat serà de sud-est, per tant entre marejol i maró, una mica de ressecat també, i aquesta corrent de mar de fons que tanmateix serà evident a la Costa Daurada. Amb vent de nord-oest al matí, girant a sud durant la tarda del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi.

Arribem al final d'aquest informatiu migdia i moment ara per fer un repàs als titulars que ens ha deixat aquesta jornada i que hem començat parlant del retorn de la línia de bus L22 que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge i que va existir entre el 2023 i 2024. La L22 unirà el Cap Ramon Avia amb l'Hospital de Bellvitge de dilluns a divendres de 7 del matí fins a les 9 de la nit i també us hem parlat d'altres canvis com l'L78 que canvia el seu recorregut pel Prat. Un altre dels temes destacats de la jornada és la prèvia que us fèiem de la participació de l'alcaldessa del Prat aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les quatre que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de Propera Parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta. I per cert, que el Prat Ràdio s'hi desplaçarà i farem un seguiment d'aquestes dues jornades a través de les cròniques de l'Ivan Conde Pérez i també un vídeo al Prat Televisió. I desenes de persones es reuneixen cada divendres a la cruïlla de l'Avinguda de Montserrat amb la carretera de la Marina, on està ubicada Super Xutxes. És la febre per l'àlbum de cromos del Mundial que enguany té molts adeptes. Fins ara la gent que volia intercanviar cromos havia d'anar fins a Barcelona, ara pot fer-ho aquí al Prat. I hem acabat aquest informatiu parlant de la nova edició del Festival de Poesia que cada estiu inunda la plaça Porxada del Cèntric de versos i sensibilitat i que arrenca precisament aquesta tarda amb la sessió de Poetry Slam de la mà de Dani Orbiz, Cristal Rodríguez i Salva Soler. Ara sí, acabem aquest informatiu migdia d'avui, dimarts 30 de juny. Tot seguit us deixem al Prat Esport fins al punt de les dues amb el Jonathan Marín González. Nosaltres tornem, com és habitual, amb els butlletins informatius a les 5 i a les 6 i amb l'informatiu vespre a les 7 de la tarda. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
2: Bienvenidos a la Corme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
3: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
4: Martes sí y martes no.
5: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
6: Martes sí, martes no.
3: Martes sí, martes no, escucha la Corme FM.

0: La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6 Del Prat Radio. Música extrema para gente extrema.
1: Ei, ei, ei, i recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
2: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
1: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
3: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passa un minut de 2:15 de la tarda. Avui parlarem d'atletisme perquè el pretenc Isaac Piñero ha conquerit la medalla d'or i ha fet un nou rècord del món en la prova de relleu de 4x400 mix màster durant el Campionat d'Espanya màster d'atletisme a l'aire lliure que ha tingut lloc a l'estadio de Vallehermoso de Madrid. L'atleta Botavava de l'Hospitalet d'Atletisme ha format equip amb en Jordi Lacambra, la Laura Bou i la Dara Barril. D'altra banda, avui dimarts ens visita la última secció de pretencs pel món de la temporada, dues jugadores potalaves per valorar les seves respectives temporades esportives, la Judit València i la Nira Ferrer. I si ens sobra una mica de temps, aprofitarem també per recuperar amb el Manolo i parlar de l'entrevista d'ahir amb en Marc García, el nou entrenador del Terlenca, i també de la conversa amb en Martín Lamelas, que deixa el Prat després de 3 temporades per motius laborals. Per cert, aquesta tarda el Prat presenta el nou staff tècnic de cara a la temporada vinent. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a la xarxa X, @elpratesports. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: El pretenc Isaac Piñero ha conquerit la medalla d'or i el rècord del món en la prova de relleu de 4x400 Mixed Master durant el Campionat d'Espanya Màster d'Atletisme a l'aire lliure que ha tingut lloc a l'Estadi de Vallhermoso de Madrid. L'atleta Potaloa de l'Hospitalet d'Atletisme ha format equip amb en Jordi Lacambra, la Laura Bou i la Dara Barril. Els corredors del Club Riberenc han superat l'anterior registre mundial amb una marca de 3:35.49, superant doncs, aquest registre que era de 3:36.07 des del 28 d'octubre del 2025, és a dir, menys d'un segon. Un Isaac Piñero que ha tingut un cap de setmana rodó, perquè a banda d'aquest gran registre, doncs, també ha pogut penjar-se una medalla de plata al coll. El pretenc aconseguir també el subcampionat en la prova de 400 metres llisos en la categoria de majors de 40. Un 61è Campionat d'Espanya Màster d'Atletisme que ha estat dels més ràpids i competitius dels darrers anys, perquè a banda d'aquest rècord mundial aconseguit en la prova de relleu de 4x400 Mixed Master, doncs també s'han aconseguit doncs, 3 rècords d'Europa i fins a 16 noves plus marques d'Espanya. I de l'atletisme passem al bàsquet, perquè Mario del Campo seguirà com a entrenador del primer equip masculí del Club Bàsquet Prat la temporada vinent a segona FEB. Un anunci que ha fet públic el club a través de les seves xarxes socials. D'aquesta manera, el tècnic encetarà el seu segon curs, el Joan Busquets, i podrà gaudir d'aquest ascens aconseguit aquesta temporada per part dels Potablaves. Aquesta és la primera notícia d'una continuïtat a l'entitat, ja que anteriorment doncs, únicament havíem conegut sortides, la d'Antonio Ruiz i la de Jaume Soler. I tanquem ara amb un apunt de futbol, perquè el futbolista pretenc Guillem Naranjo ha anunciat un nou destí. L'Alcoyano, el davanter Potablava, tanca la seva etapa en el Tudelano amb 19 partits disputats i 3 gols. Aprofitem, ja que parlem de Guillem Naranjo, que és un pretenc pel món, per saludar el Manolo Gol, que evidentment ja el tenim aquí preparat per la secció de Pretenses por el Mundo. Què tal, Manolo? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Jonathan.
0: Doncs nou destí per al davanter Potablava, Guillem Naranjo, que doncs, aquesta temporada havia estat en dos equips, amb el Sant Andreu i el Tudelano, i que ara doncs, se'n va acabar l'Alcoyano.
1: Pues sí, seguirá en segunda federación, ya que el Alcoyano jugó el playoff de ascenso para subir a primera, pero quedó eliminado por el San Sebastián de los Reyes, por lo tanto seguirá en segunda federación Guille Naranjo, lo mismo que la temporada pasada, que había iniciado en el Sant Andreu y que finalizó en el Tudela, ¿no?
0: Un Guillem Naranjo que recordem des de la seva sortida del primer equip del Prat ha passat per al Deportivo Aragón, el Sabadell, el Teruel, el Lleida i, com dèiem, aquesta darrera temporada el Sant Andreu i el Tudelano. Veurem com li van les coses al davanter Potablava. 5 minuts i poc més de 40 segons passen de dos quarts. Anem ja amb la secció de Pretencs pel Món.

ràpid que un instant. I com sempre, marxem agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prater Ràdio i des del control tècnic que hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins demà. Adéu!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
2: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
0: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
3: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
0: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic.
3: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
0: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
3: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
4: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
0: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
3: Una oportunitat per gaudir de nou concerts a la platja de la localitat baixaempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
0: En esport, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
5: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols en què destacant les 3 Champions aconseguides.
0: I un dia més molt pendents de la calor i les altes temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 30 de 8 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea i ho fa just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
3: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el Pacte de Migració i Asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
0: L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix baix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
7: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Des del govern de la Generalitat asseguren que el procés de regularització s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. A més, consideren que la gran quantitat de persones que han presentat sol·licitud demostra que calia fer-lo. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
9: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
8: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
0: Qui sí que ha posat xifres a aquest procés és l'Ajuntament de Barcelona, que ha atès prop de 87.000 persones durant el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més del que es va tramitar en el mateix període de l'any passat. Aquest és el balanç de l'operatiu municipal just el dia en què acaba el termini per entregar les sol·licituds. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
11: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
10: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
0: Mentrestant, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables puguin tramitar-ho a temps.
3: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desire García.
12: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
0: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
13: Empecé a R0. estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
14: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici per aquesta qüestió, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Això sí, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
0: Avui, dia de declaracions, també els jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
16: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Salnitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
0: L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, 2 joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca, a Palamós, i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: La matinada del dissabte passat, 2 joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies de Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els 2 intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
0: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a 2 menors a les piscines municipals.
3: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home, de 26 anys, hauria fet tocaments a 2 nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van acabar detenint. El jutjat de guàrdia de Balaguer han acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
0: Gairebé 3:15, entrem en plana internacional. El govern de Veneçuela ha actualitzat el balanç de víctimes pel terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà la situació d'inestabilitat geològica encara persisteix i ja porten més de 400 rèpliques.
3: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes. I com els equips de rescat poden esquivar aquest perill? Són declaracions a la xarxa.
18: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
3: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La informació econòmica ens porta avui fins a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental. Allà la plantilla de la fàbrica d'Alstom ha començat un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
19: Des de 9:15 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
20: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
19: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:15 del matí a 2:15 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això,

0: pels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
1: A un quart de 12 d'aquest dimarts, els treballadors de Guala i persones que els hi donen suport, així com membres sindicals i algunes autoritats, han iniciat una manifestació al carrer del Cid de Vilafranca fins a la plaça de la Vila per mostrar el seu rebuig amb l'ERO que afectaria 82 dels 87 treballadors. Tal com ha explicat el representant sindical de Guala, Alejandro Agustín, aquest dilluns empresa i comitè van arribar a un acord per allargar el període de consultes fins al proper 2 de juliol.
2: 30 dies por 12 mensualidades. Es más que un 20-12, pero estamos muy lejos. Eso en una empresa que es viable y rentable no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras. La empresa ha dicho que para el tema de logística quiere abrir un pequeño almacén para repartir a los clientes de aquí del territorio y quiere desafectar a 14 personas, prácticamente 3 toreros y oficinas.
1: El comitè confia que en aquests dos dies es pugui arribar a un acord satisfactori, tot i que ara per ara, diuen, estan molt lluny d'aconseguir-ho. Si no arriben a un acord, emprendran accions judicials contra l'empresa.
0: I avui al Palau de la Generalitat, Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes. Es converteix en la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president Salvador Illa.
4: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als ser fiscalitzats i a la ciutadania.
5: Molt rellevant, la primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
3: Nascuda a Galícia, Llum Rodríguez és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UB i és membre de la Sindicatura de Comptes des del 2022.
0: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i la urbanització del litoral. A Catalunya adverteixen hi ha diverses zones en situació de risc. Sílvia Fernández.
6: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
7: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
6: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
0: I és moment per a la cultura. Avui ens arriba a ritme de jazz, perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical a l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant, com a cap de cartell, i ho faran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
8: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
9: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?

0: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
1: I de la Costa Brava a les Terres de l'Ebre, l'11a edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis. Serà del 20 de juliol al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes de tot el món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
2: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
3: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
2: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
1: I arriben els esports. Avui tenim el plaer de tenir a l'estudi en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
4: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa, de només 22 anys, abandona el conjunt blaugrana un cop finalitza el seu contracte i no renovar. La jugadora aragonesa abandona l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. Parayuelo, que va fer 2 dels 4 gols de l'última final europea disputada a Oslo, haurà jugat 131 partits amb la samarreta blaugrana, on ha marcat 72 dianes. I el Girona ha anunciat que Daley Blind no continuarà la temporada que ve. El defensa holandès haurà sumat 3 temporades al club, jugant 108 partits i també marcant 3 gols. I s'ha confirmat un secret a veus. El Lleida 1939 té un camí llarg per endavant que vol afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió, després de confirmar-se que el projecte no competirà a Lliga Elite. Aquesta ja ha activat el full de ruta dissenyat per Quarta Catalana. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Aquest dilluns a la tarda el jutge no va donar el vistiplau al nou projecte del futbol lleidatà liderat per les penyes de Lleida, Club de Futbol i l'Associació Amics de Lleida de competir a Lliga Elite, i a partir d'aquí les persones que estan al capdavant d'aquesta iniciativa ja han engegat totes les màquines pel projecte Quarta Catalana. Hem parlat amb qui serà el vicepresident, Juanjo Lecumberri.
6: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i ha començat des de Quarta Catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia completa de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser, que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
5: Si no hi ha canvis d'agenda, dilluns de la setmana vinent es reuniran amb la paeria per presentar-los el projecte.
4: I a la Lliga Elite, temporada decebedora de l'AE Prat per no aconseguir el retorn a la tercera federació. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
7: El vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, Xavier Vilajoana, ha fet balanç del curs una vegada s'ha conegut que l'equip competirà finalment a Lliga Elite la temporada vinent. Un dels màxims mandataris de l'entitat ha assenyalat que el curs ha estat decepcionant per no haver aconseguit aquest ascens de categoria, tot i l'esforç econòmic que s'havia fet en el mercat d'estiu.
8: És veritat que ha estat una decepció per les expectatives i per les eines i pels recursos que s'havien posat per part del club a disposició de tota la part esportiva i tècnica.
7: Vilajoana també ha assenyalat que després de l'experiència d'aquest any, el club tornarà a aplicar en el primer equip la idea de projecte que es va aparcar aquest curs per tal de prioritzar els resultats i pujar de categoria.
4: I pel que fa al futbol de casa nostra, ahir se celebrava l'Assemblea General de la Federació Catalana amb l'aprovació per part dels clubs de les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteras, amb rècord d'assembleistes, 41.415.000, volem dir. Es va aprovar també el pressupost del curs vinent, situat en els 30,4 milions d'euros. També es va presentar un informe on es posava en valor la reducció dels casos de violència en les instal·lacions esportives.
1: Déu-n'hi-do, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: la xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
13: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
14: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
15: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
16: Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària, a l'escola dels Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol. La lluna és qui el sembra. La llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix. Cada flor un estel.
15: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
16: Adeu, Embaladits.
17: Ens agrada la poesia.
14: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
10: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència en què alerta que el procés podria contravenir normes comunitàries. Obre així la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix completament amb el dret comunitari i el president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
18: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
1: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
19: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
1: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Bango, Isaac Andic.
19: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
1: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
19: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
20: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
1: En Cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
19: Una oportunitat per gaudir de nous concerts, volíem dir, a la platja de la localitat Baix Empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista portorriqueny Miguel Zenón.
1: Als esports, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
4: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugranat després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols, en què destacant les 3 Champions aconseguides.
1: I fem també un cop d'ull al temps per saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
21: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
19: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot amb el pacte d'emigració i asil, que estableix que l'arribada d'emigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar, vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari, i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
1: L'anunci del Tribunal Suprem i també aquest final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que ja s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
22: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
18: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
22: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: De la seva banda, el govern de la Generalitat defensa que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Bon Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
2: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
0: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet balanç aquests dos mesos i mig. Asseguren que han atès prop de 87.000 persones, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
23: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balanç o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
3: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
1: De fet, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira, ja que les persones amb situacions més vulnerables no ho han pogut tramitar a temps.
19: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
24: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
1: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat per l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació a les últimes hores per poder-ho fer. Ho ha fet acompanyat de la Rosa, de la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
25: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
26: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
27: Noticias en xarxa.
1: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici, per aquest cas, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Així tot, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
28: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdies Civils Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a dos exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
1: Jornada de declaracions, avui també als jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la viuda d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
5: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Salnitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la una del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
1: Fa pocs minuts, per cert, que la terapeuta de la família Andic ha sortit ja dels jutjats després de prestar declaració. Falten 18 minuts per les 3 de la tarda i seguim amb més qüestions. L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Recordem, aquest cap de setmana, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca de Palamós i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
6: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies, La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien sis nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies de Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
1: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
19: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
27: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Pràcticament 3:15. En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
19: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
7: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
19: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
1: Entrem en matèria econòmica. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, del Vallès Oriental, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
8: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
11: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial
9: Més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
8: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:15 del matí a 2:15 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
1: I encara més conflictes laborals oberts, la plantilla de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
10: La mesura compta amb el suport de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i de la resta d'organitzacions sindicals amb representació al consistori. Els representants dels treballadors asseguren que les negociacions continuen bloquejades i denuncien que la plantilla encara treballa amb un conveni col·lectiu caducat des del 2009. També reclama l'actualització de diversos complements salarials i el compliment d'acords i resolucions pendents. La protesta arriba a les portes de la temporada amb més activitat al municipi, coincidint amb la celebració de la cantada d'havaneres aquest dissabte, les festes patronals i altres actes d'estiu que comporten un increment dels serveis policials. Tot i això, els sindicats asseguren que lamenten les possibles afectacions que la mesura pugui tenir sobre la ciutadania. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que les negociacions amb la representació sindical continuen obertes i que treballa per acostar posicions a les pròximes reunions amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar afectacions als serveis municipals.
27: Notícies en xarxa.
1: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent enguany en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i urbanització del litoral. Sílvia Fernández.
11: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
12: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
11: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
1: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la verema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant del descens del consum del vi i el cava catalans, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
13: Aquest dimarts al matí, Unió de Pagesos ha anunciat en roda de premsa una mobilització per al pròxim 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Concretament, es faran a marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
15: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
13: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
1: I és moment per a la cultura. que avui arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical durant l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant com a cap de cartell. Estaran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Fenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
2: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
4: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
2: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
1: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Del 20 de juliol al 2 d'agost reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
14: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i irrepetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
16: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
14: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
1: I és moment per a la informació esportiva. Avui és amb nosaltres en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
17: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitzat el seu contracte. La jugadora deixa l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. En bàsquet, el mercat de fitxatges del Manresa no té un dia de descans. Ahir el club va anunciar la marxa de Marcis Steinbergs i el fitxatge de Rodrigo Seoane. Però la notícia més destacada és la renovació per 2 temporades de Ferran Bassas.
18: El Basa de Badalona va tenir un aterratge espectacular al Nou Congost i a mitja temporada va trobar un soci de confiança en Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega es mostrava satisfet amb la continuïtat d'un amic dins i fora la pista.
20: Sí, molt, molt. El Ferran tenim una relació més enllà del bàsquet, tenim una relació personal, d'amistat, amb el que ja et dic, és un jugador d'equip, és un jugador que necessitem, és un jugador que quan el moment que va venir va portar moltíssim a l'equip i al club.
18: El club també ha anunciat la marxa de Marcis Steinbergs. El jugador letó ha pagat la seva clàusula de sortida per rescindir el contracte i fitxar per l'UCAM Múrcia. Per altra banda, el Kitsanàs Manresa fitxa Rodrigo Seoane. Es tracta d'un aler gallec que signa contracte amb el club vegenc per 2 anys, però la propera temporada continuarà cedit a la primera FEB.
17: Era Jordi Givert de Ràdio Sallent. També es va perfilant la plantilla del Força Lleida i Dani García. Es queda al Barris Nord. El base català s'incorpora a l'estructura Bordeus com a jugador fitxat de cara a la temporada vinent amb opció a una segona. 1-1, Lleida, Ràdio, Sergi Gueu.
21: Qui va aterrar la capital del Segrià a finals de febrer en qualitat decidit per part de l'UCAM Múrcia es queda a la terra ferma ara, però sent propietat del club de Bordeus, Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida, destacava la fam que Dani García té de seguir creixent de la mà del club.
22: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
21: La temporada pasada García va jugar 14 partits amb el Hayo Poslide, fregant els 20 minuts per enfrontament, les 4 assistències i aconseguint un 7,4 de valoració de mitjana.
17: I tornant al futbol, els clubs de la Lliga F i el grup Gasol 16 Ventures presentaran aquesta tarda l'acord comercial d'inversió al qual han arribat tots dos organismes. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part d'aquest grup, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. Amb aquesta injecció es vol impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení professional. I aquesta tarda se sabran els calendaris, Marta, de la propera temporada de futbol.
1: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
27: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Bueno, programa de despedida de despedida de la Javi, que se nos va unos meses, sí. Y vuelve.
1: Sí.
0: Nosotras coincide también un poco con los últimos programas de la temporada, octava temporada de Feminentas Radio, todos los martes, por si no lo saben, de 3 a 4 de la tarde aquí en la 91.6 en el Prat Radio, que nos acoge hace ya, bueno, 8 temporadas, pero en realidad son 5 años.
1: Bueno, pero
0: es un montón. Y hoy es una gran oportunidad para hacer una charla informal, cercana, con nuestra Javiera presente, compañera de andanzas y micrófono. Y bueno, y considerando que este señor nos abrió las puertas del Prat Radio en 2021 y que conoce a la perfección el tejido de los medios locales y un poco el tejido de lo que fue gestándose con Feminietas, porque éramos unas pequeñas, ahí saliendo de la pandemia con unos 7, 6 números editados del periódico, y nos dijo, ¿y por qué no hacen un programa de radio? ¿Y por qué no hacen una vez? Y sí, dijimos en ese momento con la Camila Ferrari Kaplan, que le mandamos un abrazo besito. Grande. Y es así que Imanol Crespo Martínez, director gerente del Prat Comunicación SL y secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, nos dijo, bueno, tienen el espacio, tienen una hora por semana, y ahí estuvo Pico operando los controles, aguantándonos desde el primer momento.
1: Yo vine ese primer capítulo, Flor, de columnista invitada.
0: Que esa es una buena opción también para agradecer también a la Andrea López Tomás de Política Internacional, que sale desde el Líbano, a Virginia Giacosa, periodista cultural, gestora desde Argentina, bueno, la Javiera, que la tengo aquí al lado con su política y actualidad, que nos desazna de los temas incómodos que nos complican la vida. Ella está ahí, Estefanía Mancini, que se ha sumado en los últimos años con activismo de datos, y Ana Jiménez García con economía feminista, entre muchas otras que han pasado, han pasado muchas más. Pero bueno, hoy lo tenemos a él. Queremos preguntarle varias cosas. Primero, porque si no se arrepintió de la decisión. Y Manuel, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Bueno, tardamos, Vale, sí, cacho, hostia, pasaste muy rápido. Sí,
0: es que hoy, armando todo el guión, dije, hostia. Sí. Un montón de tiempo.
2: He fet 8 anys jo a la direcció, i de veritat que vam començar de seguida a treballar precisament un pla d'igualtat, uh-huh. també, que també va ser una miqueta una porta per conèixer-nos, i molt content, no arrepentir-me, al contrari, no me faltaria que sigui per molts anys més. En aquell moment el que vam veure i vam... jo crec que va ser maco, perquè va ser com una mena de match, no, de dir, no, tenim aquesta publicació impresa que era Feminietas, que també coneixia, que teníem alguna persona en comú que havia col·laborat i tal, i vaig veure claríssim de que un tema com aquest, de la perspectiva de gènere i igualtat, necessita espai de reflexió, no? I espais com per debatre des de la tranquil·litat en una societat ara que és frenètica, diguem-ne, no? Calia una finestreta com aquesta per tenir una horeta per poder parlar tranquil·lament amb persones expertes, conegudes, i que tractem temes per informar, per fer pedagogia, i però també per explicar-nos en certa manera, per aprendre, no? I crec que heu demostrat que, bueno, que sou un format més que necessari, no? En una societat com aquesta, que avança però que costa molt, que tira un pas endavant i dos enrere de vegades, doncs, bueno, i hem viscut reptes conjuntament també, no?, en aquests anys, que us diré, no?, amb les polítiques, la via de l'extrema dreta, el populisme, en fi, tenim reptes pendents per endavant, per tant, esperem que Feminietas Ràdio per molts anys.
3: Gràcies, sí. Como que cuando nosotros empezamos eran tiempos buenos todavía para los temas de género, sí, para el feminismo.
0: ¡Vamos con la ola!
3: ¡Claro! Todo el mundo quería subirse a esa ola, y agradecías que todavía tengamos este espacio cuando claramente la ola del feminismo va en retroceso, como decías Manol. Manol, va el auge de ultraderecha y los discursos de odio han ido cercando y dejándonos un espacio muy chiquito.
2: Sí, es ser, pero igualmente en aquel momento que es verdad que ya había un movimiento optimista, digamos, y de alegría, sí, ¿no? També, òbviament, entre les dones, que heu de liderar tot aquest moviment, però també entre molts homes també que ens sentim també, doncs, en aquest sentit, molt per la causa, en aquest sentit, i que també, per tant, empatitzem amb tota la causa i fem el que puguem. Però és veritat que era, és només, de vegades, no? Estem parlant de la punta de l'iceberg, que es diu, no? Del feminisme, que hi ha moltes coses que no es veuen, que no s'entenen, que no s'expliquen o que tenim molt interioritzades en aquesta cultura, doncs, tradicionalment, segurament masclista i que hem de canviar cosetes. Però és veritat que el repte, no? És, per això deia, no? Que avances un, no? Fas una passa i tires dos enrere, perquè de vegades a la que avances una miqueta resulta que se t'obre una escletxa, no? D'això, de populisme, de discursos d'odi. Avui, de fet, hem tingut una xerrada molt interessant amb el president del Consell de la Informació de Catalunya, parlant de discursos d'odi als mitjans locals. Bueno, el repte jo crec que és constant, igual que el periodisme, els reptes sempre són constants en una societat cada vegada més canviant, i en aquest tema doncs no pot ser l'excepció, no? Però jo crec que aquí s'ha de mantenir en certa manera aquest optimisme, aquest sentiment de ei, que es poden canviar coses, es poden millorar coses, i per tant hem de ser entre tots molt proactius, no? per seguir la lluita, si em permeteu aquesta metàfora una mica més.
0: Siempre revalorizamos que estamos además en un espacio que es un conglomerado de medios públicos. Uh-huh. En este caso estamos en el Prat y bueno, hace poco tuvimos la cena, que te debo la radio. Un regalo de una radio analógica que vos sabés que no sirve mucho.
3: Siempre me pierdo las fiestas por tener que ir y venir.
2: Claro.
0: Pero hubo aniversario este año, 24 años. Bueno, el año que viene estás.
3: Sí.
0: El año que viene, que es redondito.
2: Si no, la hacemos a Chile, la fiesta, ¿no? Para el 25 aniversario en allá a Chile a hacer la fiesta. No hay problema.
0: Y pensaba, ¿no? Cuando conocí el Prat Radio y a cómo estamos hoy, todos también los retos, hablabas de los retos y todos los retos que se fueron trazando, con las complejidades también, acordes, pero bueno, también lo que significa sostener un medio público en los contextos donde también esto, todos los discursos de las extremas derechas avanzan, donde siempre las culpas aparecen desde el lugar del Estado y nunca a través de quienes acceden a los lugares de poder, que en muchos casos son muchas empresas privadas que, bueno, no tienen muchas decisiones non santas, ¿no? Entre otras cosas.
2: Sí, nosaltres a veure, el que podem fer i el que treballem per fer és tenir efectivament una estructura mediàtica moderna, innovadora, també responsable i en definitiva de qualitat, no? Que la ciutadania aquí al Prat, que és una població diríem mitjana o petita, tirana mitjana, amb 65.000 habitants, déu-n'hi-do, que tingui una estructura de mitjans, això, no? que es pugui sentir orgullosa de la seva estructura de mitjans. I en aquest sentit hem impulsat diferents línies estratègiques perquè la ciutadania, doncs, això s'ho senti, senti que els mitjans de comunicació públics de proximitat són mitjans de qualitat, moderns, al dia, adaptats als hàbits de consum. I es diu molt, no?, de que sabem la barbaritat que diu Donald Trump cada dia a Twitter o on sigui, i de vegades no sabem tant què passa al nostre carrer, i la ciutadania sap que això és una informació de valor, però bueno, de vegades no té tan fàcil, no?, com per accedir a aquesta informació. Doncs aquí al Prat han de saber que tenen una estructura de mitjans important. No ho hem tingut fàcil, perquè jo recordo entre el 2018 que hi havia, diguem-ne, canvis normatius destacables i tal, però el 2020 vam tenir la pandèmia, la Covid, això també va representar una mena de parèntesi en la nostra dinàmica, perquè s'havien de gestionar moltes coses, des de la por pròpiament a la malaltia, a la gestió, però també amb molta responsabilitat pública, perquè havíem de garantir el servei i havíem de venir aquí cada dia, com qui diu, els que podien venir i amb totes les mesures de seguretat, doncs intentar mantenir el servei per informar la ciutadania, no? Però aquest parèntesi que dic que va ser destacable no va afectar en res els objectius que nosaltres teníem, i de fet vam aprofitar per crear un nou mitjà, que va ser el Prat Digital, que ens fa tenir una estructura mediàtica absolutament excepcional, perquè normalment es té una ràdio i una tele i tenen un web les ràdios i les teles i tal, però nosaltres hem creat un nou mitjà digital, nadiu digital, amb autonomia pròpia, i que fa millorar també i permet la difusió també dels continguts radiofònics i de televisió en una nova manera de fer, no? I per tant, al final tenim tres mitjans de comunicació públics, com deies tu, un conglomerat, doncs al final podríem ser la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb TV3, Catalunya Ràdio i tota, o Radio Televisió Espanyola amb Televisió Espanyola i Radio Nacional d'Espanya. Nosaltres som el Prat Comunicació, amb la seva ràdio, que és el nostre pal de paller des del 2002, ara farem 25 anys, la ràdio, el Prat TV, una televisió digital, i el Prat Digital, que és aquest nou mitjà que ha enfortit moltíssim, ens ha impulsat en certa manera, ens ha aproximat a la ciutadania, i estem en un moment molt xulo, diria. Som un equip professional molt inquiet, i que de la mà també de les persones col·laboradores i programes especialitzats, al final tenim una graella increïble, espectacular, i que bueno, ens va permetre el 2022 guanyar el premi a la millor ràdio de Catalunya, els Premis de Comunicació Local, que són com els nostres premis, i podem estar molt contents, i crec que la ciutadania pot estar molt contenta i molt orgullosa, diguem-ne, dels mitjans de comunicació que ens podem permetre i que els podem donar per fet de que han de ser, però a ciutat del nostre voltant no existeixen, o hi ha altres tipus de projectes que estan, bé, estan molt bé, però no hi ha estructures semblants a la nostra, no és tan fàcil, i això també és d'agrair l'aposta que ha tingut en el seu moment i sempre l'Ajuntament amb els diferents grups municipals que han apostat i que confien en els mitjans de comunicació públics.
3: Es de justicia decir que a nosotros nos sentimos muy acogidas aquí y que se percibe un buen rollo, y siempre que llegamos nos tratan muy bien y estamos muy contentas de estar en este espacio.
0: Aprovechamos a mandarle besos
3: a todo el equipo del
0: Planeta Prat, que generalmente son los que nos cruzamos, a todos los equipos.
2: Es que somos buena gente, en el fondo somos buena gente.
3: Sí,
2: ¿no?
3: Sí, totalmente. Y eso se percibe, sí.
0: Se percibe, sí.
3: Manuel, me quedé pensando, ¿cómo se puede tener una línea editorial plural y a la vez tener ojo o cuidado con los discursos de odio en los tiempos de hoy, de esta efervescencia, lo que tú decías, que a veces estamos más pendientes de lo que dice Donald Trump que lo que pasa en nuestro barrio? ¿Cómo se cuida esa pluralidad y se defienden, no sé, los derechos de las personas?
2: Bé, perquè hem de tenir present, jo crec que hi ha valors que són democràtics i que són constitucionals i que estan inclosos tant a la Constitució, estem parlant del dret a la informació veraç, estem parlant de la llibertat d'expressió, i que està fins i tot recollit a la Carta de la Unió Europea, diguem-ne, no? I per tant són drets, llibertats fonamentals, i que per tant hem de defensar, i per tant no haurien de ser qüestionables. I ara, avui dia, hi ha moviments, hi ha grups, partits polítics o el que sigui, moviments, amb el suport també de la ciutadania, que és legítim, que estan posant en qüestió, en certa manera, això. Jo crec que això, els pilars fonamentals de la societat, de l'estat del benestar, de la democràcia, jo crec que és inqüestionable, perquè, de fet, el dret a la informació i el dret a la llibertat d'expressió són elements inherents, absolutament, a una societat democràtica. Si no hi ha llibertat d'expressió, si no hi ha un dret a la informació veraç, no pot existir una democràcia. Per tant, som un pilar fonamental, i per tant ho hem de... És que és inqüestionable. És així perquè ha de ser així, perquè si no l'alternativa és una altra cosa, no és una societat democràtica. Això ho podem defensar i liderar des del dia a dia, diguem-ne, des del treball, diguem-ne, participatiu de les entitats, dels partits i de la nostra manera de fer, que és un periodisme que ha de ser també un periodisme responsable en aquest sentit, a l'hora de prendre decisions, i també des del punt de vista de la gerència. Doncs abans en parlàvem, no? Aquí vam impulsar un pla d'igualtat, vam fer un codi ètic, un compliant de responsabilitat penal, vam fer un codi ètic, en el codi ètic vam definir la missió, visió i valors de l'empresa, i això vol dir, i està recollit, diguem-ne, que l'empresa ha de ser capaç d'aconseguir tenir un mitjà de comunicació moderns, professionals, de qualitat, però també responsables. Uh-huh. Per tant, no podem fer qualsevol cosa per aconseguir audiència, sinó que hem de fer un periodisme responsable. Ens vam adherir al Consell de la Informació de Catalunya, que t'aporta el segell de compromís ètic, de periodisme responsable. Vam ser molt proactius també en el debat de la renovació del codi ètic, perdona, del codi deontològic del Col·legi de Periodistes en el 7è Congrés que es va celebrar a Barcelona aquest any. Per tant, bueno, des del dia a dia, des de decisions petites del dia a dia fins a també a línies estratègiques des del punt de vista de la gerència i de l'equip professional, que també en certa manera doncs això ho té molt interioritzat, diguem-ne, i sobretot en un moment d'això, d'auge de la desinformació, on la gent s'informa doncs de vegades no amb la profunditat que mereix, en un moment d'evitació de notícies, que és un altre fenomen que estem veient, hi ha com un 30% de la població de la societat que evita proactivament i deliberadament les notícies, prefereix no informar-se, i això és un perill enorme pel futur de les societats. I aquí nosaltres doncs, també amb el nostre temps i recursos que tenim estem invertint molt de temps i esforços en fer pedagogia, anar a les escoles, als instituts, impulsar temes d'educació mediàtica, que la gent pugui, de la mateixa manera que tu vas al supermercat i tu saps que un bric de llet està caducat o que no està al dia o que un producte és de temporada o no, que sàpigues que aquesta notícia doncs potser també està contaminada, també està caducada, que està feta amb un interès darrere que no correspon, que no hi ha un compromís ètic, no és responsable. I això ens, bueno, ens ho trobem, ho veiem, nosaltres ho sabem identificar, però la ciutadania no sempre ho sap fer, no? I aquí hem de ser molt proactius en això, no?
0: Qué bueno, eso. Tenemos el delantal que decía contra la fake news.
2: Sí. Per exemple, o fer davantals contra la fake news podria ser també una actuació.
0: Totalmente, estaba pensando. Y Manol, se viene una nueva temporada, un descanso necesario y una nueva temporada. ¿Hay algo para adelantar de lo que se viene? Un poco los desafíos por delante y bueno, los deseos también, las expectativas. Sí. No sé, hablábamos de inventar futuro, de imaginarnos otros posibles destinos presentes.
2: Sí, arriba una temporada, més una temporada que ens fa molta il·lusió perquè és la 25a temporada, fem la nostra boda d'argent, la nostra boda de plata, i ens fa molta il·lusió i estem treballant també en fer alguna adaptació de la

0: ja vam avançar anteriorment i que ho impulsarem el darrer trimestre. Estem treballant en un tema que ens fa molta il·lusió també, que és un projecte de gamificació, que és un joc. És aprendre, informar-nos, a estimar la ciutat i estimar el seu mitjà de comunicació a través d'un joc que estem creant i que crec que serà molt xulo. Serà una mena de projecte a través de campanyes on la ciutadania podrà jugar i podrà informar-se i participar a través de la ciutat amb el suport del mitjà de comunicació, i així ho impulsarem el darrer trimestre. I a més, doncs, podrem guanyar alguna coseta, cosa d'aquí de la ciutat, i per tant encoratjo a tothom que quan s'activi el tema puguem participar. I d'aquí també, vinculat a això, al lloc, un projecte paral·lel que l'altre dia vam fer la prova pilot i vam ser nosaltres els primers en fer-ho, amb Learn to Check, que és una plataforma que treballa per combatre la desinformació, en col·laboració amb La Xarxa, que és aquesta associació que tenim de mitjans locals, de ràdios i televisions de tota Catalunya. Hem estat treballant per oferir un escape room per secundària. I l'altre dia ja es va definir, i l'altre dia, una mica donat una mica també per la nostra proactivitat en el projecte i la nostra implicació, vam fer la prova pilot nosaltres en el Valdir Aguilera, un centre de secundària d'aquí de la ciutat, i va anar força bé. Hem de matisar alguna coseta segurament, però la idea és que a partir de la pròxima temporada el projecte es pugui consolidar de manera que grups de secundària, de tercer d'ESO per exemple, vagin passant i facin aquest escape room, que és jugar en certa manera, escapar-nos d'aquesta situació, d'una situació hipotètica, i a través del lloc aprendre conceptes fonamentals de desinformació. Va anar molt bé l'altre dia, estem molt contents també amb el projecte, i esperem també amb Educació que va tancar els detalls per poder organitzar-ho. Però bueno, més enllà d'això, per la ciutadania comú, diguem-ne, per tothom, més enllà dels alumnes de secundària, el projecte de gamificació, que es dirà L'Entrellat. Per tant, estiguem pendents, perquè el darrer trimestre de l'any tindrem notícies.
1: Que bueno, ahí estaremos atentas. Bueno, y Manol, no sé si vos tenés alguna pregunta más.
2: No.
1: Yo tenía una de chusma nomás, porque... Y Manol se ha convertido en padre, no sé si esto es público, pero bueno, ¿cómo viene esa otra vida también, no? Que imagino que también atraviesa, trasciende y te transforma.
0: Sí, sí, sí, pues no sé com definir-ho, és com un tsunami en tots els sentits, un meteorit, que deia una il·lustradora, de fet va fer un llibre, la pobra va morir després.
1: Oh, la querida.
0: És un trasbals en les vides de qualsevol persona, que sobretot si a més tens, tant jo com la meva parella, tens càrrecs una mica particulars o en aquest cas de responsabilitat o el que sigui, són molt intensos, perquè són projectes que també te'ls festeu i al final tot és complex en certa manera. Doncs bueno, el fet d'introduir allà un petit amor d'un, dos anys, sobretot si no dorm bé, doncs això sempre és complexa, però bueno, intentem tirar endavant com ho podem, òbviament que no afecti en res en la part professional. També per sort, diguem-ne, l'equip professional en aquest sentit també m'abraça molt bé, diguem-ne, i m'entén molt bé, i bé, contents, però òbviament doncs al final és una variable més molt intensa i que hem de gestionar, però entre tots una mica ho aconseguim fer i gaudim molt d'ella, perquè al final està en una edat estupenda i també intentar mantenir temps de qualitat, que no sempre és fàcil, o hi ha de vegades que hi ha dies que, bueno, hi ha coses que són impepinables, i aquest dia és el ple municipal, és el ple municipal i l'hem de seguir en directe i hem d'estar aquí tot el dia, aquest dia no ens veiem, bueno, i fem coses rares, doncs de sortir i fer 15 quilòmetres per estar mitja hora i veure'ns per després tornar. Bueno, això, la vida és una mica més boja, però a la vegada també més divertida i més adorable.
2: Bien, tiempo de calidad y conciliación, que siempre lo decimos que es importante el equilibrio entre lo profesional y lo personal.
0: Però aquí vivim en, no sé, diria, en un país, aquí també, des del punt de vista de la gestió tenim molt a fer, crec que ho intentem fer, però tot va en contra. Tot
2: sí,
0: va en
2: sí,
0: contra.
2: Sí, totalment.
0: La societat, els horaris... tot va en contra la conciliació, sí. I per tant aquí des de les posicions de poder que tenim, doncs sempre intentem afavorir aquest esperit, però no sempre és fàcil amb els recursos que puguis tenir, amb l'obligació que tenim per la nostra activitat, però hem de seguir com remant, perquè tot va en contra a priori. Crec que s'hauria d'aconseguir, i crec que no estaran les tecles a nivell local, s'hauria d'aconseguir que no tot vagi tan en contra. Vull dir, ja no sé si estem parlant d'horaris, no estem parlant de, no sé, de tenir una mirada més transversal, i no estem parlant només de flexibilitat en la feina, que també, ni de teletreball.
1: Clar, no, no, o sea, no estem parlant

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just en el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000. Des del Govern de la Generalitat asseguren que el procés s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. Sílvia Panec és la portaveu del Govern.
2: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà, i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: I Unió de Pagesos ha anunciat una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia pel proper 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, ja que pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Escoltem el membre de la sectorial de vinya i de vi, Joan Santó.
3: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
1: Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai s'havia trobat amb un cas intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca i van fer tocaments a una menor. Dins l'edifici van robar, a més, alguns objectes abans de fugir. I la plantilla de la policia local de la Palafrugell ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. El consistori afirma que manté obertes les converses per intentar arribar a un acord. I l'Ajuntament de Cadaqués crearà 655 places de zona blava i verda per combatre els problemes d'aparcament crònic que pateix el municipi. La mesura es posarà en marxa passat l'estiu i suposarà que pràcticament la totalitat de l'aparcament que hi ha a la via pública passi a ser de pagament.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 30 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de les bibliotecàries escolars, un col·lectiu sovint oblidat, però que gaudeix d'unes condicions laborals similars o pitjor que el professorat. Entrevistarem a Maria Montobbio, bibliotecària escolar, i acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la gestió dels efectes del terratrèmol a Veneçuela i l'onada de calor a Europa. A partir de les 5 coneixerem la psiquiatra santcoatenca Margarida Cleris. Continuarem amb llengua per saber com aconseguir que es millori l'ús lingüístic de la llengua catalana. En parlarem amb la taula sedallenca per la llengua. I acabarem amb cultura i el FEM Festival amb Joana Borrego, regidora de Cultura de Castellà del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'actriu terrassenca Rosa Boladeres ha guanyat la 52a edició del Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, que distingeix la millor actriu de l'escena teatral barcelonina. El jurat ha valorat la seva interpretació a l'obra Tinc un bosc al cervell, que va estrenar el mes d'abril a la Sala Beckett. L'acte de proclamació i lliurament tindrà lloc el 20 de juliol al Teatre Romea. Amb una extensa carrera teatral i també televisiva, Boladeres l'any 2012 va ser guardonada amb el Premi Butaca a la millor actriu de repartiment per la seva intervenció a l'obra La nostra de la classe. Amb més de 50 anys d'història, el Margarida Xirgu és un dels guardons més prestigiosos de les arts escèniques, que reconeix la trajectòria i el talent sense recórrer la competició entre professionals, posant en valor el treball col·lectiu i el vincle que uneix la comunitat teatral. El jurat està format per la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya i la revista Núvol, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Molins de Rei, la Fundació Romea i també de l'Institut de Teatre.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Sabadell s'ha bolcat amb les víctimes del terratrèmol que ha afectat Veneçuela. Davant d'aquesta emergència, el bar veneçolà Los Chamos, a Sabadell, és un dels establiments que ha habilitat un punt de recollida de material per enviar al país. La seva propietària, Karen Franco, assegura que la resposta dels veïns ha superat totes les expectatives.
3: Realmente no era así como esperábamos, de que todo el mundo viniera por mediante un video que yo lo publiqué en mis redes sociales del bar. Y se hizo como medio viral aquí en la zona, entonces la verdad no esperaba de que todo el mundo se volcara tanto.
2: Segons explica, la major part de les donacions són medicaments, especialment per a gent gran i per a infants. També han rebut bolquers, llet de fórmula, aliments en conserva i roba en una mostra de solidaritat que qualifica d'excepcional. La resposta solidària també ha tingut ressò institucional. L'Ajuntament de Sabadell destinarà 8.000 euros a les tasques d'emergència després que la Junta de Portaveus hagi aprovat una moció institucional en què expressa el suport de la ciutat a la població afectada i es compromet a impulsar diferents accions d'ajuda humanitària. I també el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha expressat el condol a les víctimes i el suport a la població afectada, sumant-se així a les mostres de solidaritat internacional davant d'aquesta emergència.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. En marc de la visita a Badalona del vicesecretari d'Igualtat del PP, Jaime de los Santos, aquest dimarts, el diputat ha fet un balanç sobre el procés de regularització d'immigrants que ha titllat de caòtic. Recordem que els tràmits es van obrir a mitjans d'abril i que van ser milers les persones que van acudir als punts habilitats per fer la gestió també aquí a Badalona. De fet, la primera setmana es va caracteritzar per les cues que es van formar al Viver. Davant d'aquesta situació, el govern municipal va aprovar una moció per demanar més recursos a l'Estat amb l'objectiu de fer front a la regularització, ja que els serveis es trobaven desbordats i no hi havia una planificació adequada. El mateix vicesecretari d'Igualtat del PP, Jaime de los Santos, n'ha valorat la situació.
5: Hicieran las cosas de forma ordenada, que inmigración sí, siempre y cuando esté dispuesta esa inmigración a asumir cómo es la forma de vida en España y siempre y cuando vengan a trabajar. Parece ser que va a superar el millón de personas, que ha sido absolutamente caótica esa gestión administrativa.
4: Es calcula que a l'Estat espanyol fins a 1 milió de persones s'han acollit aquest procés, 500.000 més de les que s'havien previst. El Ministeri d'Inclusió calcula que a Catalunya la xifra arribarà a les 200.000 persones. Davant l'allau de peticions de les últimes setmanes, s'han saturat tant les gestions presencials com les telemàtiques.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Ivan Conde. Bona tarda.
6: Bona tarda. A partir de demà torna la línia L22 de bus, la que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, que va existir entre 2023 i 2024 i que ara reprèn la seva activitat. La L22 unirà el Cap Ramon Avià amb l'Hospital de Bellvitge de dilluns a divendres de 7 del matí fins a les 9 de la nit amb una freqüència de pas d'una hora. Des del Cap Ramon Avià del Prat sortirà cada hora en punt, mentre que des de l'Hospital de Bellvitge partirà cada hora a 2:15. També a partir de demà la L78 canvia el seu recorregut pel Prat. Fins ara recorria Anselm Clavé i Avinguda Ramular des de Sant Boi per creuar tota l'Avinguda Verge de Montserrat. Ara, en canvi, creuarà tota l'Avinguda Ramular per a girar a l'alçada de l'Avinguda 11 de setembre i des d'aquest carrer arriba fins l'encreuament amb el carrer de la carretera de la Marina. Amb aquest canvi es vol connectar més i millor tots els barris de l'Eixample Sud, així com la Barceloneta o la Seda, que compten amb menys alternatives de transport públic prop dels seus carrers.
0: Gràcies, Ivan, i de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull, ahir dilluns es va celebrar un taller formatiu i divulgatiu de les sigles LGBTIQA+, al Casal Catalunya de Castellà. El taller, de caràcter tan divulgatiu com humorístic, va ser protagonitzat per la cupletista, transformista i activista social Brigitta Lamure. En un to amè i proper, l'activista va desgranar el significat de cadascuna de les sigles, amb l'objectiu que, en acabar el taller, les assistents no només fossin capaços d'identificar-les, sinó també de difondre els coneixements adquirits. Així mateix, Lamure va oferir un repàs històric i contextual del transformisme, oferint material fotogràfic i exposant les personalitats que en foren les màximes representants. Aquesta activitat s'emmarca en el conjunt d'actes programats en el marc del Dia Internacional de l'Orgull i ha estat impulsada conjuntament per la Regidoria de Feminisme LGTBIQ+, i la Regidoria de Gent Gran. Alhora va comptar amb la col·laboració del Servei d'Atenció Integral LGTBI+, un espai d'informació, acompanyament i sensibilització per persones i entitats sobre l'orientació sexual, l'expressió i la identitat de gènere, així com per prevenir la LGTBI-fòbia.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat Serabella.
8: Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, Escamilla ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major, ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. La regidora també ha posat xifres als concerts més multitudinaris de la festa. Segons ha explicat, The Tyets va reunir unes 12.000 persones, mentre que el concert de Ginestà en va plegar prop de 8.000. També ha valorat positivament la resposta a la programació infantil, les activitats esportives i la participació de la delegació de la ciutat agermanada d'Alba. Pel que fa als incidents, Escamilla ha defensat que el pla d'autoprotecció va permetre controlar ràpidament l'incendi que va afectar el xiprer de la plaça d'Octavià durant la trobada d'entremesos. Ha explicat que ara s'analitzarà si cal introduir millores al dispositiu. Entre els aspectes a millorar, la regidora també ha reconegut l'error de la convocatòria de l'acte de descoberta del mosaic del Pagalí Joan, que es va suspendre perquè no s'havia avisat amb prou antelació a les entitats implicades.
9: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
0: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
9: Ràdio Municipal de Terrassa.
10: Bona tarda, l'any de Sant, des de Terrassa.
9: El Prat Ràdio.
11: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
9: Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
9: Ràdio Castellà.
13: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: L'últim trimestre del curs escolar ha estat marcat sobretot per les mobilitzacions del professorat. Aquest, però, no és l'únic col·lectiu que es mostra disconforme amb les seves condicions laborals. Avui coneixerem el cas de les bibliotecàries escolars, algunes de les quals s'han organitzat i han creat el grup Bibliopecàries. Parlem amb una de les seves components, la Maria Montobio. La tenim al telèfon des de Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic al telèfon amb la Maria Montobio, bibliotecària escolar i membre del grup Bibliopecàries. Què tal, Maria? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Maria, sovint tenim molt identificats els rols de les bibliotecàries i també de les professores en l'àmbit de l'educació, però quina és la funció de les bibliotecàries escolars?
2: Doncs bé, principalment tenen moltes funcions, principalment diria que dues, són dos grans pilars. Per una banda, la gestió de la biblioteca, no? Que seria doncs, tenir-la en ordre, tenir-la neta, renovar el fons, esporgar-lo, i per altra banda, la dinamització d'aquests fons, és a dir, o la mediació, no? Que també se'n podria dir, és a dir, el fer el de pont entre els infants i joves que estiguin al nostre centre educatiu i els llibres, les obres literàries que tenim a la biblioteca, no? No només que tinguin abast, que els tinguin abast i que els puguin agafar, sinó també dinamitzar-los, presentar-los, animar-los a apropar-se a aquests llibres i descobrir les històries que tenen dins.
1: Tots els centres educatius haurien de tenir una biblioteca escolar?
2: Sí, segons la Llei Educativa de Catalunya, concretament a l'article 88, doncs hi ha especificat que és necessari que tots els centres educatius tinguin una biblioteca com a espai dins de l'escola.
1: Estem parlant d'escoles, col·legis, instituts...
2: Sí, exacte, tots els centres educatius, evidentment emparats per aquesta llei, per tant, no només de les escoles públiques, sinó també d'altres tipus de centre educatiu amb infants i joves.
1: I això passa?
2: Doncs mira, podríem dir que hi ha tres casos que són els que no tenen

0: doncs, gestionat i està actiu i que està viu, però amb una responsabilitat, doncs, poca responsabilitat o temps que poden dedicar els docents, o una persona que s'encarrega, doncs, com seria el nostre cas. Aleshores, en tots tres casos, tot i que la llei dicta que hi ha aquest espai, doncs no s'acaba d'assolir el que seria necessari o el que una biblioteca mereix, no? Perquè mereixi el nom de biblioteca escolar, doncs ha de complir unes condicions que en la majoria dels casos no es compleixen.
1: Clar, hi hauria d'haver sempre una persona dedicada especialment a aquest espai, i potser en molts casos s'encarreguen doncs, docents que, a banda de ser professors, doncs, també han de fer de bibliotecaris escolars, no?
0: Exacte. Aleshores, normalment aquests docents tenen, doncs, no arriba a 3 hores a la setmana, potser amb sort una mica més, destinades a la biblioteca, per dedicar-se a la biblioteca, i amb sort doncs, poden dinamitzar-la, poden gestionar-la, però 3 hores són insuficients. I que aquests docents, al final, doncs, amb tota la seva bona voluntat, amb l'experiència que tinguin i els coneixements que tinguin, doncs, ho faran el millor possible, d'això estem super molt segures, però tot i així segueix havent-hi mancances. És a dir, l'ideal seria que hi hagués una persona dedicada 100% només a això i que la seva jornada laboral fos només això.
1: Imagino que les vostres reivindicacions van una mica en la línia del que comentaves, perquè hem tingut un final de curs marcat sobretot per les protestes del sector educatiu i també del bibliotecari, que demanaven millores laborals i salarials, però pel que comentaves, esteu vivint una situació, les bibliotecàries escolars, que no hauria de ser, no?
0: Exacte, és a dir, una mica la guspira que ens va fer crear aquest grup va ser doncs, aquestes dues reivindicacions que comentes, per una banda de l'àmbit educatiu, dels nostres companys, els docents i les docents, i per altra, els altres companys que són els bibliotecaris i bibliotecàries de Catalunya. Aleshores, aquí va ser quan vam dir, ostres, potser nosaltres també ens hem de sumar, no només per recolzar-los, sinó també per dir, ei, que nosaltres també estem aquí i tenim també raons i dret per dir prou d'aquesta situació perquè no pot ser, no? Aprofitar per dir que no som les primeres ni les úniques, és a dir, hi ha d'altres grups que fa anys que van començar amb aquesta intenció, com són el grup de Bibliomèdia o el grup de treball de biblioteques escolars del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, que ja van començar i ja van fundar-se amb aquesta intenció de dignificar la professió, però bé, doncs han fet el que han pogut, segueixen fent-ho, però bé, segueixen bastant invisibilitzats i diguem que nosaltres som un grup més que s'assuma, no? I per anar tots cap a la mateixa direcció, i quants més siguem, millor. Aleshores, d'això, aquesta reivindicació surt bàsicament de la necessitat de dignificar la nostra professió i condicions laborals, perquè ens trobem que tenim contractes, doncs necessitem més d'un contracte per arribar a final de mes. Normalment les nostres categories professionals no corresponen ni amb la nostra formació ni amb la nostra experiència. Per tant, doncs, tenim categories com monitora de menjador, talleristes, secretaris, sense en cap cas menysprear cap d'aquestes professions, però que no corresponen
1: clar,
0: a nosaltres.
1: Clar, perquè vosaltres sou docents, també.
0: Clar, depèn. Aquí el nostre grup és molt divers. O sigui, tenim docents implicats en la biblioteca, que és el que comentàvem abans, que dediquen l'estona que poden, molt interessats en que això funcioni. Tenim dinamitzadors o mediadors literaris doncs, per altres d'altres maneres, no? Doncs, talleristes o potser treballen en editorials, potser són il·lustradors, il·lustradores, autors, autores, i en canvi les bibliotecàries. És a dir, és una mica de tot, que potser per formació sí que som docents, però després ara estem treballant de bibliotecaris escolars, no? Però ja som una barreja molt diversa i la veritat és que molt rica, de persones implicades, sobretot en això, l'interès de que les biblioteques escolars funcionin i estiguin vives com haurien d'estar.
1: Per tant, Maria, amb quines condicions precàries conviviu?
0: Bé, doncs les nostres condicions laborals, normalment, generalitzo, perquè som un grup molt divers que té diferents condicions, doncs per arribar a final de mes o tenir un sou digne necessitem més d'una feina, en el meu cas, per exemple, en tinc tres, de diferents centres educatius. Moltes vegades la nostra categoria professional dins el contracte no correspon ni amb la nostra formació ni amb la nostra experiència. Apareix que som monitors, monitores de menjador, potser monitors, monitores extraescolars, secretaris, secretàries... En cap cas vull menysprear cap d'aquests col·lectius professionals, però no és el que ens correspon. Són contractes fixes discontinus, això vol dir que el juliol i l'agost ens n'anem a l'atur, amb la dificultat econòmica que això suposa. I com que en el cas de les companyes que estem en centres educatius públics, doncs ens trobem que són les famílies que aposten per aquest projecte de biblioteca i per una figura que estigui allà i la dinamitzi i la faci viure, i aleshores fan que hi hagi un intermediari com és doncs, l'empresa de menjador, l'empresa d'extraescolars o la mateixa AFA com a associació de famílies d'alumnes, clar, això al final doncs, ens donen les condicions laborals que es poden permetre, perquè són famílies que tenen el recurs.

0: recursos que tenen, i això també ens porta, que això ho comentàvem les companyes l'altre dia, ens porta a perpetuar la desigualtat social, perquè clar, estem parlant de famílies que potser hi ha centres que no s'ho poden permetre, hi ha centres que sí, i per què les famílies han de ser víctimes, entre cometes, d'això, m'explico? És a dir, hauria de ser el Departament d'Educació o el sistema educatiu en general que hauria d'encarregar-se de dotar a les biblioteques d'una figura que les cuidi.
1: Per tant, actualment són, en la majoria de casos, les famílies les que s'encarreguen de gestionar...
0: Sí, normals, exacte. En el cas de les escoles públiques, que és potser les que nosaltres som més representants d'aquest tipus d'escola, no? Aquesta titularitat d'escola. En els altres casos, doncs clar, al final són privades o concertades, que són les famílies que ho paguen tot, no? No sé si m'explico, que al final els seus recursos econòmics van per això, per la qualitat educativa. I doncs les escoles públiques es troben que hi ha famílies que aposten per aquest projecte o que s'ho poden permetre, perquè al final estan això, i ens paguen mitjançant aquestes empreses intermediàries, com he comentat abans, doncs aquest sou que moltes vegades, evidentment, no arriba a les 25 o 30 hores, com ja he comentat abans. Moltes de nosaltres s'ha d'espavilar amb d'altres feines, a d'altres escoles o d'altres tipus de feina. Per tant, és tot bastant precari.
1: Des del Departament d'Educació en són coneixedors d'aquesta situació?
0: Som conscients que sí, perquè ja hi ha hagut algunes queixes, no?, nostres cap al Departament d'Educació, i aleshores doncs rebem aquesta resposta. El Departament d'Educació també a vegades doncs ofereix formacions, no?, i tu veus que el teu perfil està inclòs com bibliotecaris externs. Vull dir que són conscients que existeixen aquestes figures, però d'alguna manera és com que volen fer orelles sordes i ulls secs, no? I ho deixen passar, o fins i tot doncs hi ha companyes que les han fet fora perquè han detectat aquesta irregularitat i han decidit doncs fer-les fora perquè no és el que toca.
1: Clar, és a dir, és il·legal tenir contractada una figura com a bibliotecària escolar a través d'empreses com les que comentaves, de servei de menjador, d'extraescolars.
0: Clar, o sigui, aquí el problema està una mica en el què fas tu dins l'escola, no? Si la bibliotecària es limités a gestionar, no?, a fer una d'aquestes, la primera funció que t'he comentat al principi, només gestionar-la, és a dir, registrar llibres, etiquetar-los, posar-los en ordre i tal, no, o sigui, realment és algo molt de llums i ombres, no? Però segurament no hi hauria cap problema. Les alarmes salten quan es veu que les bibliotecàries tenen un valor pedagògic dins del centre, és a dir, que fan, no docència, però que dinamitzen activitats, que tenen grups d'infants sota la seva responsabilitat, que aleshores és aquí quan el departament diu, ui, això no ens acaba d'agradar, perquè, clar, tu, aquesta persona no ha entrat en aquest centre, no està en aquest centre fent docència o fent aquestes activitats que proposa els infants a través dels procediments que ells ofereixen, que són, bàsicament, borsa de treball i oposicions. Yeah. I aquesta és una de les coses que reclamem, que nosaltres estaríem encantades de formar part d'una borsa de bibliotecaris escolars o fer les oposicions que toqui per omplir aquestes vacants que es creïn, no?
1: Per poder accedir al vostre lloc de feina, clar.
0: Però no existeix aquesta opció, no existeixen aquestes opcions i ja està. I aleshores pues, ignoren la problemàtica i la mancança o ho deixen en mans de la bona voluntat dels docents i de les famílies. Amb això el que comporta per nosaltres a nivell laboral.
1: Clar, clar, clar. Diguem que la vostra situació no està regularitzada.
0: No, gens.
1: Fa quants anys que us trobeu en aquesta situació?
0: Doncs clar, depèn de cadascú doncs, quan ha entrat en aquest món, en aquesta professió, però com t'he dit, no som les primeres que hem començat a veure que això no pot ser. Vull dir, ja he esmentat abans el grup de Bibliomèdia i el grup de treball del Col·legi de Bibliotecàries i Documentalistes de Catalunya. Aleshores, depèn. Jo sé de companyes que porten 25 anys allà, sé de companyes que després d'una dècada han decidit marxar perquè no podien lluitar més contra aquesta paret, i d'altres, doncs, en el meu cas, per exemple, doncs, ja fa 4 anys que estic així, depèn. O sigui, és una cosa que s'arrossega des de fa anys. I, de fet, en el seu moment va haver-hi un programa que ho va voler millorar, que és el programa Punedu, on semblava que hi havia esperança per millorar-ho, i va haver-hi un impuls molt gran, cosa que va ser molt positiva, però es va quedar com a mig gas, a mig camí, i també ara s'estan oferint altres programes, com el Pla de Millores de Biblioteques Escolars... Tot és un programa molt pilot, és una cosa molt inicial, però sempre doncs, mirant cap a l'espai de la biblioteca i tot, i oblidant una mica les figures que hi ha darrere d'això, les persones que estem treballant allà.
1: Clar, és a dir, potser encarat cap a l'espai, però un espai que pugui omplir qualsevol persona dins del centre i no, en canvi, dedicar els esforços en regularitzar la figura de la persona que s'ha d'encarregar de gestionar aquest espai, no?
0: Exacte, exacte. Com ja he dit abans, com que la llei parla només d'espai, doncs es centren en això i és, doncs el que s'estan preocupant, que també molt bé, vull dir, no, en cap cas vull menysprear aquest esforç que s'està fent, perquè realment doncs, hi ha hagut molt esforç i molt de treball al darrere. Però és això, és la biblioteca i que tinguis llibres i que aquests llibres estiguin registrats. Algú molt, molt formal, molt, no sé com dir-ho, no, molt burocràtic, no? Molt oficial. Clar. Tens espai, tens llibres i estan registrats. I a partir d'aquí, qui ho faci o qui estigui aquí i com es dinamitzi aquest fons, doncs segueix sense saber.
1: Com i quan neix el grup Biblioprecàries?
0: Doncs va néixer una mica arrel d'aquestes reivindicacions, aquests moviments que dèiem abans, no?, dels nostres companys, principalment, sobretot a principi d'aquest segon trimestre, o sigui, d'aquest any, i res, i va ser veure que al nostre voltant doncs, tothom s'estava mobilitzant, doncs, tothom s'estava reivindicant, i dir, ostres, nosaltres també volem dir la nostra, no? És a dir, no només demostrar que el recolzem, perquè al final estem parlant, en aquest cas, del sistema educatiu que té aquestes mancances, sinó també el, no? Un poco, si vosotros estáis mal, no per anar de víctimes, però si vosotros estáis mal, nosotros estamos peor. Yeah. I de fet, això ens ha ajudat molt a fer-nos veure dins el nostre propi centre, perquè en tot moment també he de dir que nosaltres com a bibliotecàries sí que ens sentim molt estimades, molt valorades i molt integrades en els centres educatius on treballem. I el problema és de portes en fora. És a dir, un cop sortim de l'escola, ningú ens empara, ningú ens coneix i te'n vas a l'atur, a l'estiu, no? I aleshores, al parlar amb els companys, va ser com, ostres, de debò que te'n vas a l'atur al juliol i a l'agost? I és com, sí, sí, o sigui, se'n van adonar de que nosaltres estàvem molt pitjor. I al final, doncs, entre tots i totes, per drets i per raons, hem de lluitar per millorar aquest sistema.
1: Qui creus que són els principals perjudicats a banda de les bibliotecàries escolars?
0: Home, doncs aquí està claríssim. Els infants i els joves dels nostres centres. No només a nivell acadèmic, perquè està demostrat que al tenir una biblioteca escolar al centre que s'impliqui, que estigui en la cultura del centre, no? Que doncs, aporta moltíssimes millores en el rendiment, en els resultats, les actituds i les capacitats acadèmiques dels infants i joves, sinó també a nivell personal. És a dir, la riquesa que t'aporta la literatura i la lectura a nivell personal és infinita, és a dir, per créixer com a persona íntegra, equilibrada, feliç, emocionalment sana, és essencial. Per tant, si no els hi donem això, s'estaran perdent una cosa molt important i molt valuosa a la vida.
1: I, Maria, per últim, quines solucions espereu per part del departament?
0: Doncs, principalment, això, dignificar la nostra professió i condicions laborals, és a dir, plantejar una manera d'arribar als nostres llocs de treball de forma estable i segura. Per tant, doncs això, amb una borsa de treball, amb unes oposicions i també doncs, resoldre aquestes mancances estructurals, no? És a dir, d'acord, tenim un espai, sí, però què passa en aquest espai, no? Qui s'encarrega? Com es compren els nous llibres? Una mica, doncs, ostres, que es faci veure que és important, que és essencial en els centres educatius la biblioteca i la bibliotecària que hi hagi al darrere.
1: Doncs, Maria, queda dit, tant de bo les vostres peticions i les vostres reivindicacions arribin a bon port i la vostra situació pugui canviar, que al cap i a la fi imagino que és el que totes espereu, oi?
0: Sí, exacte. Sí, sí.
1: Maria Montobio, bibliotecària escolar i membre del grup Bibliopracàries, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats i molts ànims amb les vostres reivindicacions.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Dic que si algú dels oients està interessat en saber una mica més de nosaltres i escriure'ns o afegir-se al grup, només cal que escrigui a l'Instagram, que és bibliopracàries.escolars.
2: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: Passen 2:05 de la tarda. Ràpidament obrim aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció i ens acompanya des de Badalona. Enric, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Has canviat de dia, eh?
1: Sí. Sí. El Martí Villegas em va dir, diu, pot venir el dimarts? Dic, sí,
0: no, està bé, està bé.
1: Jo posat a ajudar-vos.
0: Qualsevol dia és bo.
1: Sí, sí, la veritat és que m'ho puc combinar bastant bé.
0: Molt bé, doncs t'ho agraïm moltíssim, Enric. També ens acompanya
1: Jo us agraeixo a vosaltres que compteu amb mi, també.
0: El Juan Merino és jubilat i activista i el tenim aquí a l'estudi de Sant Cugat. Juan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I la Georgia Mainou, també habitual dels dimarts, ens acompanya via telefònica. Ella és autònoma. Georgia, bona tarda.
3: Hola. Soc l'única dona avui?
0: Avui sí, l'Anna Maria hauria de tenir compromisos. Escolta, no passa res. No passa res.
3: No.
0: Ens queda una setmaneta, aquesta i una més, o sigui que ja et podràs acomiadar, segurament.
3: Vale.
0: Vinga, entrem en matèria, anem a abordar els dos temes que tenim avui. El primer, comencem pel terratrèmol de Veneçuela, una... no sé si anomenar-ho una desgràcia, que ja ha afectat a 1.719 persones víctimes mortes, més de 50.000 desapareguts, una situació que, si ens posem a la pell de la gent que ho està patint, sobretot per les ajudes, per la reacció del govern i la falta de mans que han tingut, encara es fa més coll amunt i encara es fa doncs, més pesat haver de sortir d'aquest tràngol. De tota la informació que s'ha generat d'aquest estat desaparegut de Veneçuela, ja sabeu que continua després que el senyor Trump va capturar i es va endur el Nicolás Maduro, doncs va quedar com a presidenta la Delcy Rodríguez, que de fet és el règim chavista que continua però tutelat pels Estats Units, que després de veure la seva reacció davant d'aquesta situació d'emergència del país, doncs la veritat és que pràcticament és com si no hi hagués ningú al capdavant, al front de tot això. Com heu vist, quina lectura feu de la situació en què s'ha trobat a Veneçuela a propòsit d'aquests dos terratrèmols d'una magnitud, diríem que extremadament... dura, 7,2, 7,5, els dos terratrèmols que es van produir amb molt poc marge de diferència en el temps, o sigui que un i després l'altre, sense temps pràcticament a reaccionar.
2: Home, és una desgràcia molt gran, o sigui, d'això que diuen pluja sobre pujar, no? El país, la situació en què se trobava, un país que està com està, no? O sea, tutelat per Estats Units, que jo esperava que Estats Units ara podria haver ajudat molt més con maquinària i tot, pues no ha arribat. Lo que sí ha arribat ha sigut que lo primero que han fet ha anat en busca de los pozos de los pous de petroli, a veure com estaven, no? Jo esperava molt més. Clar, és un país que no hi ha maquinària pesada. No entenc per què, o sea, perquè allí se ve que la indústria estava tota feta, el país estava bajo mínim, i bueno, no crec que ja no quedarà ningú viu. No sé si va sortir un home, ja portava 5 dies, no? Però és una desgràcia total, i ara veurem com recuperem tot això, perquè ha sigut molts edificis i molta gent que ja, digo, la ONU diga que 50.000 persones desaparegudes.
0: Sí,
2: no ho sé, o sea, lo important ara mateix és com el país, un país tutelat per Estats Units, un país que no obre el grifo perquè el diner los tenen tots ells, lo controlen tot, com se recuperarà aquest país i com tiraran endavant. I ara ve com que situació li donen a aquestes persones que estan a l'aire lliure, ahí, ni tendes de campanya tenen. A veure com se soluciona això.
0: desemparament, podríem dir que estan,
2: sí, cara, perquè...
0: que estan patint, si no fos per la pròpia societat civil,
2: la societat civil que s'està mobilitzant,
0: i les ajudes internacionals.
2: Sí, però l'ajuda internacional que han portat aquí a Europa no és com allà. Allí sí que tindran països que allí tenien que haver arribat com maquinària per treure tot aquell escombro, totes aquestes coses, no? Però és impossible.
0: Vinga, més reaccions. Enric, tu com... quina lectura fas de tot el que ha passat i com s'ha gestionat?
1: Davant d'un trasbals d'aquesta magnitud, jo agafo diversos papers. Una, per la part dels morts. Aquesta pobra gent han perdut la vida, ho han perdut tot. Després hi ha la part dels ferits. Els ferits que els atenen de la manera que poden, perquè els hospitals estan col·lapsats a més no poder i els atenen com poden. Després la gent s'ha quedat sense casa. O sigui que estan, els que estan mínimament bé, que no tenen cap cosa de ferit, ni mal, ni res, estan al carrer perquè les cases estan derruïdes i les que no han caigut estan a punt de caure perquè estan en un estat lamentable. Després miro les famílies desfetes, les famílies, nanos, criatures que s'han quedat sense pares, pares que s'han quedat sense fills, avis que s'han quedat sense nets... Déu meu, quin trasbals, m'entens? O sigui, després ara vindrà les pestes, o sigui, perquè això, hi ha una sèrie de cadàvers que s'estan descomposant. A partir d'aquí es poden organitzar unes pestes impressionants. Gent sense menjar, gent sense aigua, amb unes coses tan bàsiques com no tenir aigua, no tenir menjar, però no tenir menjar, no tenir res, o sigui, ni un plat d'arròs, m'entens? Un plat d'arròs bullit que dius, bueno, té...
0: Sembla pobre que algun gent. Dels serveis s'estaven recuperant de mica en mica.
2: Sí,
0: no?
2: Deien que l'aigua estava un 78% que s'havia recuperat, l'ajunt també, però no, que en su totalitat no. I, bueno, el menjar, però a través de lo que és l'ajuda internacional, que sí que està arribant. Mm.
0: Georgia, una mica també la lectura que fas i sobretot el paper de la societat civil que s'ha hagut d'organitzar davant la falta de la reacció i del suport, no? que requerien de l'Estat.
3: A més, se'm posa la pell de gallina ara mateix, de veritat, he arribat a plorar, veient imatge, que ara m'emociono ara, el que li està passant a aquesta gent és, vamos, és increïble, inclús, hòstia, perdoneu, però és que no paren de sortir-me vídeos com rescaten a gent després de 5 dies, crius, gossos, gatets, i que veus la gent, que només són bombers d'allà, que és gent de la societat civil, i que no hi hagi ningú i que sobrevinguin ONGs d'aquí o voluntaris d'aquí, inclús d'aquí a Espanya, que per qüestions burocràtiques no s'han deixat entrar i han tingut que tornar.
0: Sí.
3: És que ho trobo tan demencial, ho trobo tan... És que no els hi faltava això d'allò, gent pobres.
0: Sí, sí, com deia el Juan abans, plou sobre mullat,
3: no? Plou sobre mullat.
0: La població... Digues, Enric.
3: No, ah.
0: Enric.
1: No, més que demencial, ho trobo una situació tan bèstia que dius, però què feu? Deixeu entrar la gent, deixeu que ajudin, deixeu que tothom faci el que bonament pugui, m'entens? O sigui, si a mi em donguessin una màquina jo intentaria anar traient runa, que és el que jo puc més o menys saber, m'entens? I aleshores, però esclar, has de vigilar que allà sota no hi hagi ningú en vida. Però bueno, anar desenterrant, anar fent el que puguis, m'entens?
2: Qui no ha deixat entrar la gent?
3: Vaig llegir que eren... Vaig llegir els noms, però no me'n recordo. Eren dos homes i una dona que deia que eren del govern i van dir que per qüestions burocràtiques que no tenien els permisos i que no podien entrar.
2: Que jo això és que no l'entenc. No l'entenc. No sé, dos persones del govern.
3: Això és el que vaig llegir la notícia, aviam.
2: Jo dubto molt ni que siguin del govern. O sigui, si, aquestes persones segurament no eren ni del govern.
1: Molt justet.
2: O sigui, no ho sé. Diga, el govern, un govern que està ahí provisional, que està ahí, bueno, que l'han deixat ahí estar, diga, per a veure com continueu. que vale,
0: el,
2: que
0: no... el mínim que espera la, la societat clar, en una situació d'aquestes
2: és que
0: m'estranya molt que arribi la mà del govern per ajudar en tot el que en tot
2: com
0: el que pugui.
2: Com és possible que hi hagi algú del govern que digui això? Bueno, jo no l'he sentit, la notícia aquesta.
0: Penseu una cosa, un país com Venezuela que tant mostra els seus militars, no? Que la gent reclamava, on són els militars? Els militars no apareixien.
2: Bueno, és que els militars han desaparegut des de que va entrar el Trump. Que militar, on estan els militars? No, no, ja no saben, des de que va entrar el Trump ja no saben
0: llavors,
2: els militars.
0: De què serveix tenir un govern com, com aquest, encara que estigui tutelat pels Estats Units?
2: Bueno, és un govern...
0: O sigui, això, o sigui, quan això tot es posi, diguem, al, al, al dia, quan tot això es normalitzi novament la situació,
2: que jo no veig
0: políticament
2: que...
0: això pot ser una factura important.
2: Jo no veig a Venezuela que se normalitzi. Si Venezuela a partir
0: de aquesta situació.
2: No, no, no, aquesta situació, aquesta situació, o sea, que traigan los cadáveres de la gent i luego després què?
0: Com reconstruir?
2: Quin va reconstruir aquest país? Si no pot tocar els diners. Si ja de moment Estats Units han agafat diners per això, per lo que és l'ajuda humanitària, res més. Quin va reconstruir aquest país? Com no reconstruye Estats Units fent resorts d'aquest, com el de Gaza, que volia fer en Gaza, no ho sé, perquè luego després podem parlar de que, bueno, a part d'això, és una zona de que no és d'ara. Los terremotos, los terratremos aquel, ja, pues mira, des que hi ha constància, de 1530 hasta el 2004 havien 130 sismes violents, o sigui, hi ha una catarata ahí de terratremos impressionant. Está sobre dos fallas, eso que está ahí, está toda todo lo que es la parte de ¿no? la Guaira, Caracas, todo eso. Es que es terrible. Es que ella, por lo que yo leí, en los años 70, pienso que va a ser, el 67, pienso que va a ser el último terratremo que va a haber, Ford, y a partir de va a salir una regulación para trabajar y fer millor los edificis, pero es que ja estaven descontrolats los edificis en Caracas.
0: Ja, però ara que apuntes això, Juan, sí que és veritat, i ara ens podrà ajudar a l'Enric, que sap del tema de la construcció,
2: més que nosaltres,
0: que a Venezuela disposava efectivament d'una normativa sismoresistent, és a dir, que els edificis s'havien de construir d'una determinada manera. Què ha passat? Doncs que no s'ha arribat a aplicar ni a controlar que els edificis es fessin com tocava. S'han fet de manera ràpida, materials econòmics, és a dir, fent les coses mal fetes. Sí. I en part s'està pagant, s'ha pagat ara,
2: mira,
0: no?
2: De lo que t'estava dient.
0: Amb les conseqüències d'això.
2: Va ser el 29 del 7 del 67, i ja va veure 245 morts i milers de ferits. I a partir d'ahí van a fer-ho, a replantear-se la regulació de la edificació en la capital, que era, ja digo, era en pleno crecimiento, pero descontrolado todo. Vamos, como cuando aquí los tiempos de porciones que cada uno edificaba.
0: Vinga,
2: donde
0: a veure, Enric, el tema de les construccions. No sé si tu tens... Digues.
1: Has parlat dues paraules claus. Sí. Que és aplicar i controlar una normativa. Això ni s'ha aplicat ni s'ha controlat.
2: Exacte.
1: Perquè sí que és cert que algun edifici podia caure amb si hagués sigut termoresistent d'aquests, m'entens? Mm. Però de la manera que s'ha plegat tot, aquí no aguantava res, absolutament res. Les qualitats del formigó són molt, molt, molt baixes. I aleshores aquesta gent s'ho han passat tot per allà on sigui, m'entens? O sigui,
2: sí.
1: Això passa al Japó, passa a Santiago de Chile, per exemple,
3: i no fa el mal
1: que ha fet aquí. Per què? Perquè aquí doncs, bueno, la manera de construir és molt diferent, i ja et dic, les normatives ni les han aplicat ni les han controlat. I aleshores a la que això s'ha bellugat, que és un lloc que normalment la Terra cada certs anys es belluga, doncs se n'ha anat tot a l'aire. Aleshores, de qui és la culpa? Del menjaire, perquè sempre té la culpa el menjaire, saps? L'últim mono, que ell tindrà la culpa. No pot ser.
0: Bueno, però estem parlant de polítiques.
2: Sí,
0: o sigui, hi ha una normativa que s'ha aprovat, que s'ha d'aplicar, que s'ha de controlar, però si a tot això també li posem doncs, una mica de corrupció pel mig, no?, en les promocions d'habitatge públic que es facin, no?, Doncs ja tenim la tempesta perfecta. Bueno. Després, mireu, hi ha una informació que he trobat, que es veu que la Guaira, que és una zona de les més afectades, diu que estan construïdes sobre sòls tous.
3: Sí.
0: Que clar, sí, ja m'explicaràs tu, i això ho sabràs tu, Enric, que en una situació com aquesta, on es poden provocar moviments sísmics i hi hagi tendència, resulta que m'estàs edificant en un sòl que no s'aguantarà, com bellugui una mica?
1: No és que no s'aguanti. O sigui, el que passa és que has de gastar més diners amb els fonaments. En comptes de fer un tipus de fonamentació, has de fer un altre tipus de fonamentació que és molt, molt, molt més cara.
0: Clar.
1: I aleshores,
3: però això també va passar a València, no us en recordeu, amb la Dana, que es va dir que estaven bien edificats sobre de terres toves.
0: Bueno, clar, zones de rieres.
1: Són zones de rieres, sí, sí.
2: Sí, bueno,
1: Lo de les rieres és diferent. Sí. Lo de les rieres és diferent perquè quan baixa aigua, l'aigua tu no la pots parar amb res, absolutament res. L'únic que pots fer és sortir de davant que no se t'emporti. Ara, el tema dels terratrèmols, sí que aquesta fonamental... Les terres són toves, sí, ja hi estic d'acord, però fent una sèrie d'enclatxes en els fonaments, aleshores això li dones una resistència i fins i tot això et pot quedar com si haguessin penjat si et falla allò de sota, m'entens? O sigui, és autoportable, que en diuen, o sigui que l'edifici s'aguanta per ell sol, però és clar, això és caríssim fer-ho. Clar, i a més a més, els fonaments, que ningú veu el que gastes en allà, diu, tira, va, en menys també passes que d'aquí que caigui...
2: Sí. Mira, i a més, hay que tenir en compte, o sigui, que la falla estan ahí, estan a 30 quilòmetres de la costa, están a 30 kilómetros, ha sido muy fácil, siempre ha sido. Solamente este año ya de terratremo, o sea, de movimiento sísmico, ya ha habido 1.274, abans de que es dos. O sea, que están en constante. Las dos placas que hay, la del Caribe, la de Sudamérica, ahí pican. Y además están, ¿no?, la prot. Y esto es toda la costa. Y además está, es que toda la cordillera que está la cordillera oriental y central de los Andes, o sea, está ahí una zona ahí de 100 kilómetros de ancho, que eso lo lleva todo.
3: Y esperas California, ya verás.
2: Bueno, cuando la falla de San André pete, ya veremos, a ver.
3: Hòstia! Al final he trobat lo de...
0: Sí?
3: Sí, passa que les demores i les traves burocràtiques venien per part del govern veneçolà. Diu, les autoritats veneçolanes exigien que tota l'ajuda internacional i els equips de rescat se gestionaren estrictament a través dels seus canals governamentals i diplomàtics oficials.
0: Quina és la font d'informació, quina és?
3: Ràdio no sé què. Aviam, ho he preguntat al xat, eh? He preguntat a Geminai. Bueno, ho he preguntat i em sortia, perquè és que ja vaig veure la notícia, la vaig veure a Twitter, i després, per això us ho he dit així de memòria.
0: Bueno, posem-ho això una mica en quarantena.
2: Jo no me lo crec, bueno, però bueno, és igual. Si, quan bueno. Ja, sempre quan hi ha aquests casos s'aprofiten tots els que s'aprofiten sempre de la, bueno, de,
0: igual
2: de la desgràcia.
0: El pillatge, perquè ara s'està aprofitant tot això.
2: Com passa cada vegada que hi ha... En qualsevol país hi ha gent d'aquesta, no? Aquí mateix...
3: Quan va ser que hi va haver un incendi aquí a Espanya i d'aquí a Catalunya també hi van anar-hi no sé quants camions de bombers i tampoc els van deixar entrar? Us en recordeu?
2: Sí.
0: Pot ser
2: sí,
0: l'any
2: sí.
0: passat a sí, Galícia o...?
2: Sí,
3: penso que va ser...
0: No ho tinc clar, però...
2: Sí. No lo tinc clar, sí, però va ser Galícia o Castilla y León, ojo.
0: Ah, sí, també seria
2: Galícia
0: més...
2: Galícia o Castilla y León, fue una de las dos. Una de las dues va ser, que no lo van deixar entrar. Bueno, pues ya el que dic és que aquestes cabeza pensantes, no ho sé.
0: Vinga, doncs a veure com... ja portem dies pendents d'aquest tema. I
3: Carme, a mi el que m'ha emocionat moltíssim és aquell jugador de futbol.
2: Ah, sí.
3: Oh!
2: dos fills, uno de 5, otro de 7
3: i la dona. Ell mateix va anar a treure la runa.
2: I con les mans treien la runa i al final els va trobar, però morts.
3: Els va trobar, tots morts, eh?
2: Bueno, cosa d'aquesta n'hi haurà milers, perquè si hi ha 50.000 desaparegut...
0: Bueno, quantes històries hi haurà?
2: Lo que no...
3: Igual aquella criatura que va perdre els seus dos germans, el pare i la mare, i només va poder salvar una gata. Pobre criu. Hosti, un criu era de 15 anys, mare meva, i és que de veritat.
2: Jo el que no acabo d'entendre és que en aquests països que hi ha aquest sistema que tenen, o sigui, que és tan problemàtic, no hi ha una organització que al moment que passa aquestes coses estem ja...
0: Un pla d'emergència.
2: Un pla d'emergència, algo de los países que estan al costat. Bueno, ja, de les Nacions Unides no puc parlar perquè les Nacions Unides ja no existeix. Aquí ara
0: no estan unides.
2: No, és que el que mana és el senyor Trump. O sigui, aquí...
3: Aquell l'únic que li preocupava era el pou.
2: Los pous de petroli, ja l'ho he dit. O sigui, que això sí, seguro que estan ben vigilats. Però, en fi, és una desgràcia i esperem que...
0: Tornem a Europa.
1: Perdoneu una cosa, i penseu que estem parlant d'un país que té petroli, eh?
2: Sí, no, sí. Un país que ha sigut molt ric. Molt ric. Però si
0: no gestiona la seva riquesa.
2: Però si mirem els governs que han hagut des de 1830 o 1850, després de separar-se de la Gran Colòmbia, los que han hagut entre dictaduras militars i això que deien demòcrates, com los últimos en los años 50, por ahí, que se vendieron todo el país, ja explicarà. En fi.
0: No, senyors i senyora...
1: Jo vull dir que no és tercer món, això. No és tercer món.
2: Digue'm. No és el tercer món,
0: però per la manera en què es governen sí que semblen repúbliques bananeres, més aviat.
2: Sí, que jo a mi m'està semblant uno que està molt a por el nostre.
0: Vinga, bastant. Anem a parlar d'Europa i d'aquestes temperatures que veient el que estan patint per allà dalt, aquí una mica més al sud d'Europa, que ens estem queixant i força de la calor, dèiem, ostres, molt millor aquí que no pas a Dinamarca, a Alemanya, a França, al Regne Unit. Estem veient i estem davant d'una situació insòlita a Europa amb aquesta onada de calor, no?
2: Sí, jo no ho sé, però abans deia que Àfrica començava en els Pirineus. Ara no ho sé, sí. Aquesta calor ja arriba fins a Noruega,
0: no? Comença
2: més amunt, no?
0: Sí, Us està sorprenent, Georgia?
3: Mana?
0: Dic que si us està sorprenent aquesta onada de calor i el que està passant a la resta d'Europa.
3: Sí, nena, això és inaguantable. I si aquí ja no ho aguanto... Jo ja vaig dir l'altre dia que estava a punt d'escanyar algú, eh? Si jo ja no ho aguanto, no m'imagino allò d'allà. Vull dir, no, és que vamos. És que no. I hi ha gent que encara el canvi climàtic encara el nega. Jo, si aquí ja s'anirà més, és que això cada any serà pitjor. Segur.
0: Ja, bueno, us volia preguntar això precisament, si penseu que encara quedarà gent que negui el canvi climàtic i les conseqüències o com ens afecta, ens està afectant i ens afectarà de cara al futur. Enric.
3: No. És que a més no plou gens.
0: Bueno, i quan plou fa mal.
3: Aquesta és l'altra.
0: Vinga, Enric.
1: Penseu que fa 10 anys o 15, quan es dissenyava una casa, sobretot el que es pensava era en posar calefacció. Aire condicionat n'hi havia molt poques que s'hi posessin, que es pensés en l'aire condicionat. M'entens? O sigui, aleshores, ara hem canviat totalment i pràcticament estem parlant sempre ja de bomba de calor i de fred, m'entens? Sí. O sigui, un aparato que pugui servir a l'hivern i a l'estiu, però sobretot a l'estiu que faci fred. Sí. Aleshores, amb el terme aquest d'Alemanya, Noruega, tot això que estan fregits aquesta gent, és que aquesta gent no hi estaven ni acostumats, vull dir, els hotels no tenien aire condicionat.
2: No tenien.
1: No ho necessitaven.
2: Mira,
1: resulta que, esclar, que els hi ha clavat una clatellada de calor i, bueno, aquí estan rostits tots.
2: Les imatges que va sortir l'altre dia per televisió, que van haver una tenda de
0: ventiladors.
2: En França.
0: Sí. Com aquí, exaurits.
2: Sí, aquí com quan abria el Corte Inglés per la rebaja, no? Lo mateix, bueno, així en les portes o entran... És que a França ha sigut bueno, jo m'he quedat, però és que no tenen refrigeració allà en ningun lloc, los serveis públicos ni res.
0: S'hauran d'adaptar a la nova situació, perquè serà...
3: Això és com quan, per exemple, aquesta gent està molt acostumada al fred i a la neu, i estan preparats per això.
0: Sí.
3: i nosaltres no estem preparats que aquí cau una nevada i s'arma la de Déu. Ara és al revés.
0: Ara és al revés, però s'hauran d'adaptar perquè és que sí. Això serà més habitual ells, del que no es pensen.
2: Bueno, no tindrem que acostumar tots.
3: Sí. I ells es prepararan, cosa que aquí, quan cau una nevada...
0: Ho deixem aquí. Ho deixem aquí, senyora i senyors. Gràcies per l'estona de conversa, que vagi molt bé la tarda.
2: Bona tarda.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ara agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
9: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Barri Brava. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
10: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. A partir de demà torna la línia L22, la que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, que va existir entre el 2023 i el 2024, però que va deixar d'existir. La L22 unirà el Cap Ramon Avià amb l'Hospital de Bellvitge de dilluns a divendres, de 7 del matí fins a les 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora. Des del Cap Ramon Avià del Prat sortirà cada hora en punt, mentre que des de l'Hospital de Bellvitge partirà cada hora a 2:15. També a partir de demà la L78 canvia el seu recorregut pel Prat. Ara recorrerà tota l'Avinguda Remolar per girar en el carrer de la carretera de la Marina. Amb aquest canvi es vol connectar més i millor tots els barris de l'Eixample Sud, així com la Barceloneta o la Seda. L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les 4 que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de Propera Parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Desenes i desenes de persones es reuneixen cada divendres a la cruïlla d'Avinguda Verge de Montserrat amb la carretera de la Marina. És la febre per l'àlbum de cromos del Mundial, que enguany té molts adeptes, especialment entre la població jove. Fins ara, la gent que volia intercanviar-se cromos havia d'anar a Barcelona. Ara pot fer-ho al Prat, arran d'una iniciativa d'una botiga de llaminadures i d'una conversa casual. Escoltem Fernanda Fuentes, propietària de Superchuches.
9: Partió todo por un niño que conocemos, que él va a Barcelona a hacer intercambio de cromos y claro, le queda ya a tras mano, muy lejos y es complicado. Y bueno, una iniciativa también para que en las tardes los niños también puedan hacer un intercambio, sociabilizar entre ellos y no estar también tanto móvil, ¿sabes?
7: L'empresa responsable de la col·lecció, Panini, està sorpresa per la revifada dels cromos. Les xarxes socials, en comptes de ser un fre, han servit per viralitzar un producte de tota la vida.
8: Esports.
7: El pretenc Isaac Piñero ha conquerit la medalla d'or i el rècord del món en la prova de relleu 4x4 Mix Master durant el Campionat d'Espanya Màster d'Atletisme a l'aire lliure que ha tingut lloc a l'Estadi de Vallehermoso de Madrid. L'atleta potablava de l'Hospitalet d'Atletisme ha format equip amb Jordi Lacambra, Laura Bou i Adara Barril i ha assolit una marca estratosfèrica de 3 hores 35 minuts 49 segons. I això és tot de moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 6.
6: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps.
10: A les 5 i 3 de la tarda reprenem el Connectats amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix ens comuniquen que una avaria està obligant a tallar la C-32 a Sitges en sentit a Tarragona. Per tant, caldrà amb molta cautela en aquest punt. Si continuem els accessos sud, hem de parlar també d'aturades a la zona de la 2, a Cornellà, en ambdós sentits de la marxa. També hi ha aturades, com també hi ha problemes a la zona de la B23, tant per accedir a Esplugues cap a la Diagonal com a la zona del Papiol, on hi ha aturades en sentit nord. Els accessos nord de l'àrea metropolitana, destacar, per exemple, la P7 a la zona de Barberà i també a Sant Cugat, amb dues en sentit a Girona, a la C33 de Montcada cap a Trinitat, aturades, com també la C58, tot i que en aquesta autopista al Vallès, un tros més enrere, a Sabadell, també hi ha problemes de 5 quilòmetres. Això és tot. Molt bona tarda.
12: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
13: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.

0: Més Sant Cugatenca que la nostra convidada d'avui diríem que no es pot ser. Nascuda al carrer Sant Medir de Sant Cugat, quan la Riera encara era oberta i l'actual Rambla del Celler tenia un altre aspecte, la Margarida Cleris ha construït una trajectòria vital marcada per l'arrelament al seu poble, la vocació de servei i el compromís social. Filla d'una família treballadora i molt vinculada a les tradicions populars, va estudiar medicina i es va especialitzar en psiquiatria. La seva vida combina l'exercici professional, l'activisme ciutadà i una implicació constant en la vida associativa i cultural de Sant Cugat. Margarida, benvinguda.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Escolta, més Sant Cugatenca impossible.
1: No, quasi que no.
0: Quin dia vas néixer?
1: L'11 d'abril del 58.
0: Vaja. Haguessis nascut el 3 de març, llavors sí que...
1: Quasi parentes.
0: Haguessis tancat el cercle de la Sant Cugató. Vas néixer, com dèiem, al carrer Sant Medí, en un Sant Cugat molt diferent a l'actual. Explica'ns quins records conserves, aquells que et venen de seguida al cap d'aquella època.
1: Pues ara el que m'ha vingut al cap immediatament és jugar amb la veïna al pati de casa, no? A darrere, al pati de casa, perquè la mare deia no, al carrer no, que és molt perillós, tot i que els nens jugaven al carrer. Nosaltres a baix, al pati. Aquest és el primer que m'ha arribat al cap. Uh-huh. Si en vols més.
0: I de l'aspecte, no, segur que en tens molts, de l'aspecte de la ciutat, d'aquell Sant Cugat que tu vas conèixer, sí. En comparació amb el que
1: doncs
0: tenim avui dia.
1: Tant d'un altre. La mare em deia, vés a comprar al carrer Migdia, que hi havia una botigueta petita, i segons l'hora, al tornar feia quasi por, perquè només hi havia un llum en tot el carrer. Per tant, havíem de tornar corrents, perquè només hi havia un llum.
0: Mare meva. T'agrada com ha evolucionat aquest Sant Cugat?
1: Sí, com a ciutat sí, perquè ha agafat coses interessants de ciutat. La meva mare tenia una afició, perquè ella era de Girona, i llavors tenien una afició amb el pare, que era anar a veure com evolucionava el poble, perquè ella havia vingut i havia conegut un Sant Cugat, llavors anaven a veure les obres, a veure com avançava. Potser és massa ciutat, jo crec que hem arribat ja al final, però té el bo de ciutat.
0: Com era aquella vida quotidiana a casa teva i quins valors et van transmetre els teus pares? Tens germans?
1: Tenim, som tres uh-huh. germanes. Ha sigut una família femenina. El meu pare deia, com ho deia? Tres filles i una dona, quatre dimonis pel pare, algo així es deia, pobre home. Però era un sant baró, el meu pare, molt treballador, i la meva mare, doncs això, ja et deia, la modista més bona de Sant Cugat del començament en aquell moment, que feia els vestits des del patró fins al final.
0: Mare meva. El teu pare va treballar a la indústria tèxtil.
1: Sí, hi havia una indústria tèxtil aquí.
0: Era prop d'aquí?
1: Al carrer Indústria. Jo recordo haver anat a veure el pare amb aquelles màquines que donaven voltes, de portar-li l'esmorzar, i hi havia el soroll de màquines.
0: Mm. Després el teu pare va treballar a Pintures Cabanes.
1: Sí, perquè va tancar...
0: Molt popular, també, a la ciutat.
1: Sí, va ser de les primeres que al carrer Rosselló. Quan van posar Pintures Cabanes al carrer Rosselló, va tenir sort perquè ella es va quedar a l'atur. I llavors va tenir sort i va poder... Aquella feina que no havia fet en la vida, però, bueno, ella en va prendre.
0: I la teva mare, una modista molt reconeguda.
1: Sí, perquè feien, en aquells moments feien els vestits des del bon començament. La senyora Sàbat era clienta seva. Llavors venia i es triaven el vestit que volien fer, amb el patró, el model, i els hi feia el vestit.
0: Era aquella època en què es anava a la botiga a comprar les teles.
1: Les teles, sí, aquí a Sant Cugat hi havia... La meva mare anava a buscar botons de Cal Carbó. Els Carbó són d'aquí a Sant Cugat també i tal, però tenien una botiga de botons allà a Barcelona i anava a buscar els botons.
0: Expressament. Quina influència van tenir en la teva persona, en la persona que ets avui, els teus pares?
1: I vital, important. El meu pare, el bon fer de treballador, perquè hi ha conceptes com molt idealitzat, ser treballador. El meu pare ho era, treballadora, per tant, molt important. I la meva mare, que no era una feminista, perquè ella no tenia una contradicció molt important, que era, quan ens assentàvem a taula, si venia el meu cunyat i tal, servir primer els homes. Però, en canvi, ella, endavant. I, sobretot, el valor que més valorava la mare era que estudiéssim. Estudiar era una cosa màgica, rara, però que havíem d'estudiar, no? Llavors, això és el que més ens ha importat endavant, i ser empoderades, ser les tres. Les tres són batalladores i tirades endavant.
0: I el tema dels estudis per tu era... És a dir, tu estudiaves, t'agradava l'estudi o estudiaves també amb una certa pressió perquè era el que reclamaven a casa?
1: No era pressió, no era valoració. Llavors, a mi m'agradava estudiar perquè jo era l'ampollona de la classe, el qual era un problema perquè tampoc semblava en un moment determinat que tinguessis una intel·ligència alta i no, normal. Però el valor d'estudiar era un valor, vamos, era una cosa màgica quasi. Llavors s'havia de complir, però no era pressió, era ajuda. L'ambient a casa era posar-nos un lloc per estudiar, perquè poguéssim estudiar les tres i estiguéssim tranquil·les. Això la mare ho cuidava molt.
0: Ah. Vas estudiar a les franciscanes, sí. I després vas fer el COU, l'Acadèmia Escola de Rubí.
1: Això va ser...
0: Quin contrast, no?
1: És que això va ser brutal. Confiant, com que clar, jo anava del carrer Sant Madí a les franciscanes, que era una mica més enllà. El món meu era aquest, petitet. Pues vaig donar per suposat que jo estava inscrita ja al COU, que tocava no sé on, arriba el setembre i no estava inscrita. Llavors, no sé què vaig fer malament. I la Mercè, de la Merceria La Perla, que estava al carrer Major... Jo ja vaig anar quasi plorant, mira què m'ha passat. No et preocupis, jo estic estudiant a una acadèmia de nit, que es deia La Xola, allà pots fer-ho, no et preocupis. I em va matricular ella perquè ella estudiava, tot i que no va aconseguir sortir de la merceria, però bueno, ella estudiava i li estic molt agraïda. I va ser un canvi brutal, perquè allà només hi havia nois. Jo venia de noies i allà només hi havia nois quasi. Però va ser molt interessant, va ser un curs molt interessant.
0: Quan vas decidir estudiar medicina?
1: Jo crec que amb la malaltia del pare. Quan estava a cinquè de batxillerat ja amb les franciscanes, que feien fins a sisè, el pare va caure malalt molt malament, no va passar res, no es va morir més anys més tard, perquè inclús va anar amb els cabanes, però jo crec que allà és una de les coses que em van influir bastant a voler estudiar medicina.
0: No hi havia antecedents a la família,
1: no.
0: De metges...
1: Desastres. L'avi era pagès, el d'aquí Sant Cugat, pagès, l'avi matern sastre, per això la meva mare madmodista, per tant res, no hi havia ningú metge.
0: Vaja, vas obrir la veda.
1: No? No sé si ha seguit ningú.
0: I el que et va treure de la psiquiatria, aquesta especialitat que, bueno, que,
1: sí.
0: Que ara està tan en
1: sí.
0: Voga, tan d'actualitat...
1: Pues ja quan l'estava fent, el tercer, quan passàvem, perquè primer estudiàvem a l'autònoma i després ja passàvem a l'hospital. Quan vaig anar a l'hospital, la veritat és que l'assignatura de psiquiatria, el doctor Costa, un catedràtic excel·lent, em va traure molt, i com que podíem anar al servei a fer com pràctiques, vaig començar allà a fer pràctiques, i ja d'aquí vaig seguir cap a la psiquiatria.
0: Déu-n'hi-do. Abans, però, d'arribar, mentre estudiaves, m'imagino, vas tenir altres experiències, podríem dir, en l'àmbit laboral. Vas fer cangurs, no? Com es feia molt abans.
1: Sí. Això també va ser una descoberta, perquè vam descobrir la gent de Barcelona. Van començar a venir a parelles joves a Sant Cugat a viure i no tenien els pares i avis, suposo, aquí, i llavors volien sortir. I van començar a demanar canguros per tot arreu. A casa quasi érem una agència de canguros, però amb tres, per tant les tres podien fer canguros. Si no podia una, podia l'altra. I anar a casa de tota aquesta gent i descobrir pues, els seus llibres, les seves biblioteques, la seva manera de fer, era com obrir el món, també.
0: Curiós, eh? I una altra de les experiències és la de secretària mèdica de Cal Garriga.
1: Cal Garriga, jo no voldria assegurar, però jo diria que va ser el primer lloc que va haver-hi un lloc d'especialistes. Hi havia traumatòleg, dermatòleg, el Garriga el va posar, no? I estava fent de secretària allà. I vaig estar, doncs, jo diria que quasi tot el temps de la carrera. El que ara no me'n recordo si va ser o abans o després. No, un any vaig fer tot un any de canguro d'un nano recent nascut. No, vaig fer un any de canguro, és veritat. Que la mare tenia que anar a treballar i mentre no el portaven a l'escola. I després jo crec que vaig fer bastants anys de secretària a Cal Garriga.
0: I què t'han aportat totes aquestes, aquestes experiències abans d'exercir la teva professió com a tal?
1: A Cal Garriga jo crec que des de luego escoltar la gent, perquè ja comences, jo dic que comences a demanar l'exigència de demanar hora, no sé què, que atendre, ser amable, veure que hi ha diferents maneres de patir, no? És a dir, que hi ha gent que venia amb pressa perquè li semblava que es moria i en realitat no li passava res, i a un altre que no es queixava potser tenia més pressa, i el contacte amb els nens també una altra visió.
0: Les guàrdies de 24 hores que formen part de la memòria de molts professionals sanitaris.
1: Sí.
0: Com recordes aquells anys de l'inici de la teva carrera?
1: Molta por al començament, perquè clar, estàs de novata, però també a vegades desconcert. Mira, t'he de dir que jo ja no sabia si dormir-me o no dormir-me, i una nit em vaig despertar, perquè clar, estàs dormint i et telefonen que baixis. Em vaig despertar, baixo, perquè se suposa que les guàrdies estaven a baix, baixo, arribo i em diuen on vas. Dic, que no m'acabes de telefonar. Ja havia somiat que tenia que baixar. És a dir, que no m'havien telefonat i jo ja estava baixant.
0: Quina tensió, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Com valores l'estat actual de la sanitat a Catalunya, també a l'Estat, i el moment de reivindicació? Entenem la ciutadania el que està passant?
1: Jo crec que tots els que veuen els documentals aquests, que ara per distreure'm a vegades ho miro, els coreanos, aquests de històries de l'élite de tal, si els veiessin i veiessin què els hi passa quan han d'anar a visitar-se, i veus que en un capítol foten fora a la porta a una persona perquè no pot pagar l'estada a dintre de l'hospital, potser valoraríem el que tenim aquí. És a dir, que de moment, d'entrada, per no pagar en un servei públic, no et foten fora. I allà, en aquella sèrie, sí. És a dir, que si no tens diners, no pots. No sé, recordo en el passat una àvia que m'explicava que li havien receptat penicilina al seu fill, i que va anar i va dir, bueno, adiós muy buenas, quan li van donar la penicilina se'n va anar sense pagar, perquè no podia pagar-la. És a dir, que hi ha coses que potser no valorem, que ho tenim. I que és veritat que ara hi ha molta pressió, que s'estan privatitzant moltes coses que potser no s'haurien de privatitzar, que Catalunya té una altra forma de fer la sanitat que potser es pot valorar, que és la gestió per entitats sense ànim de lucre. Bueno, s'han d'estar més a sobre, ha de ser més transparent, són maneres de fer, però és un moment en què no solament la sanitat, sinó que tot es pot perdre, i llavors hem de batallar-ho i defensar-ho.
0: Després de molts anys de professió, arribes al Centre de Salut Mental de Barcelona.
1: En un centre de salut mental de Sant Andreu, allà 25 anys. Jo diria que és l'època que vaig estar més treballant més temps, perquè pensa que en la carrera i tot vaig anar bastant lenta i tot anava molt lent. Llavors, no me vaig incorporar plenament al treball, i els més plens són els últims 25 allà a Sant Andreu.
0: Com diries que ha canviat la mirada de la societat sobre la salut mental?
1: En general, jo crec que justament perquè les valora, per això es demana. És a dir, la demanda de la necessitat de tractament, abans no, la gent no ho demanava perquè no es valorava, doncs ara ho demanen. És a dir, no és que hi hagi més malalts, és que es demana atenció.
0: Sempre has estat vinculada, ho dèiem al principi, a moviments socials, ciutadans,

0: amb altres persones, treballar amb altres persones, jo crec que és la constant més important, el trobar-me amb gent que de sobte puguem dir, bueno, i què farem? I el que he valorat fent una reflexió, gràcies a que m'has convidat, m'has fet reflexionar, hi ha una qüestió que jo diria intergeneracional. He tingut la sort de quan era més jove poder treballar amb gent més gran i ara de més gran amb gent més jove. De gent més gran et podia dir que va ser una sort a l'Ateneu, en el Consell, treballar amb l'Àngel Casas, que estava retiradíssim però era, havia sigut el primer alcalde de Sant Cugat i va voler ajudar l'Ateneu. I aquí ara amb gent jove, doncs tots els joves del Cugaté, els que estem, no? Són periodistes joves. Per tant, aquest treball intergeneracional que fa que tots sortim guanyant, jo crec que he tingut la sort de poder-ho gaudir en diferents etapes.
1: Perquè dius que el que et preocupa és el mal.
0: Sí. Tu em preguntaves què et preocupa i jo pensava, com a definició, és que li hem de dir les coses pel seu nom. El mal. El mal mata, destrueix, deshumanitza. Llavors, tot això en diferents formes i moments ho pots tenir, i si li posem aquest nom, doncs és així. Jo vull dir especialment que ara acabo de llegir el llibre de l'Albanese, Quan el món dorm, que aquest és molt maco, molt preciós, amb molt sentiment, i descriu el genocidi a Gaza i l'explica des de la seva experiència, tot el que ha passat la pobra, per poder dir que hi ha hagut una feina que algú li va dir has de fer de relatora, i ella va, fa la seva feina, i com l'han matxacada, com la van en contra d'ella, però descriu molt bé la situació.
1: La Margarida també ha participat en comitès d'empresa, en assemblea pels drets socials i altres espais reivindicatius. Tota aquesta experiència col·lectiva, què és el que t'ha aportat a tu? Més enllà de sortir, que és el que deies abans,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no, experiència col·lectiva et fa repensar les coses. És a dir, dones per suposat situacions i dius, no, això, aquest concepte que jo tenia aquí està malament. Això que jo pensava és una altra cosa. És el contacte amb idees. L'Assemblea de Drets Socials, per exemple, era repensar les vagues, repensar el dia 8 de març, que suposadament feien vaga a la feina. Era curiosíssim perquè no érem de fer vagues, la gent d'allà aguantaven molt, la veritat és que els professionals aguanten molt. Jo quan estava al comitè tenia clar que hi ha vegades que s'ha de fer vaga, i llavors el 8 de març, com que no era una vaga típica laboral, doncs jo estava allà pensant, bueno, què faig vaga o no? I va venir la jefa, la directora, i diu, Margarida, tu faràs vaga, oi? Digo, pues vale, és a dir, si m'ha tocat faig jo la vaga i els restes queden tranquils i no en fan. És a dir, vale, és a dir, que hi havia coses que et feien pensar per què el 8 de març, perquè va haver-hi un moment àlgid en què es donava molt valor als drets de les dones, no? I que era important que tothom s'hi fiqués.
1: I quin paper ha tingut l'Ateneu Sant Cugatenc en la teva vida? Què és el que recordes d'aquests 8 anys que vas formar part de la seva junta?
0: Sí, va ser un treball molt important, i sobretot veure que es podia treballar i aconseguir. I jo crec que vam començar a fer servir una cosa que potser ara es fa servir més, que és el de la cessió d'ús. Jo crec que va ser el més important, és a dir, que les entitats socials puguin gaudir dels espais perquè te fan una feina i és necessària, i per tant va ser el canvi de seu, el contacte amb la gent, i jo he seguit a l'Ateneu, he estat fins fa un any en el Club de Lectura de Novel·la Negra, o sigui, com a sòcia puguem participar,
1: que a més t'agrada molt.
0: M'agrada la novel·la negra, per tant he pogut participar. El que passa que ja portava 10 anys i dic, bueno, potser ara que canviem de literatura, perquè a més m'obligava a llegir, però llavors no llegeixes altres coses. Però no, i molt interessant.
1: Dius que una de les teves grans virtuts, bueno, de les grans habilitats que tens, és saber escoltar. Ho has comentat abans. Com s'aprèn a escoltar de debò, tant a la professió com a la vida?
0: Clar, és difícil. A la professió perquè et vens obligada, però després te'n dones compte que el que pensaves que havies escoltat, quan l'altre se t'enfada, potser per qüestió professional que et diuen, home, has de mirar tanto, doncs quan se t'enfada, quan veus que les coses no van bé, has d'aprendre a escoltar. Ara, has de tenir el cap bé, perquè evidentment, si tu tens un mal dia, no escoltes res. Per tant, jo crec que és una... Jo no tinc habilitats grans. M'agrada pintar, m'agrada cantar, m'agrada... Però habilitats no en tinc. Llavors, jo crec que escoltar, puc ser bona per escoltar.
1: I tu diries que escoltem prou els demés?
0: No, jo crec que se'ns està perdent per la pressa aquesta d'acció-reacció ràpida. Llavors, aquí sí que he d'agrair-li al meu home actual, al Julio, que ve de cultura uruguaya, diríem, i són de...

0: la i quan jo vaig ràpida, però espera't un moment, llavors aprenem dels altres, és a dir, la virtut d'escoltar l'aprenem dels altres. I avui dia jo crec que anem massa ràpid, sí.
1: Mm. Si poguessis parlar amb aquella nena que volia fer contents als pares i que tenia tan present el valor de l'estudi, mm-hmm, què li diries avui?
0: Pues que, mira, ho hem aconseguit seguir endavant, però també és veritat que hagués faltat potser jugar una miqueta més, això de jugar està prou bé, i no tirar enrere coses com, per exemple, el cantar, no? És a dir, que quan tu em preguntaves quines aficions podia tenir, jo soc molt dolenta cantant, però ho he aconseguit també, perquè ara canto a la coral, cantem les 40, des de fa ja, no sé, tropecitos anys, i allà, com que tots desafinàvem al començament, jo crec que hem après a cantar també, perquè és una bona cosa cantar.
1: És el que tu volies, també somiaves, no?
0: Somiava, sí. Com a anècdota t'explico. És a dir, com idealitzem sempre els pares, no? El pare sabia tocar molt bé l'harmònica, i jo volia tocar amb l'harmònica el tres pometes té un pomer, i m'hi vaig tirar estona. I tres pometes té un pomer, tres, i no em va sortir ni la de tres, o sigui, vaig de deixar-ho córrer. Allà me'n vaig adonar que no, que l'oïda no era el millor meu. Es va quedar aplaçat, però llavors quan va sorgir la idea de la coral de Cantem les 40, quan encara estava treballant, em va servir molt per descansar de la feina, cantar, anava bé, i ara hem seguit i ens agrada quan estem junts i cantem.
1: Així has complert tots els teus somnis?
0: Jo diria que sí. Seguim, a veure, seguim endavant. En quant a lluitar, seguir endavant, no. Complir sembla com si acabés el moment vital, no. Complir no, és seguir el respecte dels drets humans, hi han de ser, per tant la batalla continua, hem de seguir, i és la vida és això, fins que no et mores no es compleix res. S'ha de seguir, com a Itaca, no? Diu Lluís Llach, el viatge a Itaca, doncs seguim. Fins que no arribem, viatge a Itaca.
1: Doncs quasi per molts més anys aquest viatge que duri. Margarida, moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, per conèixer una mica més aquesta Sant Cugatenca de Soc Arrel, que avui ens ha acompanyat al programa.
0: Moltes gràcies a tu, Carme.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

Com aconseguir que es millori l'ús lingüístic de la llengua catalana? És un repte que s'han plantejat des de la taula sabadellenca per la llengua i que abordarem en els pròxims minuts de la mà de la Mireia Sanz.

0: que ens dediquem a fixar-nos en la nostra llengua, en un element tan important del nostre dia a dia i que hem de cuidar i tenir-ne cura. Ens acompanya l'Àngels Folk, de Llengua i República, també de la taula sabadellenca per la llengua. Què tal, Àngels? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui amb teca, eh? Ens haurem de posar endreçades per poder repassar tot el que, sí, tot el que tenim damunt la taula, eh?
1: Sí, sí.
0: Comencem, si et sembla, per parlar una mica d'aquesta trobada que fèieu a finals del mes d'abril, on plantejàveu tot un debat, no?, al voltant de la llengua. Fa un mes ja abordàvem una mica les primeres conclusions, però entenc que ara heu tingut marge, no?, per abordar-les,
1: sí,
0: amb més detall,
1: sí,
0: no?
1: Sí, de fet, les conclusions les hem tretes ara, o sigui, les hem acabat de sortir des del forn, diguem-ne, eh? I justament dissabte passat vam fer una roda de premsa per fer-les públiques, donar-les a conèixer a la ciutat, i aprofitem doncs, que ara podem fer una mica de resum, eh? Per una banda, dir que en aquesta jornada hi van assistir 44 entitats de Sabadell. Vull dir que vam estar molt contents perquè realment hi va haver molta resposta. I entitats, diguem-ne, importants de la ciutat, com el Club de Tenis, el Centre Esports, la Federació Catalana de Futbol, l'Obra Atlètic Recreatiu de l'Oar Gràcia, la Unió Excursionista Sabadell, Club Natació, Centre Metal·lúrgic, Cambra de Comerç, no sé, el Taulí, el Col·legi d'Advocats, el Joventut de la Faranda, la Fundació Bosch i Gardellac, etc. O sigui, vaja, vull dir que hi havia molta representació de tot, de tots els àmbits. Llavors, una mica ara, un cop buidades totes les conclusions de cada grup o de cada àmbit, diguem, el resum que en podríem fer, o les conclusions, és, per una banda, que totes les entitats van estar molt interessades en participar i en dir-hi la seva, i totes van coincidir en dir que calia realment que tots plegats fessin pinya, treballessin conjuntament per revertir aquesta situació que cada dia va empitjorant dia rere dia, i deixant el català cada vegada en una situació més precària. Tots estaven disposats a fer coses, i des de l'àmbit de l'esport, per exemple, que hi havia molta disposició i reconeixien que hi havia un dèficit que calia resoldre. També tots estaven d'acord en que la primera cosa, potser, o la més urgent que tenim en aquests moments, és fer que la llengua sigui necessària. Que és com començar la casa per la teulada, a vegades plantejar-se segons quines coses, que si no és necessària és com un brindis al sol. D'acord? Si està molt bé fer cursos, se n'han de fer. Però clar, si després aquests cursos no serveixen perquè la gent tingui la necessitat i, diria, l'obligació d'utilitzar el català, les empreses, etc, etc, doncs, de què serveixen llavors aquests cursos? És que el que volem no és que hi hagi molta gent que tingui cursos de català, sinó que hi hagi molta gent que el parli. I l'única manera és que sigui necessari. Com si tu te'n vas a qualsevol país que té una llengua diferent, te'n vas a Alemanya, te'n vas a França, diran, sí, bueno, aquests tenen un estat bé, però això no hi té res a veure una cosa amb l'altra. I els drets lingüístics són considerats drets humans exactament com els altres, i per tant s'han de garantir. L'única manera de garantir-ho és que en la seva llengua, en el territori on és pròpia la llengua, doncs aquella llengua sigui necessària. Bé, aquesta seria una de les conclusions més importants, eh? Una altra seria que aquí hi podem col·laborar tots, i hem de col·laborar tots, però que el principal paper l'ha de tenir les administracions. Que si les administracions no es posen les piles, i quan diem administracions volem dir des dels ajuntaments fins a la Generalitat, bé, tot el que podem fer els altres doncs és una gota a l'oceà, diguéssim. En canvi, des de les administracions sí que realment, per exemple, o sigui, hi ha, no sé per què és això, no? Perquè ningú dubta, ningú posa en dubte, ningú qüestiona que es posin sancions si algú se salta un semàfor en vermell, per exemple, si algú no compleix les normes de circulació. En canvi, la llei de noció lingüística aprovada pel Parlament de Catalunya, i per tant que és llei, sembla que, home, no podem posar sancions a aquell que no les compleixi. Home, doncs sí, clar, perquè és una de les maneres que tens realment per fer que la llengua sigui necessària. I aquesta mentalitat o la canviem o tenim mala peça al taler. No sé què més, altres coses que es vagin dir importants. Per exemple, ara, això també va sortir en el debat i ara justament es presentarà una moció, que no la presentem nosaltres, la presenten els partits, per, perquè els poders públics garanteixin aquests drets lingüístics als cerdallencs. I en aquest cas la moció aquesta, que em sembla que es presentarà, no sé si bueno, un dia d'aquests, es tracta de constituir o de crear una regidoria de llengua que i un consell local per tal d'establir un pacte i també que estableixi un pacte local per la llengua, uh-huh, on es concreti realment des de Sabadell què s'hauria de fer, què s'ha de fer, etc. Bé, bàsicament jo em sembla que les conclusions més importants diríem que eren aquestes: la voluntat de les entitats de posar-se les piles i de començar a fer coses, la de pressionar les administracions perquè realment facin la seva feina i facin complir les lleis i que faci el català sigui útil.
0: T'estava mirant perquè diria que és una de les coses que va avui mateix al ple municipal d'aquest dilluns.
1: Sí.
0: Però volia confirmar, és una moció que presenten...
1: Oh, em sembla que la deuen presentar conjuntament.
0: Sí, Esquerra Republicana, la Crida, Junts per Sabadell i el regidor no escrit Gabriel Fernández, perquè l'Ajuntament de Sabadell creï una regidoria de llengua catalana, lideri un consell local per la llengua, que elabori un pla local i s'adhereixi a la xarxa de municipis per la llengua.
1: Mateix.
0: Per tant, avui mateix a aquesta sessió plenària, doncs aniré a la sessió plenària d'aquesta tarda, es debatrà aquesta qüestió. Uh-huh. Perfecte, Àngel, crec que portes més teca de notícies, no?
1: Sí.
0: Passem ràpid per elles?
1: Sí, per les notícies passarem ràpid perquè, bueno, una mica era fer referència i ja sé que ja és passat això, no? Però tota la polèmica que hi va haver amb el tema del castellà, amb la benedicció de la Torre de Jesús per part del papa. Uh-huh. Bé, i sobretot, el fet de que encara que no està vinculat directament amb la llengua, però sí que està vinculat amb el fet de ser català i el fet de que s'expulsessin 600 cantaires de la basílica, que havien estat cantant, que havien dedicat el seu temps a fer que aquell acte fos un èxit, simplement pel fet de que, doncs, algun policia va veure que portaven la partitura dels Segadors i tenien algunes estelades posades entremig de les partitures. Els van expulsar quan havien de sortir a fora a cantar i que si deien que volien cantar els Segadors. A veure, què és algun diguem-ne, acte terrorista cantar els Segadors? És la llengua nacional de Catalunya. O sigui, és que si realment que haguessin cantat dins de l'església, però això no és el que va passar. Dins de l'església no era el lloc, però potser fora sí. Vull dir que, bé, que realment ja, o sigui, estem rodejats per terra, mar i aire, que ja no puguem cantar els Segadors és una mica inaudit. Però bueno, això no té massa relació directa amb la llengua. En canvi, sí que en té la no admissió a tràmit pel Tribunal d'Estrasburg de la denúncia que havia fet Òmnium en relació al tema del 25% de l'exigència del 25% del català. Doncs que això no ha estat admès. Bé, és una constatació més de que Europa és l'Europa dels estats. Per tant, o tens un estat o ho tens malament. Llavors aquesta és la conclusió que n'hem de treure els catalans, que sense un estat, doncs difícilment podrem preservar la nostra llengua, la nostra identitat, la nostra cultura, etc, etc, etc. Bé, que potser ja no hauríem de gastar gaires energies presentant querelles a institucions que, bueno, en el fons sabem que els estats són els qui marquen la pauta. I bé, amb això ja passaríem a l'última secció d'avui.
0: Vinga, va, secció de llengua. Fixar-nos allò en les qüestions de llengua que l'Àngel sempre ens porta per fer un repàs, perquè a part de parlar català estaria bé que el parléssim bé, també.
1: Exacte,
0: seria tot
1: no,
0: un
1: no,
0: què.
1: Sí, perquè si seria no tot tampoc serveix de res. Sí, sí, sí, perquè sents cada cosa que déu-n'hi-do. Bé, per exemple, avui el que porto és la paraula seure, assentar-se i sentar, que són, hi ha com una mica d'aigua barreig en aquí, uh-huh, i que s'utilitza normalment malament i es barregen. Si estem parlant de descansar, de reposar en una cadira, en un banc, en un silló, en un sofà, etc, hem de dir seure o asseure's. Uh-huh. Seure o asseure's, no sentar o sentar-se. Això té un altre significat. Sí que existeix aquest verb, però no vol dir l'acció aquesta, vol dir l'acció d'instal·lar-se en un lloc. Clar,
0: un assentament, no?
1: Si jo m'assento en un banc, no és que m'instal·li allà i em quedi fix allà i allà em munti la caseta, sinó que és un altre significat. Doncs dir, vaig seure en un banc, seure o asseure, em vaig asseure en un banc, les dues formes són correctes. En canvi, dir, em vaig assentar al sofà, no, el sofà no t'hi assentes, d'acord? I s'utilitza molt, hi ha una confusió, perquè bueno, és el sentar-se en castellà. Llavors,
0: per tant, seu,
1: seu, seure,
0: seu
1: seure, seure,
0: seu
1: seure. En canvi, el assentar-se té un significat que pot ser correcte i un que tampoc no ho és. L'ús correcte és el d'establir-se, de consolidar-se, d'instal·lar-se. Per exemple, els colons es van assentar en aquell territori, s'hi van quedar i van fer-hi vida, anem.
0: Ah. O bé, van fer un assentament, que per això es diu així. Ah,
1: exactament.
0: No?
1: El nou diari ja ha estat assentat del tot en la societat, és a dir, s'ha consolidat. No? En canvi, l'ús incorrecte seria: ens vam assentar mitja hora, que seria, tornem a l'ús que dèiem abans, eh? Després passem a un altre, que també surt la paraula, el verb sentar, en un altre significat completament diferent, que el fem servir malament també. O sigui, l'assentar només té aquest significat que hem dit ara, el d'instal·lar-se i de consolidar-se, d'acord? També es fa servir quan diem no sé, el dinar no m'ha sentat bé. El dinar és que no existeix, no vol dir res, això. M'ha sentat
0: bé. Està molt, molt estès, eh?
1: Molt estès, molt estès. És a dir, no se m'ha posat bé. No se m'ha posat, no m'ha sentat. Això és el castellà. No m'ha sentado bien.
0: Sí, sí,
1: no
0: se
1: m'ha posat... És l'equivalent del se m'ha posat bé, d'acord? Tant el sentar-me en aquest sentit, i un altre que també es diu... com diria... donem... el significat de donar per fet una cosa. Saps? Això no podem donar per sentat. No, esclar, no podem donar per sentat. No podem donar per fet.
0: Per fet.
1: Per fet. Vull dir que aquest verb del sentar...
0: Per tant, en general, el sentar, mirem-nos-el bé, abans de fer-lo servir.
1: Exacte, abans de dir-lo, sí, rumiem-s'ho dues vegades perquè el fem servir malament.
0: No donem per sentat el sentat.
1: Això mateix.
0: No donem per fet quan fem servir el sentat, fixem-nos-hi bé.
1: De descansar i seure.
0: Sí.
1: Seure.
0: Seure
1: i el sentar, assentar-se, només vol dir instal·lar-se.
0: Instal·lar-se o consolidar-se.
1: O consolidar-se, i prou.
0: Perfecte. Doncs mira, un aprenentatge més que hem fet una vegada més amb aquesta secció per la llengua. Àngels, gràcies i bon estiu.
1: Molt bé, bon estiu igualment a tothom.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Aguantarem la calor com puguem.
0: Com puguem, és que ens tocarà. Adéu.

0: Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
1: Bona tarda, sóc la Iciar del Prat i us vull recomanar la sèrie Ravalea, que, com bé indica el seu nom, està ambientada en el barri del Raval de Barcelona. La sèrie compta la història d'una família que lluita per salvar el seu restaurant familiar de tota la vida i que ha passat de generació en generació durant 3 generacions. Tot canvia després de que un fons d'inversió compri l'edifici on es troba el restaurant. A partir d'aquí, la sèrie tracta problemes que patim al món, com ara la gentrificació, l'especulació immobiliària, els desnonaments i el problema de l'habitatge. La història està inspirada en fets reals, cosa la qual la fa més emotiva i creïble. Us recomano aquesta sèrie ja que convida a reflexionar sobre problemes reals que afecten la nostra realitat. La podeu veure completa a HBO Max i a Movistar Plus i es preveu que pròximament també estigui disponible a 3Cat. Espero que us animeu a donar-li una oportunitat.
2: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
3: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
4: Fes-ho fora com sigui.
3: Fora de crisi! No em toquis!
4: Tu això estàs per incomunió i és perillós aquesta.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Ja acabem aquest Connectats de dimarts parlant del FEM Festival de Castellar del Vallès, que arriba aquest juliol a la seva 6a edició amb un format renovat. El cicle, impulsat per les regidories de cultura i feminismes de l'Ajuntament, deixa de concentrar els concerts en un únic cap de setmana i reparteix la programació en 4 divendres consecutius i en diferents espais. Marina Antúnez, Ràdio Castellar, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui parlem d'una de les activitats que té més èxit aquest estiu. Les nits d'estiu és el que emmarca tota l'activitat d'aquest mes de juliol a Castellar del Vallès, i una de les que té lloc en clau femenina és el FEM Festival. Música en clau femenina amb diverses artistes convidades i amb diversos espais també, però no ens volem avançar als esdeveniments. Avui hem trucat a la regidora de Cultura, la Joana Borrego, perquè ens ho expliqui tot plegat. Joana, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Benvinguda.
2: Gràcies.
1: Amb moltes ganes de començar novament aquest FEM Festival, que, com dèiem, doncs ha canviat de... Bueno, canvia artistes, com cada any, però també canvia d'espais, no? Aquesta seria com una de les novetats, podríem dir, d'aquest any?
2: Sí, sí, la veritat que canvia d'espai i de format.
1: Molt bé.
2: Llavors, sí, hem creat un format diferent.
1: D'acord. Ja fa 6 anys que es fa aquest festival, torna a reivindicar, com dèiem, el talent artístic femení i feminista, no?, fent visible doncs, aquesta presència de dones als escenaris com a cantants, compositores i instrumentistes. Explica'ns una miqueta, doncs, això, com heu pensat o com heu plantejat el FEM Festival d'aquest 2026?
2: Sí. Bueno, primer dir-te amb el que comentes que sí, que el FEM Festival neix precisament per canviar, de posar les dones al centre, no?, per demostrar la qualitat, la diversitat dels seus projectes i per crear referents femenins potents per tothom. Dit això, que és molt, molt important per no perdre la gènesi, com tu dius, doncs el que hem fet és, a banda de transformar el panorama musical, també hem transformat el que és el nostre propi poble. O sigui, sortint dels escenaris habituals i ens convertim en un cicle diferent. Durant els 4 primers divendres de juliol, que això també és molt important, aquest format, i portem la música a espais patrimonials, racons emblemàtics de Castellà, perquè també volem que la ciutadania redescobreixi doncs, el nostre patrimoni històric i natural doncs, a través d'una mirada cultural. O sigui, que per nosaltres és una fusió, no?, perfecta entre la bellesa dels nostres espais i la potència de l'art de les dones.
1: Altres anys es concentrava el FEM Festival en un sol cap de setmana i aquest cop, com deies, 4 divendres de juliol.
2: Sí, sí, sí.
1: Per què s'opta per aquesta opció?
2: Perquè hem pensat, primer, que també quedaria dins de les nits d'estiu i potser és una manera també que les persones gaudeixin d'una manera, no?, més individual. No de fer de cop diversos dies amb hores diferents, sinó com de, no?, paladar. Allò que dius, bueno, pairo, gaudir i dir, ostres, la setmana que ve doncs tindrem una altra cosa. I creiem que és un format que sobretot parlant de l'estiu pot funcionar molt bé. A més, els divendres molta gent encara no ha marxat. Bueno, hem pensat que sempre cada any intentem donar una volta. I ja el primer sí que vam fer-ho en 2 caps de setmana, però concentrat, i bé, hem pensat de fer-ho d'aquesta manera i viure més aquesta part patrimonial també.
1: Doncs, Joana, si et sembla, anem desgranant a poc a poc el que podrem veure aquest any. Comencem el divendres 3 de juliol, no?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Comencem al Parc de Canyelles, amb la sensibilitat i la veu que és única de Gemma Humet, i que inaugurarà aquest cicle en aquest entorn que és dins del poble, però és un entorn natural amb unes vistes precioses que hi ha gent que es viu, però segur que hi ha gent que redescobreix aquest indret.
1: Molt bé, Parc de Canyelles, primera cita a 9:45 del vespre, per tant una hora ja que et permet allò anar-hi sopada, no?
2: Sí, sí, són hores que pensem que a més amb aquesta calor vindrà molt de gust després de sopar, doncs poder anar a gaudir d'aquesta fantàstica música.
1: A la mateixa hora, però divendres 10 de juliol, tenim a la Bianca Estec. Parla'ns una miqueta de qui és aquesta artista.
2: Bueno, té un estil íntim, és cantautora i crec que també és arquitecta. Vull dir que és una persona molt completa i creiem que el tipus de música de tan íntim quedarà superbé als jardins de Torrebalada de l'Escola de Música. És un lloc que alguna coseta s'ha fet, però creiem que pot donar molt de sí, perquè és un lloc també emblemàtic i molt patrimonial. Vull dir, tenim la natura dels jardins, però també tenim el que significa l'edifici de Torrebalada.
1: Clar, aquí ja veiem aquesta pinzellada que ens comentaves, Joana, de l'empremta patrimonial, aquesta escola de música tan bonica per fora també, amb aquests jardins doncs restaurats, que podrem viure doncs aquesta manera musical amb la Bianca Stec. Seguim i ho fem el divendres 17 de juliol. Amb qui?
2: Aquesta nit és molt especial. Es farà a la placeta del carrer del Serrat del Vent, sí que ens haurem d'anar una manqueta més lluny, i hi haurà dues sessions de música i dansa compromesa, de la mà del duet Les Impossibles, format per les germanes Clara i Ariadna Pella. Creiem que hi ha, que més dansa és un lloc molt, molt adient per fer-ho, i a banda, doncs, per descomptat que tenim unes vistes també precioses i podrem gaudir en dues sessions. Hi haurà una a les 9 i una a les 10, i el que vulguis podrà quedar també. Però realment ja creiem que quedarà molt bé, i a més que són magnífiques aquestes germanes, i la combinació entre música i dansa quedarà fantàstic.
1: Ens han comentat algú on és aquesta placeta del carrer del Serrat del Vent. És la que hi ha dalt de tot de Castellà, diguéssim, direcció Sentmenat, cap al tanatori o no?
2: Sí, exacte, sí, és allà. És allà. Ja haurem de, per això, també serà un camí agradable, podrem caminar i arribar, fer una miqueta de pujada i poder gaudir. També és un lloc que no és massa conegut, i creiem, dins de buscar llocs emblemàtics, que pensem que té unes vistes precioses i que crec que no les gaudim. I d'aquesta manera trencarem una miqueta, doncs, poder-ho fer d'una altra manera.
1: Del 17 saltem al 24 de juliol, a 9:45, altra vegada, amb l'Alba Carmona aquest cop, no?
2: Sí, l'Alba Carmona, acompanyada del guitarrista Jesús Guerrero, i realment és molta fusió d'estils, i sobretot, presentarà el seu emotiu disc, Ofrenda, i tancarem el festival als jardins del Palau Tolrà, un altre cop més jardins i patrimoni. Perquè tindrem la sort de gaudir d'aquests jardins tan fantàstics i de lo que és el Palau Tolrà.
1: En aquest cas amb l'Alba Carmona. Però el dissabte 18 de juliol també hi ha una altra proposta, no?, musical, amb aquesta idea dels parcs en concert.
2: Sí, sí,
1: de la Diputació.
2: No l'hem dit, sí. El que passa que no l'hem dit perquè, estàvem més... No està dins del que és el
1: Fem Festival.
2: Però si vols que et digui, espera, que ara no s'agafa una miqueta així, segur que ara no ens surt el...
1: Clar, bé, la idea que ens ha vingut i la il·lusió que ens ha fet és que és la Sara Roy, que és una ex-Macedònia, no? I això ens fa especial il·lusió.
2: Per això és una oportunitat que tenim de veure, és que ara, perdona, no ens sortirà el nom, que no és el primer cop que la tenim.
1: No, exacte, perquè la Sara Roy potser, si no m'equivoco, va venir a un Fem Festival, o era en un altre marc. Però...
2: Jo crec recordar que la Sara Roy va venir dins del Mirador. Recorda el Mirador, a més va tenir molta claca de
1: Macedònia,
2: de Macedònia,
1: no?
2: I realment no l'hem dit perquè no és un festival, però sí que és de Viu al Parc d'una altra manera, i també podem dir, és dona i també estem gaudint d'un lloc emblemàtic i natural del nostre espai, i a sobre, doncs, amb unes raels castellarenques d'un vincle.
1: Exacte, i els jardins del Palau Tolrà també, no?
2: Exacte. Sí,
1: molt
2: sí.
1: Bé, doncs aquest any veig que en el Fem Festival sí que hi ha allò... autores, o sigui que heu triat l'artista única, en el cas de les dues germanes, no? Clara i Ariadna Pella, però en altres ocasions que s'havien escollit bandes, no? Bandes de dones, i en aquest cas no, trieu les cantautores.
2: Aquest any hem optat més per un estil més diferent i sobretot cantautores. Jo crec que, cada any intentem donar-li una volteta, i, sempre al final és buscar que, no, que el públic li agradi, gaudeixi i res, hem volgut donar aquesta volta, esperem que funcioni. Uh-huh. Sobretot el que funciona és això, és donar la visibilitat i el paper a tot el que són els referents femenins i potents que tenim i que moltes vegades, encara que no ho sembli, doncs el tenim a vegades amagat. Uh-huh. I nosaltres, doncs, com tu dius, ja és la sisena, perquè va haver-hi Covid pel mig,
1: sí.
2: I és una aposta que creiem molt des de la regidoria, perquè això sí que ha de quedar clar, que és un binomi que fem entre regidoria de feminisme i regidoria de cultura.
1: Uh-huh.
2: Vull dir que aquí estem totes les dues, bueno, l'Ajuntament, però totes aquestes dues regidories treballant i creient en el projecte.
1: Sobretot per això, perquè la protagonista és la dona, però també, a més, musicalment parlant, independentment ara del fet aquest, no?, que són totes artistes dones, també heu triat diferents estils musicals, cosa que també ens agrada,
2: sí.
1: No?, perquè tenim oportunitat d'escoltar una miqueta de tot.
2: Sí, jo crec que importa, sempre intentem també tenir estils diferents, però és veritat que en aquest cas passem amb estil molt, molt diferent, no podem comparar una amb l'altra, i l'Alba Carmona pensem que donarà també un toc molt especial, sobretot amb aquest emotiu disc que té, i el tema d'incorporar la dansa amb la música i amb les germanes Pella pensem que també és una bona aposta. Realment creiem que la gent estarà contenta i bueno, tots estem treballant perquè sigui possible i puguem gaudir.
1: Ja per anar acabant, Joana, i per qui no ho sàpiga encara, què ha de fer, qui vulgui venir, és de pagament, és gratuït, com funciona?
2: No, és gratuït, no s'ha de fer cita prèvia, i això sí que és molt, molt important, perquè són totalment gratuïts, això, no cal reservar, i només cal programar-se el divendres de juliol i venir a Castellà, passejar pel nostre patrimoni i deixar-se emocionar pel millor talent femení.
1: Uh-huh.
2: O sigui que us hi esperem a totes i a tots. Vull dir que és això, tenir moltes ganes i passejar pel nostre poble.
1: Perfecte, doncs ens ho apuntem a l'agenda. Recordeu que hi ha 4 cites, el 3, el 10, el 17 i el 24. Comencem el 3 de juliol amb la Gemma Humet, sobradament reconeguda al nostre país, aquesta artistassa també, que és ja una cosa, una entrada molt forta, Joan, aquesta, ja començar amb la Gemma Humet.
2: Jo crec que fem una entrada, un mig i una sortida molt forta.
1: Perfecte, doncs Joana Borrego, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castellà, que avui ens ha explicat, ens ha parlat d'aquest Fem Festival, la música en clau femenina que arriba doncs ja a aquesta 6a edició. Joana, moltíssimes gràcies i molta sort per aquest any.
2: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a totes i a tots.
1: D'acord, a reveure. I nosaltres també ho deixem aquí, Carme. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Perfecte, gràcies a la Marina Antúnez i també a la regidora de Castellà. Hem pres nota de les dates per aquest Fem Festival. I aquí acaba aquesta edició de dimarts del Connectats. Gràcies a tots, demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. A partir de demà torna la línia L22, la que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, que va existir entre el 2023 i el 2024, però que va deixar d'existir. La L22 unirà el Cap Ramon Avià amb l'Hospital de Bellvitge de dilluns a divendres, de 7 del matí fins a les 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora. Des del Cap Ramon Avià del Prat sortirà cada hora en punt, mentre que des de l'Hospital de Bellvitge partirà cada hora a 2:15. També a partir de demà la L78 canvia el seu recorregut pel Prat. Ara recorrerà tota l'Avinguda Remolar per girar en el carrer de la carretera de la Marina. Amb aquest canvi es vol connectar més i millor tots els barris de l'Eixample Sud, així com la Barceloneta o la Seda. L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les 4 que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de Propera Parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Desenes i desenes de persones es reuneixen cada divendres a la cruïlla d'Avinguda Verge de Montserrat amb la carretera de la Marina. És la febre per l'àlbum de cromos del Mundial, que enguany té molts adeptes, especialment entre la població jove. Fins ara, la gent que volia intercanviar-se cromos havia d'anar a Barcelona. Ara pot fer-ho al Prat, arran d'una iniciativa d'una botiga d'enllaminadures i d'una conversa casual. Escoltem Fernanda Fuentes, propietària de Superchuches.
9: Partió todo por un niño que conocemos, que él va a Barcelona a hacer intercambio de cromos y claro, le queda ya a trasmano, muy lejos y es complicado. Y bueno, una iniciativa también para que en las tardes los niños también puedan hacer un intercambio, sociabilizar entre ellos y no estar también tanto móvil, ¿sabes?
7: L'empresa responsable de la col·lecció, Panini, està sorpresa per la revifada dels cromos. Les xarxes socials, en comptes de ser un fre, han servit per viralitzar un producte de tota la vida.
8: Esports.
7: El pretenc Isaac Piñero ha conquerit la medalla d'or i el rècord del món en la prova de relleu 4x4 Mix Master durant el Campionat d'Espanya Màster d'Atletisme a l'aire lliure que ha tingut lloc a l'Estadi de Vallehermoso de Madrid. L'atleta potablava de l'Hospitalet d'Atletisme ha format equip amb Jordi Lacambra, Laura Bou i Adara Barril i ha assolit una marca estratosfèrica de 3 hores 35 minuts 49 segons. I això és tot de moment. Tornem amb més informació a l'informatiu vespre a les 7.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola família, els estudis de la xarxa de comunicació local estem ben a punt per començar un nou capítol del Picalletres, el concurs lingüístic per excel·lència de la ràdio local. Som a la recta final d'aquest concurs que ens té el cor robat i que ens fa aprendre cada dia noves coses sobre el català i això ens encanta i ens fa estimar més encara el català. Estem desitjosos de conèixer ja els participants avui. No esperem més, som-hi doncs! Avui tenim amb nosaltres dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Mollet del Vallès i cap a Amposta. Contactem amb l'Emma Balea, que ens parla des de Ràdio Mollet. Emma, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran? Oh, i tant, que es presentin ells mateixos, també.

0: Doncs... com ha de ser, exactament. I tant, doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Anem ara cap a Amposta Ràdio. Jordi Galo, com va? Qui són els nois i noies que t'acompanyen i en representació de quin centre juguen?
1: Hola, bon dia, Tina. Doncs venen del Col·legi del Sagrat Cor d'Amposta, amb moltes ganes de participar i de guanyar. Ells són el Fabián Beltrán, el Xavier Casanova i l'Ivo Tomàs.
0: Doncs també que es presentin ells una mica, si et sembla.
1: Molt bé, vinga, Fabián, presenta't.
2: Hola, sóc el Fabián i a mi m'agrada el futbol.
3: Hola, sóc Xavier i m'agrada jugar a bàsquet.
4: Hola, sóc Ivo i a mi m'agrada l'handbol.
0: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I abans de començar, hem de veure si la nostra jurat de capçalera està a punt. Hola, jurat.
5: Hola, Tina. Hola a tothom. Estic ben preparada, Tina, i amb ganes de veure brillar els nostres concursants amb les seves respostes. Vinga, comencem quan vulgueu.
0: Estic segura que els concursants mostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, però, recordem el Pica Ranking. Jurat, qui són els equips que encapçalen la classificació?
6: El Pica Ranking.
5: En quarta posició tenim l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Pica Ranking l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.
0: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
6: A lletrejar.
0: Comencem el concurs amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Preparat, Eric? Temps. Bateria.
5: No porta accent, la E.
0: Daniela, guarí.
5: No porta dièresi.
0: Miquel, pilós. Inquiet. Bronze. Vapor.
5: Has dubtat amb veu alta.
0: Doncs en aquesta primera ronda de lletreig ja heu fet un total de 3 encerts que sumen 300 punts al vostre marcador. És el torn ara del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Preparat, Fabián?
2: Sí.
0: Temps. Bagul.
2: B baixa. A.
5: És B alta.
0: Xavier. Redimir.
3: R. A.
5: És una E, no una A.
0: Ivo, destí.
4: D-E-S-T-I. Amb accent.
5: L'ai porta accent, ho sento.
0: Doncs en aquest cas us heu quedat amb 0 punts, 0 encerts, però no passa res perquè encara queden moltes proves per davant. Passem de seguida a la prova següent.
6: L'intrus.
0: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Les vostres paraules són les següents. Camarino, toro, palillo.
5: Correcte. En català, la tija petita de fusta tallada en punta que hom fa servir per escurar-se les dents es diu escuradents o furgadents, però no palillo.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador torna ara per al Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Les vostres paraules, en infinitiu, són les següents. Arrasar, pitar, cuidar.
2: Cuidar.
5: Incorrecte, rebot.
0: Institut de Mollet del Vallès. Les mateixes paraules, en aquest cas, les dues que queden. Arrasar o pitar. Quina seria la paraula intrusa?
5: Correcte, ara sí. En català, quan volem expressar l'acció de fer sonar el clàxon d'un automòbil, hem de dir tocar el clàxon o la botzina i no pas pitar. També, quan ens referim a l'acció de fer sonar un xiulet, hauríem de dir xiular i no pitar.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
6: A lletrejar.
0: Seguim amb la segona ronda, que consta de paraules més llargues de 8 a 10 lletres i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Daniela, preparada? Temps. Plataforma. Supeditar.
5: T'has deixat la E.
0: Miquel, metàl·lica.
5: Has dubtat també o alta.
0: Eric, invariable. Cortinatge.
5: TG, final.
0: Doncs en aquest nivell de lletreig heu fet dos encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el torn del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Xavier, estàs preparat?
3: Sí.
0: Temps. Esquelet.
3: E-S-C-A.
5: És una Q.
0: Ivo, agonitzar.
4: A-G-O-N-I-T-Z-A-R.
0: Passadís.
4: P-A-S-S-A-D-I-S.
5: La hi porta accent.
0: Fabián, disgustada.
2: T-I-S-T-U.
5: És una G, no una T.
0: Doncs en aquest cas heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador. I ara és el moment de saber com van amb aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
5: Les puntuacions inicials són les següents. L'Institut de Mollet del Vallès ha aconseguit fins ara 1.100 punts i el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta n'ha aconseguit 200.
0: Doncs l'Institut de Mollet del Vallès, que de moment es posa per davant en el marcador, però encara queden unes quantes proves per davant. El picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta la Chloe Riambau. Nascuda a la Bisbal d'Empordà, ha estat la guanyadora de l'edició del 2025 del concurs Sona Nou. Li desitgem una sòlida carrera a aquesta artista emergent. Amb un estil que es mou entre el pop d'autor o l'indie pop, la Chloe Riambau ha tret al mercat recentment el seu primer disc, Equilibris sense xarxa, que parteix d'un desamor després d'una relació molt llarga. Avui escoltarem la cançó Si te'n vas. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem la Chloe Riambau.

0: Quina calidesa, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut de Mollet del Vallès, començo per vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. A què dirà adéu la protagonista de la cançó?
2: A la tristesa.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Diré adéu a la tristesa.
0: Molt bé, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per al Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què ens abraçarà?
5: La calidesa.
3: Correcte, també. Escoltem-ho.
4: I ens abraçarà la calidesa.
0: Doncs 200 punts que vosaltres també sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem al tercer nivell de lletreig i aquí les paraules són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Miquel, preparat?
2: Sí.
0: Temps. Cartellisme.
2: CARTELLISME.
0: Infrahumana.
2: INFRAHUMANA.
0: Empaitesis.
2: EMPAITESIS.
3: Dues esses abans de la I.
0: Eric, rítmicament.
6: RITM.
3: La I porta accent.
0: Daniela, institucions.
7: INC.
3: És una S.
0: Doncs en aquest tercer nivell de lletreig heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Col·legi Sagrat Cor d'Amposta, és el vostre torn. Preparat, Ivo?
8: Sí.
0: Temps. Superficial.
8: SUPERC.
3: És una F.
0: Fabián. Escriguessin.
9: ESCRIGUESS.

0: encetant ja la recta final del concurs i hem de repassar com van aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
1: Doncs aquestes són les puntuacions a hores d'ara. L'Institut de Mollet del Vallès ha aconseguit sumar 1.900 punts i el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta n'ha aconseguit 400.
0: Doncs amb aquestes puntuacions arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres però d'una sola paraula. Aquesta prova us pot donar molts punts perquè teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
2: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Emma Balea, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
3: L'Eric.
0: Doncs l'Eric que intentarà lletrejar aquesta mega paraula. Ara el que heu de fer és pensar la vostra aposta i custodiar-la bé. Jordi Galo, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
4: Doncs l'Ivo Tomàs.
0: Doncs l'Ivo també, el valent que intentarà lletrejar la mega paraula. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, d'Amposta Ràdio. Jordi Galo, fins ara.
4: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut de Mollet del Vallès. Com sabeu, hem desconnectat ja d'Amposta Ràdio. Estàs preparat, Eric?
5: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la qualitat de les persones que exerceixen una activitat professional amb gran competència. Són persones que tenen grans aptituds per fer la seva feina i treballen amb molt rigor, enginy, mestria, de manera que aquesta qualitat que posseeixen pot acabar convertint-se en referent per a altres persones. La mega paraula d'avui és el substantiu professionalitat.
5: Professionalitat.
1: Endavant.
5: P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L-I-T-A-T.
0: Molt bé, Eric, has lletrejat correctament aquesta mega paraula i ara després descobrirem com ho farà l'equip contrari i si també sumarà o restarà els punts que s'hi apostin. Molt bé, doncs ara serà el torn del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta, per tant, desconnectem de Ràdio Mollet. Fins ara, Emma Balea.
3: Fins ara.
0: Col·legi Sagrat Cor d'Amposta, esteu a punt? Estàs preparat, Ivo?
6: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la qualitat de les persones que exerceixen una activitat professional amb gran competència. Són persones que porten a terme la seva feina amb molta responsabilitat, solvència, tècnica o fins i tot vocació, de manera que aquesta qualitat que posseeixen pot acabar convertint-se en referent per a altres persones. La mega paraula d'avui és el substantiu professionalitat.
6: Professionalitat.
1: Endavant.
6: P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L-I-T-A-T.
0: Molt bé, Ivo, també has lletrejat aquesta mega paraula correctament i ara descobrireu com ho ha fet també l'equip contrincant i si també sumarà o restarà aquests punts. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrari i si sumarà o no els punts que hi ha apostat.

0: Balea, quants punts ha apostat el teu equip?
1: 900.
0: 900 punts que hem apostat per aquí. I Jordi Galo, quants punts ha apostat el teu equip?
2: 200, també.
0: 200 puntets també apostats. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut de Mollet del Vallès ha lletrejat la mega paraula... correctament. I el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta ha lletrejat la mega paraula... correctament. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Quan vulgui, jurat.
3: Doncs les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. L'Institut de Mollet del Vallès finalment ha aconseguit 2.800 punts i el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta n'ha aconseguit 600.
0: Per tant, ja tenim guanyador del programa d'avui. En aquest cas és l'Institut de Mollet del Vallès. Anem a parlar amb ells. Emma Balea, com estan els ànims per aquí?
1: Estan bé a màxims, eh? Allò, unes cares de felicitat. Jo crec que sobretot per l'experiència. Que ho comentin ells,
4: sí,
1: no?
4: Sí, sí.
0: I tant.
1: Eric, Daniela, Miquel, què? Sí. Us ho esperàveu així? El Miquel, que estava molt neguitós per les sintonies, les rafes, diu, a mi em posa molt nerviós això.
0: Home, però... és que són sintonies així de tensió, no? Sí. És el que hi ha, però bé, us ho heu passat bé o no?
4: Sí, sí, molt.
5: Ha estat una bona experiència.
0: Me n'alegro, me n'alegro. Quina ha sigut la prova que heu trobat més complicada, potser?
5: Potser la de la cançó, perquè tenia com un català que pronunciava diferent i costava una mica més d'entendre, però al final l'hem fet bé.
0: Complicat. Jo sempre dic que aquesta és la que jo trobo més complicada. Però bé, en tot cas, moltes felicitats. Heu fet una participació molt bona. I no ens volem deixar de parlar tampoc amb el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Jordi Galo, com esteu per aquí?
2: Doncs mira, sabent que podíem haver fet més, els nervis ens han matat una miqueta, però bueno, amb ganes de revanxa, no?
0: Home, i tant.
2: Que sí.
0: Els nervis sempre juguen a la contra en algunes ocasions, però bé, no passa res. En tot cas, ho han passat bé, no?
2: Sí, no? Vos ho heu passat bé?
5: Sí.
2: Bueno, ara no estan amb la il·lusió després d'haver perdut, però que després m'ho diran que s'ho han passat bé.
0: No passa res, el que compta és l'experiència. En tot cas, moltíssimes felicitats a vosaltres també. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Com queda, jurat?
6: El Picarrànquing.
3: Doncs en quarta posició tenim l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I conserva la primeríssima posició l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el Pica Ranking, al final del Pica Lletres d'avui, i per part meva només em queda acomiadar-me dels locutors que avui ens han acompanyat, Emma Balea, Jordi Galo, i també dels concursants que han participat en el programa. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí i esperem que us hagi passat genial.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Sí, sí, sí, nosaltres també encantadíssims, amb ganes de repetir.
0: Doncs moltes gràcies a tots, hem arribat al final, esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio Mollet i Amposta Ràdio per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Ens veiem ben aviat. Adeu!
3: Pica Lletres, a la teva.

0: No sé què tens per on poses, tonto. No sé què tens per on tens ben loco.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escucha la Corme FM.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
7: Bona tarda. A partir de demà torna la línia L22, la que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, que va existir entre el 2023 i 2024, però que va deixar d'existir. La L22 unirà el CAP Ramon Avia amb l'Hospital de Bellvitge de dilluns a divendres, de 7 del matí fins a les 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora. També a partir de demà, la L78 canvia el seu recorregut pel Prat. De seguida ho ampliem. Abans, però, repassem els titulars d'avui, dimarts 30 de juny de 2026.

0: L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les quatre que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de Propera Parada Barcelona del Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. I aquest vespre arrenca una nova edició del Festival de Poesia que cada estiu inunda la plaça Porxada del Cèntric de versos i sensibilitat. El tret de sortida enguany serà una sessió de Poetry Slam, també coneguda com a poesia escènica, de la mà de Dani Orbiz, Crisal Rodríguez i Salva Soler. Pel que fa al temps, jornada avui de contenció de les temperatures amb màximes que superen els 30 graus en molts indrets del país. Tindrem moments de vent suau que pot alleugerir la sensació de calor a les hores centrals del dia. Demà es manté l'estabilitat. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. A partir de demà torna la línia L22, la que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, que va existir entre el 2023 i 2024, però que va deixar de fer-ho. La L22 unirà el Cap Ramon a Via amb l'Hospital de Bellvitge de dilluns a divendres, de 7 del matí fins a les 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora. Des del Cap Ramon a Via del Prat sortirà cada hora en punt, mentre que des de l'Hospital de Bellvitge partirà cada hora a 2:15. També a partir de demà, la L78 canvia el seu recorregut pel Prat. Si fins ara recorria Anselm Clavé i Avinguda Remolar per creuar tota l'Avinguda Verge de Montserrat, ara travessarà l'Avinguda Remolar per girar en l'Avinguda 11 de setembre i arribar fins a l'encreuament amb el carrer de la carretera de la Marina. Amb aquest canvi es vol connectar més i millor tots els barris de l'Eixample Sud, així com la Barceloneta o la Seda, que compten amb menys alternatives de transport públic prop dels seus carrers. Aquestes novetats arriben en paral·lel a l'anunci i la confirmació que les línies d'autobús PR1, PR2, PR3 i L20 no tornaran a passar de manera definitiva ni per a Enric Borràs, com ja porta temps fent degut a les obres de pacificació del carrer, com tampoc travessaran el carrer Joan Maragall. En ambos casos, els busos passaran pel carrer Logaité de Llobregat i el carrer de les Moreres, seguint el mateix recorregut que ja fan actualment aquests busos quan van en direcció a l'estació de Rodalies. Tanmateix, el PR5 deixarà de funcionar a l'hivern. En concret, serà a partir de l'1 de setembre que la platja express deixarà de funcionar i no tornarà fins la propera campanya de platja.
1: Política.
0: L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les quatre que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de Propera Parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. De fet, el passat dijous, amb el ple municipal, ja va haver-hi una pregunta al respecte per part de l'oposició, en aquest cas pel portaveu del Partit Popular, Miguel Ángel Ochoa, que feia una pregunta directa a l'equip de govern, en concret a l'alcaldessa, en què demanava sobre la necessitat de fer aquest viatge. També va preguntar als membres de l'equip de govern format pel Partit Socialista si estaven d'acord amb aquest viatge. Escoltem Miguel Ángel Ochoa, portaveu del Partit Popular, fent la pregunta i la resposta de l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà. En aquest cas, però, no hi ha resposta per part dels membres de l'equip de govern del Partit Socialista.
2: Hemos visto que se ha pagado un viaje a Bruselas a dos tenientes de alcalde sobre la ampliación del aeropuerto. Dos preguntas. ¿Era necesario que fueran dos tenientes de alcalde? Y una pregunta para el equipo de gobierno que está en contra de la ampliación. ¿Considera necesario que el ayuntamiento pague una parte para hacer algo que usted está a favor? Muchas gracias.
3: Si es necesario, sí. Hi ha una jornada sobre les ampliacions d'aeroports a Brussel·les i la l'Ajuntament, l'alcaldessa en aquest cas, decideix anar-hi el millor vestits possible, incorporant dos tinents d'alcalde de les àrees pertinents i també cost tècnic, el que jo he considerat necessari.
0: Dimecres, quan arrenquen aquestes conferències, se'n celebraran dues. La primera, titulada Marc i experiències europees en infraestructures de transports i espais naturals. Comptarà amb la coordinadora nacional de Comuns, Candela López, l'eurodiputat dels Verds del Parlament i membre de Compromís, Vicenç Marçà, i l'assessor i membre dels Verds al Parlament Europeu, Marc Jiménez. Just després es durà a terme la segona conferència, anomenada Marc i experiències europees en infraestructures de transports i espais naturals, on debatran diferents entitats ecologistes i de promoció de la mobilitat sostenible, com Depana, promoció del transport públic, comissions obreres, Zeroport, ecologistes en acció i Stay Grounded. Per dijous, la ponència Espanya avança en la direcció equivocada, amb Jaume Asens, representant dels comuns al Parlament Europeu, l'eurodiputada i membre dels Verds luxemburguesos, Tilly Metz, que participarà conjuntament amb Mario Rodríguez, de ECODES, i Denise Auclair, representant de l'entitat europea Transport i Environment. Serà la darrera conferència de tot aquest cicle on participarà l'alcaldessa del Prat, sota el nom l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú amb, precisament, Alba Bou Jordà, la coordinadora nacional de comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de CEO Verlife a Catalunya, Cristina Sánchez.
1: Mobilitat.
0: Aquest dilluns, el sindicat ferroviari ha convocat una vaga del servei de Rodalies arreu de l'Estat. El seguiment de la protesta de Rodalies ha estat del 5,85%. La convocatòria respon al tancament del taller de material remolcat de Miranda de Ebro, els avenços en la venda de Renfe mercaderies i el que el sindicat considera un desmantellament del ferrocarril públic. També s'oposa a la creació d'una empresa conjunta entre Renfe i l'operador Midway per gestionar la divisió de mercaderies. Durant aquest dilluns s'han decretat uns serveis mínims del 66% en hora punta i el 33% en la resta del dia. Renfe calcula que al llarg de tota la jornada s'han cancel·lat 320 trens en tot l'estat dels serveis d'alta velocitat, mitjana distància i rodalies. Per tot plegat, el sindicat ferroviari ha convocat una nova segona jornada de vaga, en aquest cas el pròxim 15 de juliol.
1: Cultura.
0: I aquest vespre arrenca una nova edició del Festival de Poesia que cada estiu inunda la plaça porxada del Cèntric de versos i sensibilitat. El tret de sortida enguany serà una sessió de Poetry Slam, també coneguda com a poesia escènica, de la mà de Dani Orbiz, Crisal Rodríguez i Salva Soler. El Festival de Poesia fa ja 19 anys que porta fins al Prat diverses propostes i formats d'aquest gènere literari. Són activitats que volen arribar a tot tipus de públic i seduir aquelles persones que pensaven que potser la poesia no era per elles. Ho explica la responsable de comunicació del Cèntric, Yolanda Quintanilla.
4: La clau de la fidelització del públic ha estat també portar propostes molt diverses per arribar a tot tipus de públic, a tot tipus d'edats i també per acostar-nos a persones que potser d'entrada pensaven que la poesia no els interpel·lava, que no anava per ells, no? I en canvi, doncs, a través de descobrir nous registres, nous formats, doncs han vist que és un gènere literari molt proper, molt contemporani i que ens pot encantar i arribar a obsessionar alguns, diguéssim, de manera molt bona.
0: Com a novetat enguany, el festival es mourà entre la plaça Porxada del Cèntric i els jardins de Torre Muntades. Serà amb sessions a les 9 del vespre que es desenvoluparan durant tot el mes de juliol. La primera serà avui mateix al Cèntric i estarà dedicada al Poetry Slam, un estil poètic de caràcter àgil i dinàmic que portaran al Prat Dani Orbiz, Crisal Rodríguez i Salva Soler.
1: Esports.
0: Moment ara de repassar els esports. Ho fem de la mà del Jonathan Marín González. Jonathan, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs avui obrim la plana esportiva parlant d'atletisme, perquè el pretenc Isaac Piñero ha conquerit la medalla d'or i el rècord del món en la prova de relleu de 4x400 mix màster durant el campionat d'Espanya màster d'atletisme a l'aire lliure que ha tingut lloc a l'estadio de Vallhermoso de Madrid. L'atleta de Potalava, de l'Hospitalet d'Atletisme, ha format equip amb en Jordi Lacambra, la Laura Bou i la Dara Barril. Els corredors del club ribarenc han superat l'anterior registre mundial amb una marca de 3:35:49, superant doncs la que estava fixada en 3:36:07 des del 28 d'octubre de 2025. Aquest gran registre no ha estat l'únic d'aquest cap de setmana pel Potalava, ja que Isaac Piñero s'ha penjat una medalla de plata al coll. El pretenc ha aconseguit el subcampionat en la prova de 400 metres llisos en la categoria de majors de 40. Un rècord mundial que s'ha aconseguit en la prova del relleu de 4x400 mix màster, però que no ha estat l'única marca d'aquest campionat d'Espanya que ha estat dels més ràpids i competitius dels darrers anys, ja que també s'han sumat tres rècords d'Europa. d'Europa i fins a 16 noves plusmarques d'Espanya. I del atletisme passem a parlar de bàsquet, perquè Mario del Campo seguirà com a entrenador del primer equip masculí del Club Bàsquet Prat una temporada més, la temporada vinent, a segona FEB. Un anunci que s'ha conegut a través d'una publicació a través de les xarxes socials del Club Bàsquet Prat. D'aquesta manera, el tècnic encetarà el seu segon curs, el Joan Busquets, i podrà gaudir d'aquest ascens aconseguit aquesta temporada per part dels Potablaves. Aquesta és la primera notícia d'una continuïtat a l'entitat, ja que anteriorment únicament s'havien anunciat les sortides d'Antonio Ruiz i Jaume Soler. I tanquem amb un apunt de futbol, perquè el futbolista pretenc Guillem Naranjo ha anunciat un nou destí. L'Alcoyano, el davanter Potablava, tanca així la seva etapa en el Tudelano, on ha jugat un total de 19 partits i ha fet 3 gols.
0: I fins aquí l'informatiu vespre d'avui. La informació local torna demà, a partir de les 9, al Planeta Prat. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

amagat dins els nívols. Aquest amor és impossible.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Benvinguts a una nova edició de Moure Soroll, l'espai de música inconcretament inusual que pots escoltar cada setmana des del Parc Ràdio, Ràdio d'Espí, Esplugues FM i des del nostre web mouresoroll.cat. Avui ens torna a visitar el nostre amic Agustí Calvet per a presentar-nos les noves cançons del seu interessant projecte anomenat Somebody, que aquí coneixem molt bé. Agustí, benvingut de nou a Moure Soroll.
1: Gràcies per convidar-me de nou.
0: No, gràcies a tu per venir, que vens una miqueta lluny, no?
1: Sí, sí, a més, déu-n'hi-do, l'estona que he trigat avui.
0: A finals del mes de gener d'aquest any presentaves un nou EP amb quatre cançons titulat The Moral of the Story, on has prioritzat la veritat abans que la perfecció.
1: Sí. Ben bé, encara no s'ha presentat, perquè o sigui, estava pensat presentar-lo, però d'entrada anirà més aviat cap al setembre, el que seria la presentació oficial. Sí que està acabat. Sí, sí, vull dir, ha sonat algun tema, però en si el disco sencer, com si haguéssim... sortirà de cara al setembre.
0: De totes maneres, pot escoltar el teu Bandcamp, no? O encara no?
1: No. Avui podem escoltar una segona cançó que no ha sonat, que no s'ha sentit encara.
0: Doncs, bueno, parla'ns d'ell i de les cançons que contindrà.
1: Sí, doncs, aquest EP té quatre cançons i que totes parlen, en certa manera, des de lo concret a l'universal, no? I acaba... és un disc que per exemple ha tocat en algun moment així, tot des de l'alegoria, però en algun moment ha tocat temes com el canvi climàtic, per exemple, no? Però fins a parlar del purgatori de Dante, acaba parlant del purgatori de Dante en una altra cançó. Després, si parlem de les cançons en concret, ho explico més en detall, i parla d'això. Després doncs parla de coses molt concretes o de sensacions molt concretes de meves, no? I és com tota una espècie de viatge a través de les idees, de diferents idees que tinc, no? I llavors a nivell musical sí que continua bastant arrelat en els 90, sí que potser una mica més d'elèctrica, però va bastant pels mateixes vies.
0: I què destaca en aquest EP que el fa diferent dels anteriors publicats per Somebody?
1: Sí, destaca, per exemple, això que veiem una mica més elèctric, sobretot, per exemple, el primer tema que es diu Birds of Paradise, que podem sentir després. En aquest tema hi ha distorsió, hi ha una mica més de canya, canta una mica més fort, com si diguéssim, no? I també destaca la participació del Berrams, del Red, que ha fet els baixos i coros en alguna de les cançons. Per exemple, l'altra que escoltarem, que es diu Down, també va fer els coros al final, i ja veureu, ja jo crec que us agradaran prou.
0: I això et volia preguntar, no? Ara que has dit lo del Berrams, el Red, ha participat alguna altra música en la gravació?
1: Sí, hi ha el Gerard Pàmies, que és aleshores el productor i el guitarrista, i bueno, alguna cosa més et posem per allà, i el, com es diu, el David Carcelen, que és el bateria, que aquests dos ja estaven en els anteriors EPs participant, i ara s'ha sumat ell, que ja tocava amb mi en directe quan es pot però en banda, però que ara es va voler sumar, i crec que ho agraeixo i crec que ha quedat guai, perquè també va ajudar, doncs, a vegades quan estàvem a l'estudi, doncs, quan estava cantant també em feia algun... també va ajudar a vegades en algun moment de dir, mira, hosti, per aquí potser això, per aquí potser... i va ser guai, tenia quasi com dos productors allà, perquè ell també ho és.
0: Bueno, hem de dir que el Red té una experiència bastant gran, i a més participa en altres projectes com Dan Peralbo i El Convoy. I bueno, té el seu projecte Falsiós Ninja, sí. També va participar en Mind,
1: que és el que està fent ara. Sí, vull dir que és això, que és algú, és un músic que a mi m'agradava, abans de conèixer-lo m'agradava, i ara mira, però ara toca a mi, em fa il·lusió. Aquest tipus de coses, la veritat. I doncs, es diu, i això, i doncs això vam gravar això al llarg d'una setmana. Passa que això, que en els camins aquests de l'underground i de la música alternativa, les coses van a poc a poc, van a poc a poc, perquè també, com que porta molta feina, doncs, per gravar-ho i tot això, doncs vols buscar un moment per treure-ho una mica de potència, no? Ara estem calentant, per exemple, aquí, estem calentant una mica l'ambient perquè surti, per quan surti, no? Perquè hi ha aquest tipus de coses, intentaré també, doncs, sortir a una altra ràdio, explicar-ho i doncs tot això.
0: De la música que escoltes actualment, quina ha deixat empremta en les cançons d'aquest disc, The Moral of the Story?
1: Doncs, per exemple, Bad Bunny... No, no, és broma. El... Aquí hi ha hagut... Hi ha un... És que hi ha molta varietat de coses, però, per exemple, hi hauria el típic Andy Schauf, que l'escolto bastant. Doncs ja, deixant enrere, però també hi ha molta cosa, això dels 90, de... I ara, i així més... Més ara, ara m'has matat, perquè és que escolto moltes coses, però molt canviants. I ara mateix, com que això és a fons mesos, no sé què estava escoltant en aquell moment. No sé què estava escoltant en aquell moment, exactament. Però segur que hi ha coses que hi han influït.
0: Doncs et sembla que escoltem una de les cançons del disc. Quines presentes? De les que es poden escoltar encara.
1: Jo començaria amb la de Birds of Paradise, que és una cançó... Ara hi entro més en detall, no? Doncs que és la primera cançó que mínimament faig un comentari polític. Jo sóc realment, sóc la gent que em coneix en persona, sap que sóc molt polític i molt canyero amb aquest tipus de coses, però a vegades la música jo la considero com un espai una mica de per fugir d'això i per buscar les coses boniques i, però en el moment aquest en el que estem de que fa una mica de por a vegades i tot, no? Doncs comento, per exemple, el tema de la brutalitat de la guerra, el tema del canvi climàtic, que sembla que ja no existeixi, o de com la gent s'està menjant idees, que la cançó acaba dient això, no? S'estan ficant idees al cap, unes idees al cap, que no pot ser això. S'ha d'aprendre a perdonar, a ser, estar tots amb tots, a ser tots una societat. I això és una mica el que diu la cançó. Us ho explico perquè si llegiu la lletra no sé si s'entén. No sé si
0: bueno, les teves lletres, com sempre, són en anglès.
1: Sí.
0: No sé si...
1: No algú... parlo en anglès, eh? Ho deia perquè dona moltes voltes, no? Perquè va...
0: I però això... bueno, sempre utilitzes l'anglès, no?
1: Sí, sempre, perquè és aquest projecte, com que està molt basat en les bandes del 90 que escoltava i sempre ho he escoltat així, doncs és el que em sortia, vull dir, no té cap mena de... O sigui, no és una decisió comercial, evidentment, perquè si no estaria fent molts diners, no? Sinó que és una decisió totalment estètica. No, això, si vols, la podem escoltar.
0: Vale, doncs escoltem Birds of Paradise, el tema que obre aquest EP de Somebody, The Moral of the Story, aquí a Moure Soroll.

0: Seguim a moure soroll. Hem escoltat aquesta primera cançó de l'EP de Somebody, que ens visita avui aquí a l'estudi del Preràdio. Per què vas triar aquest títol per l'EP i què significa per tu?
1: El títol de l'EP, el que ve a dir és, diu, de moral of the story, al final diu això, doncs, diu, quin és el, seria en català, seria quin és l'ensenyança del conte, no? O de què va el conte al final, no? I aquí és el que estic parlant, no? Vull dir, vaig donant voltes per diferents llocs, primer parlo de, doncs, parlo de les guerres, després passo per coses més personals, després me'n vaig com molt enllà, hi ha una cançó que es diu Mots, que són papallones de nit, que explica que estic com una gerra atrapat al mig de l'espai mentre les estrelles giren al voltant, no? I que puc mirar tot arreu, i va tot aquest viatge, i acaba dient que al final som persones i que hi ha gent que, per exemple, com a l'altra cançó que després escoltarem, hi ha gent que a vegades, doncs, potser al pati no els hi fèiem cas i ho passàvem malament i tot això, va passant, això és això, com un salt d'històries, i acaba dient, però al final de tot el que estem és com en un purgatori, estem en el joc de la vida i anem avançant i fent el que podem per anar pujant, i això és el que, i sé que és una mica rebuscat, però per aquí va per aquí anava el títol de The Moral of the Story. I després a la portada és una vinyeta, no et sabria dir exactament, era d'un setmanari francès del segle XIX o XVIII, no?, que deia que surt un home fent una pintada que diu: abandoneu tota l'esperança a tots aquells que entreu aquí, que és el que posava a l'entrada de l'infern de Dante. Està tot lligat, vull dir, és el paquet TP, jo crec que té com més coherència a nivell de concepte, tot i que és un concepte una mica enrevessat, no és el color blau, no, vull dir, és un concepte que dona bastant girs.
0: Bé, has parlat de la gravació, que com és habitual en el cas de músics independents, doncs sí, tot és complicat i s'allarga a vegades, però en quins estudis es van gravar i qui va dirigir una mica el procés?
1: Sí, això es va gravar a Mocha Records, que és on havia anat en anteriors coses, i això, i el Gerard va ser com, doncs, el que va fer més de productor, que normalment la manera com funcionem és jo porto ja les cançons com molt estructurades, no?, perquè realment me les agafo jo a casa, me les treballo, jo tinc un, que seria un petit estudi a casa, però que clar, no és el mateix que un estudi de gravació, bé, no tens, doncs, la preparació acústica, no hi ha mil coses, ni l'Àlex, que és el tècnic, que és qui, l'Àlex Moré, que és qui, que en sap moltíssim, i que a més li agrada molt el so clàssic, bueno, clàssic, el so dels 80s, 90s, i té moltes joguines, i les sap fer anar molt bé. I doncs això, jo normalment porto, doncs, una estructura com molt clara de les cançons, i ell m'ajuda, doncs, a vestir-la, sobretot a nivell d'estudi, no?, perquè ja has d'anar, no?, com anar posant capes, i has d'anar, per exemple, a vegades, doncs, però per, moltes vegades, però fins i tot porto a vegades escrites les línies, no?, de, per exemple, hi ha a Mots, hi ha un piano que fa una coseta, no?, i llavors hi va tocar la Sivan Vasallo, que és, que m'he oblidat de dir-la abans perquè va tocar el teclat en dos temes, que és una música que és de Malta, que la vaig conèixer allà mateix en els estudis, i que, bueno, que ha funcionat superbé, ha sigut molt guai, i ens vam entendre molt ràpid, i això hi ha posat uns teclats. Per això jo tenia com algunes línies pensades i li vaig ensenyar, i llavors ella les va traduir com a instrument, no?, a nivell d'instrumentista, va dir: va, tinc aquesta línia, ara ho vesteixo, li dono tot el meu, era un tecladet a casa, que té un tecladet MIDI, tocava tic, tic, tic, tic, les notetes en el seu lloc, iguals, però clar, quan ho toca algú que ho sap tocar i li ho vesteix, li posa, doncs és una mica això, porta l'estructura i ho vestim.
0: Abans parlaves de les lletres, de què és el que explicaven. Són lletres molt personals o són temes que t'interessen o que t'impacten, no?, com es diu, lo de la guerra, sí, lo del canvi climàtic, lo de el nen a l'escola que està oblidat, no?
1: És que per mi és indestriable això, perquè jo personalment sóc algú que m'afecta moltíssim les coses, molt, molt, molt les coses de l'entorn, pensar en les altres persones, pensar què està passant, i llavors és això, és com que es confon el jo i les coses aquestes, i llavors és això, hi ha com aquesta, hi ha com aquest, com seria això? Com aquesta, és que no em surt la paraula, bueno, aquesta comunicació, no?, entre aquestes dues coses, que al final doncs per mi es confonen en certa manera, no? I vull dir, sí que hi ha una, hi ha una cançó que és molt més personal i més, que es diu Pandora's Box, que sortirà, ja l'explicaré una mica quan, ja més quan surti tot això, que aquesta sí que és molt, molt. I després, però les altres, això, que es va com confonent, vull dir, per mi no és necessitable el món de la persona moltes vegades, no? Per això aquesta música també de Somebody a vegades, doncs també jo crec que en certa manera connecta amb altres persones, perquè no estic, perquè no és una música sobre mi, és una música sobre les persones, una mica
0: sobre algú, no?
1: Exacte, no? Vull dir, sóc algú que faig música, no sóc el tio que no sé què, que t'explica que s'han anat a fer no sé quina història, sinó que parlo sobre l'experiència i sobre diferents coses que m'imagino, que penso que...
0: Bé, ja has dit que de moment només es poden escoltar un parell de cançons, si no m'equivoco.
1: Es podran escoltar una que va sonar a una ràdio, de la competència, que no l'anomenarem, no? I l'altra... no, i llavors en podrem sentir dos aquí, però encara no estan publicades. Val. Encara no estan publicades.
0: I la idea és publicar-les digitalment o també
1: físicament? Sí,
0: físicament,
1: la idea físicament està en construcció. El tema s'està pensant si sortirà físicament o no. Per això et deia que hi ha com totes aquestes coses que vas pensant i no saps i dius ara no sé, perquè com que porta tanta feina dius, ostres, ara faig, passo aquesta feina, tot aquest concepte, tot això, i ara ho publico així un dia, un dimarts, i ningú s'entera que ho he publicat. No, doncs, intentant doncs veure com fer-ho perquè tingui una certa, com una certa, com es diu, impacte, no? Ja, per exemple, ara al setembre sí que tindrem un concert, aprofito. Farem un concert a Sant Celoni.
0: T'ho volia preguntar després, però
1: aprofita. És que com que he parlat del setembre. Farem un concert al setembre a Sant Celoni, a dintre un programa que es diu El Perdigó, que és durant les festes majors, que aquí sí que s'en banda. I que, bueno, que almenys així hi haurà algun... Bueno, després segur que em poso una pregunta i tothom no respon, no hi ha problema.
0: Parlant una altra vegada del format físic, tens idea de com seria? De CD, vinil, casset...
1: Clar, hi havia la idea dels cassets, perquè... que llavors portes un enllaç, no? Però és que no ho tinc massa clar. No ho tinc massa clar, ho estic pensant, i segur que una persona indecisa, a més, i llavors dic, vale, ho faré així, i llavors a cap de la setmana dic, no, ho faré d'una altra manera. I com que no tinc el meu equip de managers, perquè em diguin, Agustí, espavila, traiem això, clatallot, doncs les coses es van allargant. Això segur que més d'un músic que és així alternatiu, que una mica per sota de l'escena m'entendrà molt bé de què parlo i de quines circumstàncies va això.
0: Doncs aleshores podem escoltar una segona cançó de...

0: com de situacions de bàsquet que m'han sentit jo, no? D'allò que estàs com donant massa voltes a les coses. Després ho extrapolo i parlo, no? De que, ostres, és que el que hem de fer és cuidar dels altres, no? Dic, a l'hora del pati, quan veies algú que ho passava malament, li feies cas o passaves? Oi que tothom ens ha passat, no? Que segur que feies alguna cosa, dies alguna cosa. Ah, i això és el que diu la tornada. I després, al final, diu, doncs, the moral of the story és que tots estem al purgatori i estem escalant, perquè la idea del purgatori... ara ja em poso pedant. La idea del purgatori és que és una muntanya que has d'escalar per arribar al paradís durant, i que hi ha una sèrie de compte proves que has d'anar superant, no? I això, i doncs la música aquesta al final veureu que va pujant, sembla que vagi, que no pugi, que no pari de pujar i pujar i pujar i pujar, i és aquesta, i així es tanca el disc, que veieu, li he donat unes quantes voltes.
1: Bueno, va pujant, però es diu Down.
0: Exacte, en que a més tenim aquí tot el joc, perquè comença Down i comença Down, i al final puja fins al purgatori, i escala el purgatori i se'n va el disc.
1: Doncs escoltem aquí aquesta cançó Down del EP que publicarà pròximament Somebody, que es titula The Moral of the Story, i després seguim xerrant una estona i ens tocaràs un parell de temes,
0: sí,
1: en directe.
0: Us tocaré els dos mateixos.
1: Perfecte.
0: Perquè he pensat que així tindrem les dues versions.
1: Molt bé, així veurem, que després parlarem també de com són els teus concerts i com sonen.
0: Exacte.
1: Encara que no, això no és un escenari, però sonarà com un concert acústic.
0: Sí, més aviat, sí. Mm-hmm.
1: Dels que ja hem assistit alguns nosaltres i hem disfrutat de les teves cançons. Doncs escoltem Down aquí a Moure Soroll.

0: Seguiu a la sintonia del Prat Ràdio, Ràdio Espí i Esplugues FM. Hem escoltat una segona cançó de Somebody, del seu nou EP, titulada Down. Agustí, en treballs anteriors de Somebody havies comptat amb el suport de Sofí Segell.
1: Sí.
0: En aquest cas també és així?
1: Més o menys, o sigui, són la mateixa gent, passa que ara mateix no estan realment movent, però al final la força humana que hi ha darrere s'assembla bastant. Mm-hmm. Aquesta és la resposta. No,
0: qui, però quina és el suport que et donen ells?
1: Clar,
0: que...
1: aquest mateix de tenir la possibilitat de gravar en condicions i tal per un projecte que no té un pressupost que tampoc sigui... Vull dir, jo, per exemple, potser agafo i 3 mesos abans estic parlant amb el productor i dient-li, mira, he fet una cançó, a veure què et sembla. Tal. Això, si ho hagués de fer pagant un productor trinco-trinco, em costaria, no sé. No. seria increïblement prohibitiu. Òbviament que sí que hi ha una inversió, no? Però no. Però, vull dir, si vols aquest tractament, això seria, bueno, necessitaria doncs, una discogràfica darrere posant-hi molts cèntims. Aquí hi ha doncs, gent que li agrada la música i que doncs això em dona com unes facilitats.
0: Hi ha altres músics que estan sota aquest segell i que comparteixen amb tu catàleg?
1: Uix, no t'ho sabria explicar ara mateix, ara no et sabria, o sigui, ara m'has enganxat perquè més que res perquè tinc molt mala memòria i el que em passarà és que em deixaré algú o no parlaré d'algú altre i llavors prefereixo no entrar.
0: Bé, el que podem, ells tenen una pàgina web, suposo.
1: Sí.
0: Doncs recomanem i convidem a la gent que entri a la pàgina web, sí. Allà trobaran informació teva,
1: sí.
0: I dels altres grups o músics que formen part d'aquest segell.
1: Exacte, i més que res això, que és que si no diré algú, després no pensaré en l'altre i diré, hosti, tio, i llavors ja prefereixo no entrar-hi.
0: Bé, fa unes setmanes vam poder escoltar en directe unes quantes cançons de Somebody a la Conxita de Sants, amb un concert compartit amb Desorden Juanra. Quins temes vas interpretar? No sé si algun d'aquest nou disc i d'anteriors, m'imagino, no?
1: Sí, vaig fer algun del nou disc, però almenys Birds of Paradise segur, i Down no recordo si la vaig tocar o no, perquè com he dit, la meva memòria crec que no la vaig fer. No, veig que no, m'estan fent que no. Doncs aquella crec que no la vaig fer. Només en vaig fer una del nou, però perquè també com que érem dos, érem un concert de dos, també vaig reduir una miqueta la duració i llavors ja portava, doncs ja vaig tirar pel recte una mica i també vaig agafar els temes a vegades que són més fàcils, que sonin ben acústics sense acompanyament, i bueno, però va ser, jo crec que va estar bé el dia aquest de la Conxita, i sempre és una cosa que també estic intentant, no, de compartir espais amb altres músics que puguem compartir inquietuds o com ell mateix, que doncs això, que hem xerrat bastant i tal, i compartim inquietuds i van dir, ei, per què no fer un concert junts? Doncs bé, doncs això, des d'aquí faig una crida a qui vulgui fer algun concert, qui se senti interpel·lat, podem parlar i fem alguna cosa.
0: Bueno, suposo que tothom pot accedir al teu Instagram o...
1: Exacte.
0: I posar-se en contacte amb tu.
1: Exacte, que és músic, ho dic així sense accent, music.somebody, Seria això l'Instagram, vull dir, no és gaire complicat.
0: Bé, a part de la Conxita, darrerament has presentat també els teus temes en diferents escenaris de Catalunya. Parla'ns dels més destacats i, a part d'aquest de Sant Celoni, de si hi ha algun previst més.
1: Ara, previstos, només n'hi ha de moment un, perquè està, vull dir, només n'hi ha un de previst que es farà a l'estiu, perquè està realment, és que està passant una mica això, que està costant una mica, doncs, de trobar espais, sobretot per dos motius. Un, que tot es contracta amb molta anterioritat, moltíssima anterioritat, i què passa? Que si tu no tens un equip per contractar les coses amb anterioritat, tu no se t'acudeix ara pensar en què faré al novembre que ve. Clar, vull dir, un sol, això... No. I clar, llavors arriba i dius, ai, ara, ai, espera, que escrigui aquí, no? Però si ja està, això ja ho tenim tancat, si ja... No? I passa, no. Sí, passa una mica això, eh? I que encara que... I passa bastant aquest tipus de coses, no? I llavors també passa que, si a moltes vegades, si no vas amb un padrí... No parlo de... que no es malinterpreti, eh? Padrí com si diguéssim un recomanador, no? Si no vas una mica amb una recomanació, no, de dir, oh, mira, aquest va una mica per aquí o per allà, tal, costa molt de poder entrar amb la majoria de de llocs, perquè a vegades tinc la sensació, a mi sí que m'ha passat això bastant, que des d'aquí segur que, una cosa que sí que agrairia és que quan tu envies un mail amb una proposta a la gent, almenys et responguin que no. Això seria bastant d'agrair.
0: Seria el més normal.
1: Sí, vull dir, ostres, doncs, no ens interessa, perfecte. Però no saps si t'ho han vist, llavors si t'ho has d'enviar, no sé, però si no us interessa cap problema, però, home, però que si no sembla, hi ha un moment que t'envies no sé quantes coses a gent allà i fas un... I en concret, no és allò, ei, mail, copia, enganxa, no mires, mentre seria aquest, ei, no sé què, ta, cri, i dius, home, ni que sigui, dieu-me que no passa res. Estaria bé. Jo, no sé, jo ho faig en altres contextos, si em respondre ni que sigui, no gràcies, no, ara mateix no, tal, el que sigui. Vull dir que això, perquè molts músics crec que això també ho pensen.
0: Ho pensen i ho agrairien una resposta, no?
1: Sí. Sí.
0: Que encara que sigui negativa, però...
1: Sí, però...
0: Però l'educació no s'ha de perdre, mai.
1: No passa res, no sí. Ens interessa, doncs ja està, doncs fa una altra cosa.
0: Bé, no sé si vols que escoltem algun altre tema anterior o... Sí? O ens toques ja...
1: Sí, si vols ja puc agafo i ja toco aquest parell de temes i això intentaré afinar una mica, veurem què es pot fer.
0: Molt bé. Doncs res, quan vulguis et prepares i escoltem aquests dos temes en directe aquí a Moure Soroll.

0: Doncs hem escoltat aquests dos temes en directe. Moltes gràcies, Agustí, per aquest concert, miniconcert.
1: S'ha fet el que s'ha pogut.
0: No, home, molt bé. Jo crec que ha sonat molt bé. I ens hem fet una idea de com sonen les cançons al disc i en directe.
1: Exacte, bueno, en directe, en acústic, super petit format. Perquè també, però sí, sí.
0: Doncs bé, ja per acabar i esperant a que ens tornis a visitar en el futur, com seran els nous temes de Somebody, les del futur, no aquest, sinó les del futur, en quin format i quines sorpreses ens esperen en un pròxim treball de Somebody? Sí, que n'hi haurà, no?
1: Ja m'estàs donant feina, eh?
0: Clar, clar.
1: No, doncs jo crec que doncs segueixo explorant noves harmonies, sonoritats. I jo crec que hi pot haver... Sí, jo crec que hi haurà com, doncs, cançons... Sí, melodies noves, que intento, no? Cançons que tingui una melodia que diguis, ah, mira, això no ho havia sentit, no em sona. Doncs això és el que es pot esperar.
0: Però tens alguna cosa feta ja o a mitges?
1: Jo tinc idees a casa que vaig acumulant i llavors de tant en tant hi ha un dia que agafo i dic, vale, a veure, quines més o menys m'agraden més, quines tal, llavors vaig escrivint. Saps, això passa molt, que... Sí, el truc per tenir una cançó mig de 100 és fer-ne 100 horrible.
0: Bueno, no serà tant, no serà tant. La estadística serà més petita, no tant.
1: 99.
0: Doncs res, t'agraïm que hagis vingut una altra vegada aquí i hagis confiat en aquest modest programa per compartir les teves cançons i esperem veure't amb altres concerts i en el futur amb noves cançons aquí a Moure Soroll.
1: És de modest, que està molt bé aquest programa.
0: Bueno, també és underground. O sigui que estem al nivell soterrat. Doncs Agustí, moltes gràcies i fins aviat.
1: A vosaltres.
2: Moure Soroll.
3: Aquest 1 de juliol a les 20:30 la sala Luz de Gas de Barcelona acollirà el concert de presentació del nou treball del grup Clams, on hi participaran els artistes convidats Pep Sala, Grace McKissock, Marcos Jambric i Oriol Gravalosa. Punts de Fuga és un lloc imaginari, el lloc on tot convergeix i alhora desapareix. No és una arribada, és un trànsit, un límit, un solstici emocional on les coses deixen de ser el que eren per començar a ser una altra cosa. No t'ho pots perdre. Tancarem l'edició 854 de Moure Soroll amb algunes de les cançons de Clams. Fins la setmana que ve.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: FM, Outra Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: chaque candela canson,
1: Dani, Dani, para allà.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat. Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que no, que no hi ha res.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, humilde.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.